0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
11: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. El 70.

0: dels 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Lady, don't hurt me.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones i com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen els èxits a les tardes de Calafell Ràdio.

0: Més recents els trobaràs al Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: Explica'm-me les històries, les marques de les mans, en llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans, un ple de victòries que no sento com ans.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
7: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
0: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
11: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.
3: Vull ser més del que t'esperes i tenir la perfecció. Que el temps no corri pressa perquè així surti millor. Saber si

0: és els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i els homes radicals de la música dels 70, 80 i 90 obren la queixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: bon dia. Avui ens llevem amb 6 graus a Guardiola de Berguedà, 8 graus a Blancafort i 10 a Banyoles. I avui tornem a tenir avisos de pluja a la costa i a la meitat nord del país. I sobretot, la temperatura anirà cap avall avui. Avui refrescarà de manera notable. I fins i tot al Pirineu pot ser que torni la neu. Explicarem aquí al matí de Catalunya Ràdio, on avui posem l'accent i comencem posant l'accent amb els pressupostos. Perquè el govern i Esquerra escenificaran la setmana que ve l'acord dels comptes d'aquest any que el Parlament hauria d'aprovar abans de les vacances d'estiu. La clau ha estat el pacte per construir una nova línia de tren, el que es coneix com la línia orbital, i que bàsicament és una línia que ha d'unir les comarques que envolten Barcelona, que envolten el barcelonès, sense passar per Barcelona ciutat.
1: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
0: Aquesta nit el president Illa, en el viatge als Estats Units, a Califòrnia, s'ha mostrat així confiat de poder aprovar els comptes. També ha donat un cop més suport als Mossos d'Esquadra i a la Conselleria d'Interior enmig de la polèmica, que encara cueja, per les infiltracions.
2: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
3: Consellera, vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
2: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí.
0: Potser hauríem de mirar-ho, és el que deia la consellera d'Interior en declaracions a TV3 sobre aquesta ordre, de la qual ella mateixa se n'havia disculpat, d'enviar Mossos d'Esquadra d'incògnita a assemblees de docents. Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Montserrat Tura, que va ser, evidentment, consellera d'Interior del 2003 al 2006, i li preguntarem si això que diu l'actual consellera d'Interior és veritat o no. Sí, és habitual que en els governs anteriors els Mossos s'infiltrin en assemblees de treballadors públics o de moviments socials. Tot això, parlant de docents, avui nou capítol de la vaga de mestres, avui a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, i després que el govern i sindicats s'hagin emplaçat a una nova reunió dimarts de la setmana que ve.
4: Esperem la proposta de la conselleria situant en primer lloc la negociació dels salaris i després el desplegament de mesures i recursos per l'escola inclusiva. Si la proposta que ens facin arribar el dilluns no ens satisfà, no assistirem a la mesa de dimarts.
0: És la que explica la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, dient que les negociacions se centren principalment en la millora del salari dels docents. I tot això, mentre aquesta hora a Pequín s'està celebrant l'última trobada entre Donald Trump i Xi Jinping, un viatge oficial del president dels Estats Units, de portes en fora, amb molt bones paraules, molt bona sintonia, insistim, de portes en fora, però amb poqueta concreció.
5: I think that we're going to make a deal and they've agreed they want to buy oil from the United States.
0: Donald Trump ha dit a la cadena de televisió Fox que la Xina sí que vol comprar petroli, que vol comprar avions, que vol comprar soja dels Estats Units, tres dels sectors més importants a l'economia del país, però falta veure com s'acaba traduint tot plegat, sobretot després que ahir Pequín advertís als Estats Units que tot això pot anar-se'n a Norris si els Estats Units fan costat a una possible intenció independentista de Taiwan. Més coses. Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb el Francesc Sánchez, que és l'advocat d'Oriol Pujol, ara que el judici contra la família ha quedat vist per sentència. I després, a partir de les 10, entrevistarem Salah Jamal. Ell és metge, és escriptor, és historiador, és palestí, fa 60 anys que viu a Barcelona. Acaba de ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi i avui, justament, és 15 de maig, és el dia que els palestins commemoren el que anomenen la Nakba, que és el moment en què la immensa majoria de palestins van deixar o van ser expulsats d'Israel després de la creació de l'Estat. Però és que amb ell també parlarem de què significa el gest de Lamine Yamal a la rua del Barça després que el Ministeri de Defensa del govern de Benjamin Netanyahu hagi acusat el davanter del Barça de fomentar l'odi per exhibir aquesta bandera. Ara bé, si parlem d'esports... Aquesta és la xiulada que el Bernabéu feia a Kylian Mbappé quan es deia el nom del jugador francès ahir en el partit amb l'Oviedo. Després, quan va haver-hi el acabat del partit, quan es va acabar el partit, va haver intercanvi de declaracions entre el jugador i el seu tècnic.
6: No he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
7: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no, no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros, ni le he dicho semejante frase.
0: Doncs ja ho tenim. Kylian Mbappé, que diu que el seu entrenador li va dir que no jugava perquè és el quart davanter, i Arbeloa, que diu que de cap de les maneres va dir això. El partit també ens ha deixat la imatge de Florentino Pérez encarant-se amb un aficionat des de la llotja, o els responsables de seguretat del club retirant dues pancartes crítiques amb el president blanc que van aparèixer a la graderia. Avui parlarem, evidentment, sobre Florentino Pérez a l'Àgora, però també en parlarem a l'Espina de l'Actualitat amb l'Oriol Ferrés. I a les 11, el dilema.

0: Arran de la polèmica amb l'Oreja de Van Gogh, ja avui preguntem en el dilema amb la Judit Mascó, l'Elisenda Pineda i també amb la Lara Garcia si hi ha algun límit per criticar les xarxes les actuacions dels cantants en els seus concerts. Això, evidentment, després de les crítiques que s'ha fet, sobretot el primer concert de Maya Montero amb l'Oreja de Van Gogh, on se li va retreure que havia desafinat. En fi, en parlem a partir de les 11. Després, a quarts de 12, recomanacions culturals amb la Mariola Cubells, el Bernat de Déu, la Llucia Ramis, el Francesc Soler, la Marta Viana i el Robert Prat. I acabarem, com sempre, amb la llista musical del Lluís Gavaldà i després concurs pendent avui des de la Universitat de Barcelona. Benvinguts aquest divendres, no està malament. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: De moment, però, cop d'ull a la matinada. Amb el Pol Foradada. Què tal, Pol? Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb qui ens despertem aquest matí?
2: Amb les màfies que s'apoderen de la gestió il·legal dels residus. És el que destaca avui en portada el periòdico, que diu que la Guàrdia Civil va multar més de 17.000 abocaments il·legals a Espanya el 2025.
0: I a Brussel·les?
2: Amb un avís del canceller alemany, Friedrich Merz, ha avisat que suposarà el fet que Europa s'endeuti més. Tot i que el seu govern ha engegat una inversió militar finançada bàsicament amb deute, Merz ha reclamat al bloc comunitari que controli les despeses.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
2: A banda de la cimera a la Xina que comentaves, el Suprem ha decidit que una píndola per avortar es pot continuar enviant els pacients per correu, després que el tribunal eliminés el dret nacional a avortar i deixés la qüestió en mans dels estats, s'havien establert restriccions a l'enviament d'aquests medicaments. Ara el Suprem ho permet.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Doncs també a banda de la cimera, el país continua exhibint bons resultats econòmics. Els principals grups hotelers, com Milton o Marriott, han assegurat que els ingressos d'aquest any fins ara han millorat tant en comparació amb el trimestre anterior com en comparació amb un any enrere.
3: Avui és divendres 15 de maig, ens despertem amb 4 graus a Viella, 8 a Mollà i 14 graus a la ciutat de Tarragona. I amb força núvols arreu de Catalunya, petits ruixats a les comarques de Girona. Avui durant aquest matí s'aniran repetint els ruixats al nord-est, a la zona del Maresme també, també a la Vall d'Aran. La cota neu avui al voltant dels 1.400 metres. A la tarda en general hi haurà més clarianes, sobretot a la meitat sud de Catalunya, i en canvi a la meitat nord encara s'aniran repetint aquests ruixats, alguna tempesta. Les temperatures baixes avui no passaran dels 15 a 20 graus. Demà dissabte, temps esplèndid, com a mínim durant el matí, la tarda, algun ruixat al Pirineu Oriental i a la Vall d'Aran, vent, temperatures encara baixes, però lentament es van recuperant durant el cap de setmana, i diumenge sembla que esperem alguns ruixats de tarda, però en general amb més tranquil·litat.
0: Gràcies, Eloi. Són les 6 i 9 minuts avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. De moment, però, Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
0: De moment ens actualitzem. L'acord entre el govern i Esquerra per aprovar els pressupostos de la Generalitat és a tocar. El desllorigador que ho farà possible és la construcció d'una nova línia de tren, aquesta que en diuen l'Orbital, que el govern i el partit d'Oriol Junqueras han de presentar dilluns que ve.
5: El nou corredor està concebut per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros, que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat, i la idea és que estigui acabada l'any 2040.
0: Marta Corbalan.
6: El mateix dilluns a la tarda, Esquerra convocat un Consell Nacional, com us vam avançar ahir, per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos. La línia Orbital, concebuda fa més de 20 anys, és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia d'unir en tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Tindrà una longitud de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Aquest corredor ferroviari es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF. Marta Corbalan per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentre s'encarrila aquest acord pels pressupostos, Junts pressiona Esquerra perquè freni la negociació.
7: Si no ho fan, els de Puigdemont creuen que el partit de Junqueras serà corresponsable de totes les crisis que esquitxen el govern, com les infiltracions de Mossos o les vagues de docents. Són declaracions del portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, en una entrevista a l'Hemicicle de 3 Cat Info, que podreu sentir íntegre aquest vespre.
8: Si ells, doncs, no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
0: Amb l'acord pel tren orbital encarrilat, el president Salvador Illa confia que Esquerra, diu, complirà la seva paraula per aprovar els pressupostos abans de l'estiu.
5: Illa està seguint la recta final de la negociació amb els republicans des de Califòrnia, on avui farà l'última parada a Los Angeles.
0: Anem, doncs, a Califòrnia. Enviat especial a Sacramento, Albert Prat.
4: El president marca distància amb la negociació dels pressupostos i des d'aquí, des de Califòrnia, evita sortir del guió per no fer cap pas en fals.
9: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
4: Això sí, està convençut que ni les vagues de mestres ni la reunió de dimarts interferiran en les converses amb Esquerra.
9: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
4: Des de Sacramento, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I d'altra banda, ja que parlem de visites, ja que parlem de reunions, continua sent notícia la trobada del president dels Estats Units, Donald Trump, amb el president xinès Xi Jinping. N'han mantingut una altra abans que Trump acabi el seu viatge oficial a la capital xinesa. Pequín, Francesc Canals.
10: Donald Trump tanca avui aquesta visita a la Xina amb una nova reunió amb Xi Jinping, aquest cop a la residència oficial dels dirigents xinesos. Una cimera amb més bones paraules que concreció sobre les diferències de fons que subsisteixen. El Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu avui en un comunicat que tots dos mandataris han assolit nous consensos, sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, de Taiwan. En tot cas, afegeix que les trobades han servit per aprofundir en l'entesa i la confiança mútues. Per la seva banda, Donald Trump ha declarat a la Fox que Pequín s'ha compromès a deixar d'armar l'Iran, cadascú en el seu relat. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta cita internacional és el que s'endú el protagonisme en pràcticament tots els mitjans, però també hem de destacar que Vladimir Putin, a les últimes hores, s'ha carnissat, especialment amb Ucraïna. Rússia ha fet un dels atacs més massius des de l'inici de la guerra.
7: En dos dies s'han llançat més de 1.500 drons i una cinquantena de míssils. Kiev ha destruït un edifici sencer i ha provocat una quinzena de morts.
0: Moscou, Cristina Solies.
11: Kiev ha declarat avui dia de dol per la tragèdia i la fiscalia ucraïnesa ho investiga com un crim de guerra per part dels militars russos. El president Volodymyr Zelensky ho ha qualificat de tàctica terrorista deliberada i assegura que ja pensen com hi reaccionaran.
12: Hem analitzat quina resposta donarem a aquest atac de dos dies. El nivell de la nostra defensa aèria i de drons abatuts és força alt, del 93%, però, per descomptat, ha de ser més alt.
11: Zelensky denuncia que Putin ha fet servir l'alto al foc per acumular drons i míssils i llançar-los tots de cop. El president rus va prometre un bombardeig de represàlia si Ucraïna atacava dissabte passat la Plaça Roja i, malgrat que no ho va fer, la revenja ha arribat igual. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentre això passa, representants del Líban i d'Israel reprenen les negociacions de pau a Washington.
5: Ho fan poc abans que s'acabi l'alto el foc que van acordar les dues parts i que, de fet, Israel no ha respectat ni tampoc Hezbollah. Des de l'entrada en vigor d'aquesta treva, el 16 d'abril, l'exèrcit israelià ha matat un centenar de persones. La milícia xiïta, que no reconeix aquesta treva, també ha anunciat atacs contra les tropes de Tel Aviv, tant al sud del Líban com al nord d'Israel.
0: I encara parlant de l'Orient Mitjà, Fatah, que és el partit polític que vertebra l'Autoritat Nacional Palestina, celebra des d'ahir un congrés per renovar la direcció. És la primera vegada que això passa en 10 anys.
7: La convenció, que durarà 3 dies, servirà per veure qui és el millor candidat per succeir el president palestí Mahmoud Abbas en un futur.
0: Anem a Ramallah, Jordi Brascó.
13: Oficialment, el Congrés de Fatah ha de servir per escollir els nous membres del Comitè Central, però molts creuen que aquí comença la cursa per succeir Mahmoud Abbas, l'actual líder que ja té 90 anys. En aquest context ha aparegut el seu fill, Yasser Abbas, a qui els rivals, com Jibril Rajoub, avisen.
14: Som un sistema nacional i revolucionari. No ens governa una família.
13: Rajoub, actual president de la Federació Palestina de Futbol, és un dels candidats més populars, especialment després d'haver negat la salutació al seu homòleg israelià durant l'últim congrés de la FIFA. Des de Ramallah, Jordi Berescó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara parlant d'aquesta qüestió, el ministre de Defensa israelià, el ministre del govern de Benjamin Netanyahu, acusa Lamine Yamal de fomentar l'odi.
5: El ministre ha piulat el seu compte d'X que amb l'exhibició de la bandera palestina el jugador del Barça ha triat l'opció d'incitar contra Israel mentre els soldats israelians combaten una organització terrorista. Aquesta crítica hi ha resposta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha dit també a X que els que consideren que onejar una bandera d'un estat és incitar a l'odi o bé han perdut el seny o han quedat secs per la seva ignomínia. Sánchez afegeix que el jugador del Barça només ha expressat la seva solidaritat amb Palestina.
0: I la altre tema de les últimes hores. El Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve. Això després que la taula sectorial d'ahir acabés sense acord.
7: Els sindicats convocants de les vagues reclamen abans de dilluns una proposta salarial concreta, que continua sent el principal escull.
0: Maria Costa.
15: Les dues parts han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però la millora salarial continua enrocada. Els sindicats avisen que només assistiran a la propera reunió si dilluns el govern els fa arribar una proposta concreta salarial. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament, i Andreu Montbrú, un dels portaveus de l'USTEC.
16: Nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar doncs, a un major consens.
17: Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot, que permetin afegir elements a l'acord que es va signar al març.
15: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això mentre la CGT ha portat als tribunals la Conselleria d'Interior per les infiltracions de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. Toni Fortesa.
18: La CGT considera que es van vulnerar drets fonamentals com el de reunió i de vaga. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha posat en dubte que l'actuació policial fos inèdita i ha assegurat que va ser un error fruit de la inèrcia. Laura Gené, la secretària general d'Ensenyament de la CGT.
19: La mateixa consellera d'Interior va explicitar que era un error per la inèrcia i això ens preocupa moltíssim. No estem molt alerta per si arriba l'extrema dreta, però és que amb un PSC així gairebé l'extrema dreta ja la tenim governant.
18: El Digital La Directa assegura en un article que, segons documentació interna dels Mossos, s'han espiat reiteradament assemblees sindicals i polítiques, com a mínim, durant dues dècades. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i dos minuts de set. Avui també és l'últim dia de campanya per les eleccions andaluses, les eleccions d'aquest diumenge. El PP i el PSOE continuen volcats a mobilitzar els seus electors.
5: El PP té a tocar la majoria absoluta per no dependre de Vox, mentre que el PSOE, amb Maria Jesús Montero de candidata, intenta evitar un fracàs que arrossegui Pedro Sánchez.
0: Enviada especial a Sevilla, Paula Brojats.
20: El de diumenge pot ser el pitjor resultat de la història del PSOE a Andalusia, on va governar quasi 40 anys. Pedro Sánchez tancarà avui campanya a Sevilla amb Maria Jesús Montero, que demana un vot de confiança als socialistes desmobilitzats.
21: Que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
20: Però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta, vol tornar a governar sense Vox i Feijó demana no confiar-se.
22: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
20: Moreno, Bonilla i Feijó tancaran campanya per separat. El candidat del PP s'ha desmarcat de la direcció del partit per evitar que el penalitzin els últims pactes amb l'extrema dreta. Des de Sevilla, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I més notícies ara mateix amb el Marc Jurado, la Lara García i l'Àlex Bosch. Què tal? Molt bon dia.
23: Bon dia.
0: I ha quedat dispers sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Pujol, acusats de fer créixer la fortuna a Andorra a través de la corrupció política.
5: El primogènit s'enfronta a la petició de pena més elevada, 29 anys de presó. Per la resta de germans, oscil·la entre els 8 i els 14 anys.
0: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
24: Bueno, pues, vista para sentencia.
25: Enrere queden una quarantena de sessions i el testimoni de més de 200 persones, la majoria de les quals ho han fet per videoconferència. Cap dels processats ha fet ús del dret a la paraula final. Ni els Pujol, ni Mercè Gironès, exdona del primogènit, ni els nou empresaris jutjats. Per les defenses, el cas és un muntatge polític contra la família Pujol, mentre que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat parlen d'un cas important de corrupció política. La sentència, segons fonts del tribunal, podria arribar abans de l'agost. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix passen 4 minuts d'un quart de set. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Avui és 15 de maig i avui fa exactament 15 anys que va esclatar el 15M.
26: Votem els i les que estem a favor de seguir acampant.
0: Aquelles mobilitzacions, aquelles acampades que van sacsejar el mapa sociopolític d'Espanya.
15: El 15M va aglutinar protestes de diferents àmbits, des de col·lectius feministes i moviments antiglobalització fins a plataformes en defensa de l'habitatge. Les repercussions d'aquelles protestes massives encara són vives avui dia, però l'espai polític en va sorgir està en hores baixes. Una de les protagonistes d'aquella revolta va ser l'exalcaldessa Ada Colau, que en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio ha vist paral·lelismes entre aquell moviment i l'actual, tot i que fa aquest advertiment.
27: No crec que haguem de replicar un 15M,
1: perquè crec que cada moment històric té la seva mobilització, però tornarà a haver-hi un moment de protesta perquè malauradament el món va com va, no? I ara estem amb aquesta onada reaccionària, per tant tornarà a haver-hi un context de protesta i jo crec que en aquell moment hi ha moltes coses en les que es podem inspirar, no? Per poder tornar a propiciar canvis i transformacions.
15: Els experts alerten que el malestar social creixent d'ara l'estan capitalitzant en gran mesura els partits d'extrema dreta.
0: Un malestar social que té molt a veure amb les condicions econòmiques i sobre això, una altra novetat de les últimes hores és que a partir de l'1 de juny l'IVA de l'electricitat i del gas natural tornarà a ser del 21%.
2: El govern espanyol l'havia reduït al 10% per compensar l'impacte de la guerra a l'Iran en l'encariment de l'energia. L'executiu posa fi a aquesta rebaixa després que l'IPC de l'abril reflecteixi una lleugera moderació dels preus per l'abaratiment de la factura de la llum. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
3: Están funcionando las políticas que han permitido tener, en este caso, una mayor estabilidad y una mayor soberanía energética que nos protege y habilita a que la electricidad sea más barata incluso en este contexto de guerra, por lo tanto habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas.
2: L'executiu, però, manté les bonificacions a la gasolina i al gasoil almenys fins al 30 de juny. L'INE ha confirmat que la inflació espanyola s'ha situat en el 3,2% i la catalana en el 3%.
0: I encara parlant de qüestions econòmiques, es prepara una altra vaga a Rodalies. Això ho ha pogut saber Catalunya Ràdio.
6: La vaga la convocaran els sindicats UGT i Comissions Obreres, segurament per finals d'aquest mes de maig o bé principis de juny. Aquests sindicats reclamen que hi hagi més personal, sobretot interventors, perquè asseguren que quedaran vacants amb els processos de mobilitat que ha obert la compañía. Francisco Cárdenas es el responsable de la UGT a Renfe.
8: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren y con los números que se han hecho, con las movilidades tanto geográficas como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, más ni la mitad, digamos.
6: Els sindicats també reclamen més seguretat perquè a Catalunya registren més agressions que a tota la xarxa ferroviària espanyola. Una altra reivindicació és el cobrament del petit percentatge que tenen els interventors i el personal de taquilles per bitllet venut. Resulta que, amb els 3 mesos i mig de gratuïtat del servei, la companyia s'ha negat a pagar-los aquest complement.
0: I atenció amb això, rècord de sancions d'inspecció de treball a Catalunya. L'any passat va imposar multes per valor de 53 milions.
15: Inspecció de treball va detectar més de 14.000 infraccions, moltes de les quals relacionades amb el temps de descans dels treballadors, l'abús d'hores extraordinàries i també en matèria d'estrangeria i seguretat social. Gairebé la meitat de les actuacions del 2025 van ser per revisar que les empreses complien la normativa de seguretat laboral, ja que els errors en aquesta matèria és el motiu que provoca més accidents a la feina. Inspecció de Treball també ha confirmat que ja estan verificant que totes les empreses que treballen a l'aire lliure tenen activitats els protocols contra la calor.
0: I un parell de coses més. Glovo acomiadarà finalment 91 treballadors de Catalunya, bàsicament de l'àrea metropolitana i les zones de la costa.
6: En canvi, a la ciutat de Barcelona, la plataforma de repartiment de menjar a domicili ha decidit mantenir tot el personal. La xifra que s'ha fet pública és inferior a la que s'havia posat sobre la taula inicialment. L'acord amb els sindicats ha salvat una 50ena de llocs de treball. Glovo, que té 11.000 empleats en plantilla, acomiadarà 436 treballadors a tot l'estat i pagarà 37 dies per any treballat a la majoria dels acomiadats.
0: I l'altre, Louis Vuitton, es ven la firma de moda Marc Jacobs.
2: El grup de luxe francès LVMH ha arribat a un acord de venda amb una empresa gestora de marques anomenada BHP Global i el grup G3. Tot i que no n'ha transcendit la xifra de l'operació, els mitjans especialitzats la valoren en uns 850 milions de dòlars. La venda posa fi a gairebé 30 anys de la vinculació entre LVMH i la marca nord-americana, fundada pel dissenyador Marc Jacobs. Jacobs continuarà com a director creatiu de la nova etapa de la marca. L'operació arriba en un context de desacceleració del mercat del luxe, marcat per la caiguda del turisme i menys despesa en regions clau com el Golf Pèrsic. Amb aquest moviment, l'empresa propietària de Louis Vuitton reforça la seva estratègia de concentrar-se en les marques més rendibles del grup.
0: I ara tres titulars de Cultura, tres cançons. Marta Viana, bon dia.
7: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Avui arrenca el festival Envasat de Sabadell. Fins diumenge hi passaran una trentena d'artistes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Comboi, el Petit de Galeril, Mishima, Alosa, Filles de Cassandra, Grego Tecno o els britànics Bob Dylan, que van ser, recordem, censurats per haver cridat consignes contra l'exèrcit israelià al festival de Glastonbury.
1: La segona.

0: Sopa de Cabra comença a rasmatar avui la gira per celebrar els 40 anys i ho faran amb un doble concert, com dèiem, avui i demà, amb totes les entrades venudes. Després els podreu veure als festivals de Portaferrada, Camins Manresa, Terramar de Sitges o el Pau Paterres a Targa.
1: I la tercera.

0: I els Catarres anuncien gira a l'estiu per tot el país, coincidint amb el llançament del seu últim tema, es diu Diumenge sense drama. Són més de 50 concerts i faran parada a festivals com el Canet Rock, el Pirata Beach Festival, el Festivalat o lo Riu Sona. Abans, però, actuaran demà a la festa dels 150 anys d'Estrella Damm a Barcelona.
1: Gràcies, Marta. Anem als esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: El Girona suma un punt davant la Reial Societat que el fa sortir, almenys de manera provisional, de la zona de descens.
2: Sí, però és un punt insuficient per poder-se garantir la permanència. Faltant dues jornades pel final, els gironins han sumat 3 punts dels últims 18, empat a 1 amb la Reial Societat, gràcies a un gol d'Estuani, que va tornar a ser decisiu en un bon partit del Girona. Mitchell, tècnic de l'equip.
3: No puc demanar més als jugadors, perquè avui han tingut ànima. És el més important que ha de tenir un jugador, i aquesta ànima no ha notat tothom. Sempre les he demanat això, i estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
1: El Bernabéu, mentrestant, ho dèiem abans, rep Kylian Mbappé amb xiulets en la victòria per 2-0 del Madrid davant de l'Oviedo.
2: Mbappé va jugar els últims 20 minuts, va entrar al camp enmig d'una sonora xiulada. El davanter, que va prendre la decisió de comparèixer a la zona mixta, desafia Arbeloa amb aquestes declaracions.
4: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Yo al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero... Es su decisión, no por estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, de trabajar duro el entreno, de trabajar duro en el partido para esperar ser titular.
2: Arbeloa nega que Mbappé sigui el quart davanter de l'equip.
5: Yo no he dicho eso. Yo he tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar.
2: També hi va haver pancartes contra Florentino que van ser retirades.
6: Florentino, vete ya, quita la pancarta aquí, mira. ¡Fuera! ¡Esa es la libertad de expresión del club! ¡Fuera ya! ¡Fuera! ¡Sinvergüenzas! ¿Dónde va?
2: Jugat a primera divisió, València 1, Rayo Vallecano 1. Arrenca també el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb la disputa dels primers entrenaments.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
7: Bon dia. Avui, 15 de maig, no se m'acut millor motiu per llevar-se que celebrar. I qui diu celebrar diu simplement recordar que justament avui fa 15 anys del 15M. El temps passa rapidíssim i suposo que 15 anys ja són prous per mirar, aviam, què n'ha quedat de tot allò. I em corregireu si m'equivoco, però tenint en compte les aspiracions inicials, que si no recordo malament eren derrocar el règim del 78, enfortir la socialdemocràcia i regenerar la política espanyola, acabant amb el bipartidisme, jo diria que ja es pot parlar de fracàs. El règim del 78 segueix igual, si no més fort que mai, l'estat del benestar més dèbil que mai, i hores d'ara l'únic partit que realment amenaça el bipartidisme a Espanya és Vox. Del partit sorgit directament d'aquell 15M, Podemos i els seus posteriors succedanis, 15 anys després ja ha quedat clar que han servit per poca cosa més que fer de vegades de crossa i a vegades de maquillatge d'un PSOE que segueix també sent el de sempre. Bye.

0: Repassem els titulars d'aquest divendres amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. El govern i Esquerra escenificaran l'acord de pressupostos la setmana que ve.
1: S'aixellaran dilluns l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana i hauria desbloquejat el sí dels republicans aquesta mesura. Salvador Illa des de Califòrnia.
2: Nosaltres tenim un acord molt important de 2.000 milions d'euros d'inversió curs de 4 anys. Jo crec que hem d'enfocar-nos en complir aquest acord i a partir d'aquí nosaltres tenim mà estesa permanentment.
0: I aquesta matinada, nova trobada entre Donald Trump i Xi Jinping.
3: Arriba després que Trump hagi dit que el seu homòleg xinès s'ha ofert ajudar a resoldre el conflicte amb l'Iran.
4: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa m'agradaria ajudar.
3: I que així, al seu torn, l'hagi avisat que Taiwan és una línia vermella.
0: Mentre Educació i els sindicats, el del no, els sindicats que van rebutjar l'acord amb l'executiu, s'emplacen a negociar la setmana que ve, la CGT porta als tribunals interior per la infiltració de Mossos en una assemblea.
1: I avui els docents es mobilitzen a les comarques de Lleida, a l'Alt Pirineu i a l'Aran.
0: Avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb qui va ser consellera d'Interior, Montserrat Tura, després que l'actual titular del departament assegurés que, molt probablement, en governs anteriors també hi havia hagut infiltració. En fi, d'altra banda, avui és l'últim dia de campanya electoral per les eleccions andaluses de diumenge.
3: El PP es fixa a assolir la majoria absoluta i el PSOE evita un fracàs que qüestioni Sánchez. Sentim el popular Juanma Moreno i la socialista María Jesús Montero.
5: De la mano cada uno y cada una de otros compañeros formaremos esa ola que va a dar una sorpresa. Y la sorpresa es que vamos a ganar las elecciones y lo vamos a hacer con alegría. ¡A por ello!
6: Ponernos delante de todos siendo los number one. Ya está bien que el sur esté abajo y el norte arriba. Les vamos a dar la vuelta. El sur es el uno y los demás que vayan detrás.
0: I ha quedat vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Pujol.
1: El primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, s'enfronta a la petició de pena més elevada, 29 anys de presó.
0: I es prepara, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, una altra vaga a Rodalies.
3: Seria a finals de juny, convocada per la UGT i Comissions Obreres per reclamar més personal, sobretot interventors, Francisco Cárdenas de la UGT.
7: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren y con los números que se han hecho, con las movilidades, es imposible, pero imposible, más ni la mitad, digamos.
0: I científics catalans desenvolupen una molècula que podria revolucionar el tractament de la celiaquia.
1: És capaç de descompondre el gluten a l'estómac abans que provoqui inflamació. Francisco José Pérez Cano, investigador.
8: Era capaç de manifestar doncs, menys d'aquestes afectacions. No? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
0: I el Festival de Canes...
3: Aquesta ha estat l'ovació que ha rebut viva la pel·lícula d'Aina Clotet. Us ho expliquem d'aquí uns minuts.
0: De moment, però, el que fem és reposar la premsa i les portades. Marc Forada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Dos noms propis que trobem a pràcticament totes les portades.
9: Sí, els de Xi Jinping i Donald Trump. Xica, segons La Vanguardia, sedueix Trump amb negocis i l'adverteix sobre Taiwan. De fet, d'aquesta qüestió, la de Taiwan, en depèn la relació entre tots dos, segons ha avisat Xi. Ho diu El País, segons el periòdico, han exhibit sintonia. L'Ara té la portada més diferent de totes, monotemàtica i visualment divergent de la resta. Hi veiem dibuixat un laberint, persones de diversos països dibuixades també, passant per diverses vicissituds. Al mig, dos carnets on es llegeix estrangers. I el titular, l'immigrant, el seu laberint. De fet, avui tot el diari està il·lustrat amb dibuixos de fons del còmic de la Generalitat. Altres temes de portada, la vaga de mestres i professors, que avui continua a les comarques de Lleida. La Vanguardia explica que la Generalitat veu marge per millorar les condicions laborals dels docents. I El Mundo fa l'última entrevista de campanya al candidat del PP a la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, sosté que una majoria Andalusia donarà la centralitat al canvi a Espanya.
0: Tot això en aquest divendres, un dia en què Sant Hilari Sacalm es desperten ara mateix amb 6 graus i al migdia no passaran dels 12, i han dit que avui baixen bastant les temperatures, en posta ara mateix ja 15 graus amb una màxima prevista de 21. Avui s'espera, doncs, un dia fred, ennuvolat i fins i tot amb alguns ruixats i tempestes. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
10: Bon dia. Sí, avui els ruixats cauran a les comarques de Girona, de Barcelona, el Pirineu i el Prepirineu, també amb alguna tempesta i amb neu al Pirineu a partir d'uns 1.400 metres. Totes aquestes precipitacions seran més probables a la tarda i a la meitat sud farà vent i s'obriran algunes clarianes. Demà dissabte farà més sol en general a tot arreu, excepte a la Vall d'Aran i al Pirineu Oriental, encara podrien quedar aquí alguns ruixats, i diumenge a la tarda tornarà a créixer nuvolades amb algunes precipitacions de tarda.
0: I coincidint amb el Festival de Poesia que es fa aquests dies a Barcelona, el comentari del dia del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. D'entre tota la informació cultural que es fa i es desfà, la poesia no acostuma a treure gaire el nas als nostres mitjans. Això és molt injust, sobretot tenint en compte que aquest, per sort o per desgràcia, és un país de versaires. Fa pocs dies celebràrem els 20 anys de La Breu, una editorial fantàstica que ha convertit els recitals de poesia en un fenomen cultural de primer ordre als països catalans. Dic tot això per posar de relleu el Festival Internacional de Poesia que va presentar-se ahir a Barcelona. Comissariat per l'Anna Gual i Manuel Forcano,

0: dies, amb què ens despertes avui?
1: Bon dia, avui, evidentment, amb la música de Pezzi, el seu gran èxit, Jo vull ser rei. I és que tal dia com avui, un 15 de maig, però de l'any 2022, no sé si recordeu que a Espanya la plataforma Consulta Popular Monarquia o República va desplegar 724 punts de votació per diferents punts del país i també 15 ciutats estrangeres per dur a terme una enquesta sobre monarquia o república. En total van votar 81.617 persones amb 76.106 vots a favor de la república, 4.731 a favor de la monarquia i 708 vots nuls o en blanc.
0: Aquest van ser els resultats.
1: Sí,
0: I els matiners, aquest matí? Avui, algú més t'ha tirat els tejos? O...
1: No, avui pobre, hem tirat un ganivet a un gall, pràcticament. Us ho explico. Ja sabeu que l'Eloi Cordomí viu a la muntanya,
0: sí.
1: I a la muntanya té cabres, gallines i un gall que li està portant problemes.
2: Aviat hi haurà un assassinat.
1: Les gallines
3: ui,
1: que van...
3: Ui, què dius? Però bueno!
2: Un gall.
3: Ah, ja vas parlar-nos d'aquest gall.
1: Que mates el gall.
2: Home, és el gall violador i assetjador. Vull dir que...
1: Eloi, per favor!
2: De fet, tenim l'esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
1: Si... A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
2: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
1: Però el mataràs tu?
2: La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
1: Un gall. Família d'acollida.
0: Sí, exacte. No, a mi m'ha agradat més el tema família d'acollida d'un gall.
1: No sortim d'aquí.
0: Va, tot això quan són festes a on?
1: Mira, va, avui un parell de festes majors. Festa major a Rubió, a l'Anoia. A les 9 de la nit hi haurà concert de Black Ladies a la plaça de l'Ajuntament. A més, hi haurà beguda i menjar amb la food truck al Fornet Vermell. I també hi ha festa major a Bellcaire d'Urgell. A 6:45 de la tarda hi haurà el pregó de festa major a càrrec de l'Associació de Dones Isabelina. Serà a la sala d'actes de l'Ajuntament i a les 11 de la nit hi haurà correfoc a la plaça major al grup de Diables Bèsties Ferèstegues de Balaguer. I a mitjanit, nit jove, m'encanta això, de DJs al pavelló poliesportiu municipal amb DJ Ramos, TGSN i Trunk.
0: Trunk.
1: Que no Trump.
0: No fotis, eh?
1: Imagina't. No em sorprendria.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
3: Doncs, evidentment, un dia més hem de parlar del Madrid, aquesta vegada amb la pica baralla entre Mbappé i l'entrenador Bellingham.
4: No he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
5: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no. No sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros... Ni le he dicho semejante frase.
3: A les xarxes la gent demana que aquest circ, que és com qualifiquen tot el que està passant al Madrid, no s'acabi mai.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de la Valèria. Necessitava renovar el DNI per fer uns tràmits relatius a l'herència de la seva mare, però ha tingut moltes dificultats per trobar una cita prèvia en una comissaria. De fet, actualment el temps d'espera per aconseguir-ne una pot arribar als 2 mesos.
8: Vaig veure que està tot col·lapsat i, clar, aquí va ser com pànic perquè jo estic ara mateix fent uns tràmits amb el notari, vaig agafar bitllets per marxar aquest estiu i coses també del dia a dia.
7: La resposta de la Policia Nacional és que l'increment de temps d'espera és habitual quan s'acosten els mesos d'estiu, perquè el gruix de gent que necessita tenir el DNI renovat és més elevat. També ho atribueixen a la campanya de la renda, ja que és necessari tenir la documentació actualitzada. La policia insta la ciutadania a no esperar-se a última hora per fer el tràmit.
6: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: Fa bo i la brasa ja està encesa. A bon preu i esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A bon preu i esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
11: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Aquest matí el preu del petroli repica lleugerament, puja un 1% i el barril de Brent costa més de $107. Això es trasllada a les borses asiàtiques, que aquesta hora registren pèrdues. El principal índex de Seül perd un 4%.

0: El de Tòquio prop d'un 2% i el de Seul un 1. A Europa, ahir les borses van tancar la jornada amb pujades a l'espera de conèixer noves conseqüències geopolítiques de la trobada entre Donald Trump i Xi Jinping. L'IBEX ha sumat un 0,87% i avui obrirà des dels 17.800 punts. A Wall Street, els inversors veuen positiva la reunió a la Xina i estan satisfets amb els bons resultats de les tecnològiques. Ahir els indicadors van tancar en verd. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Els matins del cap de setmana, el suplement...
3: A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
4: Crec que no vindran aquest cop, eh?
3: Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
5: Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de lluna, i aquí s'han inventat coses. Però el del sol, ells tenen explicació per un munt de coses, i el del sol ells l'expliquen, sí, sí.
2: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
5: En fi, Roger, és una cosa, bueno, és increïble.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
7: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
2: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
7: I comencem per l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos de la Generalitat, que és a tocar.
8: Sí, el desllorigador és la construcció d'una nova línia de tren, l'Orbital, que el govern i el partit d'Oriol Junqueras presentaran dilluns. Aquesta línia d'Uni, Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès sense passar per Barcelona. Costarà 5.200 milions d'euros i està prevista per al 2040. Els republicans volen que assumeixi íntegrament l'estat al cos. Salvador Illa, des del seu viatge als Estats Units, deia això.
9: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció. En matèria de pressupostos, l'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
8: Unella que ho deslligava de les vagues d'educació, tot plegat després que el març Esquerra desbloquegés els pressupostos davant la negativa del govern espanyol a cedir la gestió de l'IRPF. Mentrestant, Junts reclama als republicans frenar-ho. Salvador Vergés, portaveu del partit al Parlament.
10: Si ells doncs no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
8: Salvador Vergés n'ha parlat en una entrevista a l'Hemicicle de 3cat Info, que podreu sentir íntegre aquest vespre.
7: I en aquest escenari, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la UGT i Comissions Obreres prepara una vaga a Rodalies.
8: Seria a final d'aquest maig o principis de juny. Reclamen més seguretat i més personal, sobretot interventors. Francisco Cárdenas és el responsable de la UGT a Renfe.
11: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren, y con los números que se han hecho, con las movilidades tanto geográfica como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, más ni la mitad, digamos.
7: Aquesta matinada ens deixa una altra trobada entre Donald Trump i Xi Jinping.
8: És ja en el tram final del viatge de Trump a la Xina. El president nord-americà diu que estan a punt de tenir un acord a mantenir l'Iran lluny de les armes nuclears i que l'estret es reobri.
12: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual i només es poden millorar, no danyar.
13: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
8: En clau interna, el Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu que han assolit uns nous consensos, però que Taiwan segueix sent línia vermella.
7: I aquí nova jornada de vagues a l'educació avui a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
8: Dimarts hi haurà una nova reunió a la taula sectorial després que ahir va servir per acostar posicions en termes de l'escola inclusiva, però no en temes de sou. Sentim el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, i el representant del sindicat USTEC, Andreu Mumbrú.
14: Nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar doncs, a un major consens.
15: Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot, que permetin afegir elements a l'acord que es va signar al març.
8: Els sindicats majoritaris, de fet, avisen que no hi aniran si el govern no els fa arribar dilluns una proposta concreta sobre els salaris.
7: I a tot això, la CGT ha portat als tribunals les infiltracions de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents a Barcelona.
8: Això deia ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon, a TV3.
16: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
17: Consellera, sí. Vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
16: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí.
7: Avui en parlarem amb Montserrat Tura, que va ser consellera d'Interior del 2003 al 2006. Més notícies: científics de la Universitat de Barcelona, de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona i de l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària han desenvolupat una molècula que podria revolucionar el tractament de la celiaquia.
8: La nova substància és capaç de descompondre el gluten a l'estómac abans que provoqui la inflamació.
7: Cèlia Forment.
18: Fins ara, l'única opció per les persones celíaques era seguir una dieta estricta sense gluten. Francisco Pérez Cano, director de l'INSA, explica que les primeres proves en ratolins han demostrat...
19: Era capaç de manifestar, doncs, menys d'aquestes afectacions, no? Tenien menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
18: Si la molècula supera les proves de seguretat i acaba funcionant també en humans, podria arribar al mercat en forma de suplement per la celiaquia d'aquí 2 o 3 anys. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: Diverses entitats reclamen que el tren que arribi a la T1 de l'aeroport del Prat sigui una línia de rodalies.
8: Denuncien que el tren espacial que s'ha previst col·lapsarà els túnels i es quedarà només a Barcelona.
7: Joan Garcia.
20: Plataformes d'usuaris, entitats veïnals i ecologistes i sindicats consideren que afegir 8 trens cada hora a la línia de Passeig de Gràcia reduirà la fiabilitat de tota la xarxa. En canvi, veurien bé que fos l'R2 Nord o més endavant l'R4 Nord la que arribés a la T1. Carles Garcia Ureta, vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
21: Però que no volem de cap manera és que sigui un servei premium, que sigui un servei només per turistes i només per anar a l'aeroport, sinó que ha d'anar molt més enllà.
20: Des de Barcelona, Joan Garcia, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: Torna al banc dels acusats el capellà de la congregació Pare Manyanet del barri de Sant Andreu de Barcelona, condemnat fa 3 anys per tenir material pedòfil.
8: L'Audiència de Barcelona el jutja ara per suposadament haver agredit el 2016 un alumne amb discapacitat quan tenia només 8 anys. La víctima ha relatat davant del jutge que el religiós li va fer tocaments i després el va amenaçar que, si ho explicava, el tornaria a agredir. L'acusat, per la seva banda, ha negat els fets i assegura que no coneixia el menor. La fiscalia demana per al capellà 6 anys de presó. El Ministeri Públic sosté que fa fer servir el seu càrrec de rector per actuar amb superioritat.
7: I el Departament de Drets Socials ha posat en marxa una prova pilot per facilitar que infants i adolescents que viuen a centres residencials puguin tornar amb la seva família.
8: El projecte combina suport educatiu i treball amb les famílies per reforçar els vincles i millorar el benestar emocional dels joves tutelats. Els professionals implicats rebran formació específica en disciplina positiva i salut emocional. Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials i Inclusió.
22: Aquest pilot, doncs, avança en aquesta direcció, amb aquesta intensitat de treball amb les famílies i els menors, amb aquest objectiu de retorn a la família d'origen, de desinstitucionalització, però fer-ho de manera també segura i amb els màxims estàndards de qualitat.
8: La iniciativa ja funciona a 3 centres residencials d'acció educativa, Collbató, Badalona i Sant Pere de Ribàs. La intenció del govern és estendre-ho a altres centres.
7: I la crònica cultural avui la comencem amb una ovació. És la que ha rebut Viva, la pel·lícula d'Aina Clotet, al Festival de Canes, Marta Viana.
23: Però ahir no només es va sentir parla català a la Setmana de la Crítica, sinó també a la secció oficial, fora de competició, això sí, amb la pel·lícula del mexicà Diego Luna, Ceniza en la boca.
7: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
24: Dues pel·lícules amb força escenes en català, perquè la de Diego Luna està rodada en part a Barcelona, dues ovacions i dues molt bones acollides. Aina Clotet, que confessava que estava en xoc després de la projecció, ens explicava com era d'important això.
25: Em fa moltíssima il·lusió, crec que és la demostració de que s'ha de recolzar les històries escrites en català i que viatgi la cultura i que les històries són universals. O sigui, hem de confiar en que podem fer les històries en l'idioma que es necessita que estiguin explicades. Jo no tenia cap dubte que la volia fer en català. Jo crec que com més honest ets amb el que expliques, millor sempre.
24: Fins i tot la revista nord-americana Variety ha aprofitat per publicar un article sobre la potència del cinema català en aquesta edició del festival. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
7: I aquí avui arrenca una nova edició del Festival del Còmic.
23: Des d'avui, durant 3 dies, fins diumenge, s'acollirà a la Fira de Barcelona, Montjuïc, la seva edició més internacional.
7: Valèria Obareda.
26: El saló es fa al pavelló 8 del recinte de Montjuïc, amb 28.000 metres quadrats dedicats al còmic i a tot el que l'envolta. Una edició que se centra en la cultura pop-asiàtica. S'hi podran veure fins a un centenar d'autors com Penso, Shintaro Kago o Ken Nimura, però també d'internacionals com l'italià Milo Manara, el nord-americà Denis Camp, la suïssa Cathy Baur i més pròxims Raquel Ribarrossi, Tomàs Hijó, Paco Roca o Artur Laperla. Borja Crespo és assessor del Còmic Barcelona.
0: Si te gusta el cómic de verdad, este es tu evento, y a quien no tenga el cómic como una preferencia en su día a día, la verdad es que puede encontrar cosas, siempre y cuando tengas una mente inquieta, culturalmente hablando, que le van a poder fascinar y le van a poder enganchar.
26: Valèria Obereda, Pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: I també hem de parlar de la segona edició dels Premis Crit, amb què es vol distingir els millors creadors de contingut en català en l'àmbit digital i les xarxes socials. La gala es va celebrar ahir al Teatre Coliseum de Barcelona.
23: Laura Grau ha guanyat el Premi a millor creadora de contingut de l'any i ha reivindicat la necessitat de generar contingut que mantinguin, diu, un fort compromís social.
1: Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya, no ho sé, si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
23: Pel que fa als projectes, la sèrie sobre la llengua Etziuts ha obtingut el guardó a millor iniciativa d'indústria i l'espai sobre sexualitat Guarres s'han dut el premi a millor projecte independent.
7: I els esports, Robert Prat.
2: Un gol d'Estuani permet al Girona empatar un davant la Reial Societat i sortir provisionalment del descens. El Bernabéu que xiula Mbappé, que diu que per Arbeloa és el quart davanter de l'equip, tot i que el tècnic nega haver-li fet aquests comentaris. L'equip blanc guanya 2-0 l'Oviedo.
7: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
3: Esperpèntic, surrealista, masclista, racista... Ja hem sentit tots estos qualificatius respecte d'un Florentino Pérez sense filtres després de la seva compareixença a principis de setmana. Ara afegiria també el de mala gana. Així n'anomenem els valencians a la mandra que mos fan certes coses. I és que prepareu-vos per un déjà vu total si, tal i com sona amb força, Mourinho acaba tornant a Madrid. Recordeu aquella tensió en les sales de premsa? Aquella arrogància de Mou, que si teatro del bueno i dits a l'ull, i sempre arropat per Florentino. Doncs mentre sí, se celebren lligues, el femení se prepara per a finals de Copa i Champions, o els pericos i els gironins lluiten per salvar-se, allí ja s'amanixen per viure el futbol en la seva pitjor versió.
7: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim molts núvols a tot arreu, petits ruixats a les comarques de Girona i el Pirineu, i amb temperatures de 4 graus a Esterri d'Àneu, 9 graus a Espolla, a l'Alt Empordà i 14 graus a Sant Boi de Llobregat. Matí amb núvols, amb aquestes precipitacions de moment molt disperses. De cara a la tarda s'intensifica la precipitació, sobretot al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, comarques de Barcelona. Farà fred tot el dia amb temperatures que no passaran dels 15 a 20 graus i la cota neu al Pirineu se situarà al voltant dels 1.400 metres. A la tarda al sud ho farà una mica més de vent i s'obriran clarianes. De cara a demà, sembla que el temps serà esplèndid a gairebé tot arreu. Encara hi haurà algun ruixat a la Vall d'Aran i també algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental. I diumenge tornarà a créixer més nuvolades a la tarda, que tornarà a deixar algunes precipitacions.
6: Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
27: Ves t'entendre amb mi, Di.
28: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
27: Crec que m'he enamorat.
28: Normal, amb aquests preus.
27: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
28: I els navius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
27: Que poc que costa comprar bé.
29: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
30: Aquest cap de setmana el Tot Gira, les motos a Catalunya i la penúltima jornada de Lliga.
31: Atenció!
32: Dissabte i diumenge obrim des del circuit amb tota la informació del Gran Premi de Catalunya.
30: Les transmissions en directe a 3CAT de la cursa sprint el dissabte i la cursa llarga diumenge.
33: Un cap de setmana connectats al Tot Gira per no perdre res del nostre Gran Premi.
30: I el diumenge, tota l'emoció de la penúltima jornada de Lliga.
32: Transmissió conjunta de l'Atlètic de Madrid-Girona i l'Osasuna Espanyol, connectats a tots els partits amb rivals directes.
34: L'emoció i l'atenció de les últimes jornades en un carrusel especial al Tot Gira.
30: També seguirem la final de la Copa de la Reina Barça Atlètic de Madrid, la penúltima jornada de la primera ref amb Sabadell, Nàstic i Europa. Partit de tornada
32: Marató de motos i futbol al Tot Gira.
30: Dissabte a partir de 2:45 de la tarda i diumenge des de la 1 del migdia amb David Clopés.
32: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio,
23: A partir de 8:45 obrirem l'àgora per parlar de la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors, després de les denúncies que s'han presentat a la justícia per aquests fets. En parlarem amb l'exconsellera d'Interior, Montserrat Tura.
9: I a 9:00, entrevista a Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, ara que el judici pel cas Pujol ha quedat vist per sentència.
23: A 11:15 parlarem de l'èxode palestí amb l'escriptor, historiador i metge Salah Jamal, que fa més de 60 anys que viu a Catalunya i que ha estat reconegut amb la Creu de Sant Jordi.
9: I a 11:00, el dilema amb Elisenda Pineda, Judit Mascó i Lara García. Hi ha límits en les crítiques que es fan als cantants a les xarxes per les seves actuacions en directe?
23: Des de 6:00 i fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
7: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
10: Ahir vam rebre el director de la policia, Josep Lluís Trapero, que va tornar a demanar perdó per haver infiltrat agents de policia a les assemblees de professors. I ho va fer cantant.
11: Pido perdó per haver posat polis als col·les.
10: Pido perdó.
11: Pido perdó. Pido perdó.

0: No fina gaire, eh?
1: Te pido perdó, sí. De la única forma que sé.
2: A ver, las termino. Doncs ja està. Gràcies, senyor Trapero, de veritat.
1: Devuélveme la pipa.
2: Ara identificat la cançó jo.

0: avui a partir de les 12. Més temes pendents.
1: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Cerdà.
2: Fa poc participava a una ponència al Centre Cívic Ateneu Fortpienc sobre com combatre els discursos d'odi a les xarxes socials. I el primer en arribar va ser un senyor d'uns 80 anys que ens diu: "Què tal, com anem? Jo porto la llibreta per prendre nota, eh?" De fet, la majoria de l'audiència rondava la seva edat, gent que clarament doncs, no m'estan a mi fent like als stories. Però van estar molt atents i participatius i vaig pensar: home, doncs d'això es tracta també, no? Qui vol aprendre, qui va trobar-se amb l'altre als espais públics, ja és part de la solució contra la desinformació i l'erosió de la democràcia, vull dir. Així que visca els centres cívics i visca els nostres jubilats.
1: I el segon, la Maria Nicolau.
3: Avui és un bon dia perquè tinc tot enrampada per una cançó que comença a treure el cap a les llistes d'èxits i m'ha caigut del cel com un llampec. Es diu El meu àngel i és d'un tal Estiu 22, un DJ de Sabadell que ens demostra que el català té múscul de sobres per fabricar tamacles d'autoxoques de primera divisió. Volums amunt, que és divendres i encara no som massa vells per sortir de festa.

0: bon dia a tothom. Un divendres ennuvolat i fred tenim per endavant. De fet, gairebé hivernal en algunes comarques. A més, en alguns punts del país s'esperen ruixats i tempestes. Déu-n'hi-do. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, aquest matí ja tindrem algunes precipitacions al nord-est i al Pirineu, poca cosa per ara, a l'espera que a la tarda sí que tinguem més pluja, tempestes a les mateixes zones, a les comarques de Girona, de Barcelona, el Pirineu i Prepirineu. Aquí les muntanyes pot nevar uns 1.400 metres d'altura i, en canvi, el sud de Catalunya i a Ponent farà vent i s'obriran algunes clarianes. Demà dissabte el dia serà esplèndid, excepte la Vall d'Aran i el Pirineu Oriental, que encara podrien quedar ruixats, i diumenge tornaran les nuvolades i els ruixats de tarda.
0: Gràcies, Eloi. Així comença un divendres en què la principal notícia és política. Perquè el govern i Esquerra escenificaran la setmana que ve l'acord de pressupostos que el Parlament hauria d'aprovar abans de les vacances d'estiu. La clau ha estat el pacte per construir una nova línia de tren. Se'n diu línia orbital. És una línia de tren que uneix les comarques que envolten el barcelonès, però que no passa per Barcelona ciutat.
2: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
0: És la que deia des dels Estats Units en la seva visita al president de la Generalitat, confiat o mostrant-se confiat, vaja, de poder aprovar els comptes. També ha donat al president Salvador Illa suport, una vegada més, a la Conselleria d'Interior i als Mossos d'Esquadra per la infiltració de dues agents en una assemblea de docents.
3: Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
4: Consellera, vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
3: Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí.
0: És el que deia la consellera Parlona i en declaracions a TV3. Avui parlarem d'això, d'aquestes afirmacions, que altres governs podrien haver fet el mateix. Li preguntarem, per exemple, a Montserrat Tura, que va ser consellera d'Interior del 2003 al 2006. Tot això mentre continua la vaga de mestres i professors. Avui nova tongada de vagues territorials a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, i després que govern i sindicats s'emplacessin a una nova reunió dimarts de la setmana que ve.
5: Esperem la proposta de la conselleria situant en primer lloc la negociació dels salaris i després el desplegament de mesures i recursos per l'escola inclusiva. Si la proposta que ens facin arribar el dilluns no ens satisfà, no assistirem a la mesa de dimarts.
0: És el que deia la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, apuntant que les negociacions ja bàsicament se centren, o de manera principal, a millorar el salari dels docents. Tot això, mentre aquesta nit ha continuat la visita de Donald Trump a la Xina, cimera entre els dos governs, trobada entre el president dels Estats Units i el president xinès Xi Jinping, un viatge oficial que, de moment, tots són gestos, però pel que fa als gestos, tots són positius, com a mínim de portes en fora.
6: I think that we're going to make a deal on his... They've agreed they want to buy oil from the United States.
0: És Donald Trump amb una entrevista a la cadena Fox dient que la Xina sí que vol comprar productes dels Estats Units, per exemple, petroli, o avions, o soja. Falta veure, evidentment, com s'acaba traduint tot plegat. Avui, que al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb el Francesc Sánchez. És l'advocat d'Oriol Pujol Ferrusola. I parlarem l'endemà que el judici als fills de l'expresident de la Generalitat hagi quedat vist per sentència. I avui també, avui és 15 de maig, avui fa... és el dia que els palestins commemoren la Nakba, que és com anomenen la sortida del que ara mateix és Israel, arran de la creació de l'Estat, i ho comentarem al Salah Jamal. És metge, és escriptor, és historiador palestí, creu de Sant Jordi, recentment. I amb ell també comentarem un dels gestos que més s'ha comentat aquesta setmana, l'exhibició d'una bandera palestina per part de Lamine Yamal en la rua del Barça, que ha portat el govern de Benjamin Netanyahu, al Ministeri de Defensa, a acusar el jugador del Barça de fomentar l'odi. Ara bé, sí, parlem de futbol, sí, parlem d'esports... Aquesta és la xiulada i l'esboroncada que va rebre el nom de Kylian Mbappé quan es va pronunciar el seu nom ahir al Bernabéu, però això va quedar petit amb la polèmica que vam tenir entre el jugador francès i el seu entrenador quan es va acabar el partit amb l'Oviedo.
7: No ha jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
8: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no, no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase.
0: I per acabar-ho de rematar, també tenim la imatge de Florentino Pérez encarant-se amb un aficionat des de la llotja, o una altra imatge, els responsables de seguretat del club retirant dues pancartes crítiques amb el president blanc que van aparèixer a la graderia. I això mentre Girona...
9: Arnau, lateral de l'àrea gran, la penja cap al punt de penal, remata, gol! Gol! Uruguaio de la meva vida!
0: Estuani, Estuani, el de sempre, va fer sortir l'equip del descens. Ara mateix el Girona té un punt més que el Mallorca, que ara mateix baixaria a segona. Diumenge és la penúltima jornada, per cert, s'han unificat horaris. A les 7 de la tarda, Atlètic de Madrid-Girona i Osasuna Espanyol. Tot això avui que a Casserres, al Berguedà, el sol ha sortit quan passaven 2 minuts de 6:45 del matí i a l'Arbós, al Baix Penedès, es pondrà quan en passin 5 de les 9 del vespre. Benvinguts o no, matí, molt bon dia a tothom.
10: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. De moment, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, com esteu? Bon dia.
11: Bon dia.
0: Encarrilats.
12: Els pressupostos de la Generalitat, Esquerra ha convocat els seus òrgans de direcció per ratificar dilluns que ve l'acord amb el govern, just després de sanificar el pacte amb el govern.
1: També la setmana que ve es presentarà i s'explicaran els detalls d'aquesta nova línia de tren que envoltarà Barcelona i que ha servit per desbloquejar les negociacions. Costarà 5.200 milions d'euros, que Esquerra vol que assumeixi íntegrament l'Estat. La idea és que estigui acabada l'any 2040.
0: Marta Corbalan.
13: El mateix dilluns a la tarda, Esquerra ha convocat un Consell Nacional, com us vam avançar ahir, per analitzar si es donen les condicions per avalar els pressupostos. La línia orbital concebuda fa més de 20 anys és el que finalment aplanarà el terreny. Aquesta línia donia en tren les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Tindrà una longitud de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció, perquè s'aprofitarien trams que ja estan en funcionament. Aquest corredor ferroviari es convertirà, doncs, en el desllorigador dels pressupostos després que el primer intent per negociar-los el mes de març descarrilés davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF. Marta Corbalan per al matí de Catalunya Ràdio.
0: No interferiran.
14: La vaga de docents o la polèmica per les infiltracions de Mossos a les assemblees de mestres que han enfrontat Esquerra amb el govern aquests últims dies no impediran la presentació d'aquest pacte la setmana que ve, aquest pacte de pressupostos. En això confia com a mínim el president Salvador Illa.
0: Ho ha dit aquesta matinada des de Sacramento, Albert Prat.
15: El president marca distància amb la negociació dels pressupostos i des d'aquí, des de Califòrnia, evita sortir del guió per no fer cap pas en fals.
2: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
15: Això sí, està convençut que ni les vagues de mestres ni la reunió de dimarts interferiran en les converses amb Esquerra.
2: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
15: Des de Sacramento, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 i 8 minuts, còmplices.
12: Junts critica que Esquerra doni aire al govern en un moment, creuen, delicat per l'executiu, amb les vagues de mestres o la polèmica per les infiltracions dels Mossos. Salvador Vergés, portaveu parlamentari de Junts a l'hemicicle de 3cat.info. Podeu sentir tota l'entrevista aquest vespre.
16: Si ells doncs no rectifiquen i no deixen de negociar aquests pressupostos amb el govern català, doncs ho sento molt, però estan sent còmplices, per exemple, de la infiltració dels Mossos en les assemblees de docents.
1: Per cert, el Parlament votarà la setmana que ve proposta de la CUP a exigir retirar definitivament la prova pilot del govern de posar agents dels Mossos per reduir la conflictivitat als instituts.
0: Els tribunals.
14: La CGT ha portat als tribunals al Departament d'Interior per aquestes infiltracions de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona. Diuen que vulnera drets fonamentals de vaga.
0: Mestres i Rodalies.
12: L'onada de protestes de docents que s'allargarà encara tot el mes de maig pot coincidir amb una vaga dels treballadors de Renfe. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Comissions Obreres i UGT concretaran avui les dates, reclamant, entre d'altres, més personal. Francisco Cárdenas, d'UGT.
17: Porque hay unos acuerdos que se hicieron a nivel ministerial, que era que hubiera un interventor en cada tren y con los números que se han hecho, con las movilidades, tanto geográfica como funcional a nivel empresarial, es imposible, pero imposible, ni la mitat.
0: Més de 2 mesos.
1: És el temps d'espera per renovar el DNI a les comissaries de la Policia Nacional Espanyola a Catalunya. Només a la demarcació de Tarragona hi ha data disponible durant el mes de maig. A la bússia del matí de Catalunya Ràdio hem rebut missatges com aquest.
18: Vaig veure que està tot col·lapsat i clar, aquí va ser com pànic perquè jo estic ara mateix fent uns tràmits amb el notari, haig d'agafar bitllets per marxar aquest estiu i coses també del dia a dia, o sigui, vaig anar sense pensar-ho, doncs a Correus, a recollir un paquet, em van demanar el DNI, em van dir que estava caducat, i clar, va ser com val, però és que no tinc manera ara mateix de fer-lo.
14: En temps d'agora, a partir de 9:45, anirem fins a una comissaria per constatar aquest col·lapse i en parlarem amb el representant de Catalunya del sindicat policial Jupol, el Carles García.
0: Poca concreció.
12: Donald Trump es troba en aquesta residència oficial de Xi Jinping. Aquí el sentim amb un intèrpret, parla sobre els arbres que hi ha en un dels jardins a la Xina en l'últim viatge oficial del president nord-americà. Ha estat el mateix Trump qui ha fet el llistat de coses que li hauria traslladat al seu homòleg xinès.
1: Més enllà de la suposada voluntat de la Xina de comprar petroli, avions o soja dels Estats Units, Trump també ha explicat a la Fox que han parlat de l'Iran.
11: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit si puc fer alguna cosa m'agradaria ajudar.
0: Més detalls d'aquesta trobada des de Pequín amb el Francesc Canals.
19: Donald Trump tanca avui aquesta visita a la Xina amb una nova reunió amb Xi Jinping, aquest cop a la residència oficial dels dirigents xinesos. Una cimera amb més bones paraules que concreció sobre les diferències de fons que subsisteixen. El Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu avui en un comunicat que tots dos mandataris han assolit nous consensos, sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, de Taiwan. En tot cas, afegeix que les trobades han servit per aprofundir en l'entesa i la confiança mútues. Per la seva banda, Donald Trump ha declarat a la Fox que Pequín s'ha compromès a deixar d'armar l'Iran, cadascú en el seu relat. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'acarnissa.
14: Vladimir Putin amb Ucraïna amb un dels atacs més massius des de l'inici de la guerra. En dos dies ha llançat més de 1.500 drons i una cinquantena de míssils. A Kiev ha destruït un edifici sencer i ha provocat una quinzena de morts.
0: Es reprenen.
12: A Washington, les negociacions de pau entre Líban i Israel ho fan poc abans que s'acabi l'alto el foc que van acordar les dues parts i que, de fet, cap de les dues parts ha respectat. Des de l'entrada en vigor d'aquesta treva, el 16 d'abril, l'exèrcit israelià ha matat un centenar de persones.
0: I últim dia.
1: De campanya a Andalusia. Diumenge eleccions. El PP busca mantenir una majoria absoluta que li permeti no dependre de Vox. El PSOE evitar una patacada històrica.
0: Enviada especial a Sevilla, Paula Brugets.
20: El de diumenge pot ser el pitjor resultat de la història del PSOE a Andalusia, on va governar quasi 40 anys. Pedro Sánchez tancarà avui campanya a Sevilla amb María Jesús Montero, que demana un vot de confiança als socialistes desmobilitzats.
21: Que vuelva a confiar en nosotros. No vamos a fallarle.
20: Però el Partit Popular ho té tot de cara per a diumenge. Juanma Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta, vol tornar a governar sense Vox i Feijóo demana no confiar-se.
22: Un voto es governar con dignidad o governar de rodillas. Un voto es el que da estabilidad y el que evita el lío.
20: Moreno Bonilla i Feijóo tancaran campanya per separat. El candidat del PP s'ha desmarcat de la direcció del partit per evitar que el penalitzin els últims pactes amb l'extrema dreta. Des de Sevilla, Paula Brugats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara cueja.
14: El polèmic viatge d'Isabel Díaz Ayuso a Mèxic la setmana passada. Ahir va centrar bona part de la sessió a l'Assemblea de Madrid amb frases cridaneres com aquesta de la presidenta madrileña.
23: Mire, México no existió hasta que llegaron los españoles. Quédanse un poco más. Quédanse un poco más.
14: L'oposició li va retreure que retallés l'agenda oficial uns quants dies sense tornar abans a Madrid. Per exemple, ho va fer així Mar Espinar del PSOE.
24: 5 días sin agenda. ¿Cómo es posible que no volviera a la seguridad de su ático en uno de los 6 vuelos directos diarios que hay de México a Madrid? La estaban matando a tequila, señora Ayuso, y por eso no pudo coger el teléfono al ministro.
12: El País explica avui que aquest viatge ha desconcertat. Fins i tot dirigents populars afegeixen que la bronca que s'ha generat li ha anat molt bé a Ayuso perquè la durada de 10 dies del viatge era indefensable.
0: 15 anys.
1: De l'esclat del moviment dels indignats, el 15M.
25: Votem els i les que estem a favor de seguir acampant.
1: Unes mobilitzacions amb acampades incloses que van sacsejar el mapa sociopolític d'Espanya. Molts dels motius pels quals es protestava encara són vigents, però l'espai polític que en va sorgir està en hores baixes. Ada Colau n'ha parlat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
26: No crec que haguem de replicar un 15M, perquè crec que cada moment històric té la seva mobilització, però tornarà a haver-hi un moment de protesta, perquè malauradament el món va com va, no? I ara estem amb aquesta onada reaccionària, per tant, tornarà a haver-hi un context de protesta, i jo crec que en aquell moment hi ha moltes coses doncs, en les que es podem inspirar, no?, per poder tornar a propiciar canvis i transformacions.
0: Vist per sentència.
14: El judici contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol. 200 hores de vistes no han servit gaire per aclarir l'origen de la fortuna dels diners a Andorra. La sentència podria arribar abans de finals de juliol.
0: I doble ovació.
12: La que ha rebut viva la pel·lícula d'Aina Clotet al Festival de Cannes i també la pel·lícula del mexicà Diego Luna, Ceniza en la boca.
0: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
3: Dues pel·lícules amb força escenes en català, perquè la de Diego Luna està rodada en part a Barcelona. Dues ovacions i dues molt bones acollides. Aina Clotet, que confessava que estava en xoc després de la projecció, ens explicava com era d'important això.
4: Em fa moltíssima il·lusió, crec que és la demostració de que s'ha de recolzar les històries escrites en català i que viatgi la cultura i que les històries són universals. O sigui, hem de confiar en que podem fer les històries en l'idioma que es necessita que estiguin explicades. Jo no tenia cap dubte que la volia fer en català. Jo crec que com més honest ets amb el que expliques, millor sempre.
3: Fins i tot la revista nord-americana Variety ha aprofitat per publicar un article sobre la potència del cinema català en aquesta edició del festival. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I arrenca.
1: El Festival Ambassat de Sabadell. Fins diumenge hi passaran una trentena d'artistes com la Litwin Band, Dan Peralbo i el Comboi, el Petit de Cal Aril, Mishima, Alosa i Filles de Cassandra, Grego Tecno o Punk Rock amb els britànics Bob Byron, que van ser censurats per haver cridat consignes contra l'exèrcit israelià al Festival de Glastonbury.
0: I en esport, Robert Prat, bon dia.
5: Bon dia.
0: Un punt d'or.
5: El que aconsegueix el Girona, Estuani va fer el gol de l'empat a un davant la Reial Societat.
6: És un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra l'Elx.
5: El gironín surten provisionalment del descens.
0: I el que dèiem abans, xiulets.
5: Per Mbappé, que diu que és el quart davanter de l'equip i que això és el que li ha dit Arbeloa. El tècnic nega haver fet aquestes declaracions. Al Bernabéu també hi va haver pancartes contra Florentino Pérez, que van ser retirades.
7: Florentino, vete ya, quita la pancarta aquí, mira. ¡Fuera! ¡Esa es la libertad de expresión del club! ¡Fuera ya!
5: El Real Madrid va guanyar 2-0 l'Oviedo.
0: I a les últimes hores ha nascut l'Aruna amb 2 quilos 640 grams a casa seva a Tortellà i també la Samantha, quan faltaven 12 minuts per les 12 del migdia a l'Hospital Universitari Mutua Terrassa. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
10: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
8: Bon dia, us informa Jordi Barrancarroca. Dia ventós i amb algunes clarianes a partir d'aquesta tarda. Temperatures a aquesta hora, 14 graus a Tarragona i Tortosa, 13 a Reus, 12 a Riba-roja d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, a Valls i Olldecona, al Montsià, i en tenen 5 a Roquetes, al Baix Ebre. Ja estan en marxa els primers tractaments per controlar els mosquits a les zones naturals del Delta de l'Ebre. L'objectiu és reduir-ne la quantitat per minimitzar les molèsties a la població i als visitants, Enric Arbuigas.
9: El tractament amb un larvicida biològic s'està fent per via aèria i terrestre. El vicepresident de l'àrea de salubritat del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, Rubén Viernes, diu que és un servei essencial pel benestar dels ciutadans i el desenvolupament de l'activitat econòmica i turística del Delta.
27: Actuant 5.500 hectàrees, com aquests anys, important, doncs, aquestes zones més properes als nuclis habitats del Delta de l'Ebre, i a través del COPATE el que volem és actuar sobretot a la prevenció i anticipar-nos.
9: La campanya s'estendrà durant els pròxims mesos. Està finançada per la Generalitat, la Diputació de Tarragona i els ajuntaments del Delta de l'Ebre.
8: Encara les Terres de l'Ebre estan apostant per un turisme que vinculi esport i natura. Per promocionar-lo s'ha fet una prova pilot amb un equip de 10 remers alemanys que han recorregut el riu en diverses etapes, des d'Escó fins a la Ràpita. Viviana Porres, directora de l'IDC.
28: Perquè va totalment alineat en les nostres línies de treball, en el foment del turisme fluvial, i que creiem que és una línia que s'ha posat en valor, i a més treballarem per a poder ajustar aquestes petites millores que se mos han demandat per a aquesta navegació sigui més còmoda i que poguéssim tindre durant molts anys aquestes experiències pel riu Ebre.
8: La iniciativa busca consolidar-se i repetir-se l'any vinent.
29: Només d'entrar hi ha sempre el dinosaure, els ossos d'un gegant.
8: En l'àmbit cultural, demà dissabte se celebra la nit dels museus i activitats a tota la demarcació. En destaquem un parell. A la ciutat de Tarragona s'obren equipaments amb la novetat d'un bus gratuït que facilitarà la mobilitat entre la part baixa i la part alta. Jordi Salvador, de Gúria Serveis Culturals, coordina la iniciativa de la nit dels museus.
30: Qui els vulgui fer tots es pot fer perquè hi ha temps per fer-ho. Ara, això sí, no et pots encantar. Vull dir, perquè al final són 9 institucions i està pensat com perquè es pugui fer tot si comences a primera hora de la tarda.
8: Al Museu de Tortosa hi haurà tallers de dibuixos, xerrades, un concert de Xeri Marasté i la inauguració de l'exposició Entre Mirades. Amb l'Albert Cots al control de so hem arribat a 1:05 de 8. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.cat.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Quan són les 7 i 20 minuts, moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui els protagonistes són Xi Jinping i Donald Trump. Segons La Vanguardia, el president xinès sedueix Trump amb negocis i l'adverteix sobre Taiwan. De fet, d'aquesta qüestió, la de Taiwan, en depèn la relació entre tots dos, segons ha avisat Xi. Ho destaca El País i, segons El Periódico, han exhibit sintonia. I crida l'atenció la portada d'avui de l'Ara. Podem dir que és la més diferent de totes i veiem dibuixat un laberint amb persones de diversos orígens. Al mig hi ha dos carnets on es llegeix estrangers i el titular és l'immigrant al seu laberint. De fet, avui tot el diari està il·lustrat amb dibuixos de còmic. Recordem que avui comença a Barcelona el Saló del Còmic. Altres temes de portada, la vaga de mestres i professors, que avui continua a les comarques de Lleida. La Vanguardia explica que la Generalitat veu marge per millorar les condicions laborals dels docents i El Mundo fa l'última entrevista de campanya al candidat del PP a la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno. Sosté que una majoria a Andalusia donarà la centralitat al canvi d'Espanya.
15: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
16: El 23 de desembre de 1959.
15: I el número de la sort, el...
16: 1.
15: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui volem parlar dels canvis dels districtes electorals dels Estats Units. Maiol Roger, bon dia.
5: Bon dia. Els americans aniran a les urnes al novembre, les eleccions del mig mandat, que seran crucials per definir la segona part de la segona presidència de Donald Trump. Ara s'estan redefinint els districtes electorals, un pas decisiu, perquè en funció de com s'organitza qui vota a cada lloc, acaba guanyant un partit o un altre. Això dispara el que es coneix com a gerrymandering. El gerrymandering és la modificació dels districtes electorals per beneficiar els interessos d'un partit. Els districtes es defineixen aproximadament cada 10 anys i el 1812 el governador de Massachusetts, Elbridge Gerry, va aprovar un mapa electoral tan manipulat per guanyar que tenia forma de salamandra, serpentejant entre el mapa. Gerry, el seu nom, Salamander, gerrymandering. A partir d'aquí saltem al 1965. Quan uns britànics triomfaven als Estats Units, la llei del dret a vot prohibia la dilució del vot racial de tal manera que s'havia de garantir que les minories havien d'obtenir una representació. Això afectava a la repartició dels districtes electorals. Aquesta mesura indirectament beneficiava els demòcrates, que habitualment tenen més predicament en les minories racials. Això passava des del 1965 i fins fa dues setmanes.
17: Let's turn to more breaking news just in from Washington. We just got a major decision from the Supreme Court on...
5: Quan el Tribunal Suprem va anul·lar la redistribució, ho direm bé, electoral de Louisiana, i va dir que la llei no permetia dissenyar el districte electoral només tenint en compte la raça. Això ha fet reaccionar Donald Trump, que ha animat els estats republicans a canviar els seus districtes per acabar amb el que considera una discriminació, amb un element afegit que no existia el 1965. Amb l'actual coneixement de dades que tenen els partits, es poden afinar els districtes gairebé al mil·límetre per beneficiar-te a tu mateix.
0: I els mapes han canviat, Maiol?
5: Louisiana té un mapa, Florida, Tennessee, Alabama, Missouri, Carolina del Nord, Ohio, Texas, tots ja tenen una distribució que beneficiarà els republicans al novembre. Els demòcrates també ho intenten als estats que dominen, però la setmana passada el mateix Suprem va anul·lar el canvi a Virgínia perquè no havia complert els calendaris. Tenint en compte que els republicans controlen 23 estats i els demòcrates en controlen 16, el gerrymandering pot fer que les eleccions de novembre siguin molt més fàcils per Trump del que semblava a priori.
10: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
18: Ahir dijous l'Enigmàrius feia: posi en tensió el doctor, peces de formigó ja endurides. I la resposta era postesi. Posttesar És un verb que significa posar en tensió les armadures actives d'una peça de formigó ja endurida. I per doctorar-se, de l'haver fet una tesi abans. Divendres, enigmàrius tendres. Col·loca Anubis en llur llar. De sis lletres. Col·loca Anubis en llur llar. Sis lletres.
10: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I amb la Mariola Cubells, avui l'aparició dels famosos, els mateixos famosos, dient el mateix en diverses cadenes pràcticament alhora.
4: Estem arribant al col·lapse de famosos contant les mateixes coses a tots els leits, els magazines, els programes d'entrevistes i la tele en general. Com ara mateix tenim tants espais de conversa i tots acaben buscant el mateix, gent coneguda que siga un ganxo per a l'audiència, hem arribat a veure el mateix famós de promoció contar la mateixa anècdota el mateix dia en tres programes diferents. No sé, igual estos espais haurien de fer un pensament i donar-li la volta a tot.
0: I avui que comença una nova edició del Còmic Barcelona, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Sin City.
12: Capaç de fer-te sentir que estàs llegint una novel·la gràfica, vinyeta a vinyeta. Un homenatge cinematogràfic al còmic que adapta l'obra de Frank Miller amb un càsting ple de cares conegudes i un trio protagonista molt potent, Bruce Willis, Mickey Rourke i Jessica Alba. Sin City, la ciutat del pecat, una història de corrupció i venjança codirigida per Robert Rodríguez, és a HBO i a Movistar Plus, entre d'altres.
14: Ah, quina meravella d'escull. Però, una cosa, quant de temps més podem bussejar?
19: Doncs tant com vulgui bussejar.
14: Genial. I quant d'oxigen queda?
19: El que vulgui, també.
14: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
19: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
14: I quants de cetacis?
19: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
20: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: A Capravo estem de celebració. El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Capravo. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
23: En aquests 20 anys d'Obramat, hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
24: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
0: 2:02 i el protagonista del dia, Gerard Jubany, bon dia.
25: Bon dia, és Lamine Yamal.
26: Alayla Sikil Sal de Pula, Midouyeket de Katlani.
31: Lamine és Lamine Yamal.
25: El jugador del Barça fa setmanes que no juga a causa d'una lesió, però és protagonista del dia perquè el ministre de Defensa israelià, que és un senyor que es diu Israel Katz, l'ha acusat de fomentar l'odi. Segons el senyor Israel, el fet que Lamine Yamal onegés una bandera de Palestina a la rua de celebració de la Lliga és una incitació a l'odi, mentre els soldats israelians, diu, lluiten contra una organització terrorista com Hamas.
32: Però este tío que s'ha fumat, tío.
0: Home, el pare de Lamine Yamal. Munir, com estàs? Bon dia.
32: Lamine Yamal, para bien y para mal.
0: Sí, has sentit què diu del teu fill, el ministre de Defensa d'Israel?
32: Mira, me la pela, tío. Mira, este tío, ¿quién es?
0: Sí.
32: ¿Quién se llama Israel, tío? Como si tú te diguessis Andorra, Freddy. O sea, cállate la boca, tío.
25: Sí, bueno, sí. Us ha molestat, sí, m'imagino. Sí.
32: Bueno, si el Israel té algun problema amb el Lamin, pues que venga a Rocafonda y me lo dice a la cara, ¿sabes?
25: Bueno, calma, no, Munir,
32: si,
25: tampoc.
32: Si quieren guerra, aquí estem.
25: No parlem de guerra si ens referim a Israel. No és qüestió de provocar un conflicte diplomàtic, ara.
32: A mi no me dona por ni el Israel, ni el Nepinchaco, ni ningú, tío, ¿vale? 304, tío.
0: Bueno, tampoc cal complicar-se la vida, ara, Munir. No.
32: Seguro que este tío estaba el otro día cantant musulmán el que no vote en Cornellà.
25: No ho sabem,
32: ¿sabes?
25: No ho sabem, però deixem-ho aquí, Munir.
32: No, si yo no quiero malos rollos con Israel, ni con Palestina, ni con nadie, tío. Si respeta, seré respetado, ¿vale?
25: Molt bé.
32: Yo tengo una bandera de Cataluña a casa.
25: Ja ho sé.
32: El pa, visca el vi, visca la mare que em va parir.
0: Bueno, parlem després, Munir, eh?
32: Yo era del Madrid antes, ¿sabes?
0: Dos quarts de vuit.

0: Tornem a tenir vaga de mestres avui a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. Estarem pendents en els pròxims minuts de les accions de protesta i talls de carreteres. Anem a Lleida en directe. Estela Busoms, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs sí, el primer punt de trobada de la jornada és al pàrquing del Camp d'Esports. Allà està previst que esmorzin i es repleguin per desplaçar-se a una de les entrades de la ciutat per tallar el trànsit. En aquest cas, avui serà l'accés des d'Osca, l'N240, a la rotonda de l'Església de Montserrat. A 1:15 començarà la manifestació, que arrencarà des de la seu dels Serveis Territorials d'Educació, recorrerà al centre de la ciutat i passarà també per davant de la seu del PSC. D'altra banda, el Pirineu es tallarà la carretera nacional 230 a les Bordes a partir de les 11. A 1:15 també manifestació a la seu d'Urgell i a la tarda concentració al túnel del Cadí.
0: Gràcies, Estela, i tornarem en directe per seguir l'evolució d'aquesta vaga, d'aquesta jornada de vaga. Això mentre el president Salvador Illa, aquesta nit, en el seu viatge des de Califòrnia, s'ha mostrat convençut que el pols amb els mestres no farà descarrilar l'acord de pressupostos amb Esquerra Republicana. En principi s'ha de presentar la setmana que ve. Per cert que Salvador Illa també ha tancat files amb els Mossos després de la famosa crisi amb les infiltracions.
2: El conseller ha expressat les disculpes. Jo l'únic que vull fer en aquesta qüestió i en aquest moment és reiterar la meva confiança en la consellera i el meu respecte, reconeixement i agraïment al cos dels Mossos d'Esquadra.
0: També de la matinada, trobada entre Donald Trump i Xi Jinping. Donald Trump ha assegurat que comparteixen els Estats Units i la Xina un punt de vista molt semblant sobre com s'ha d'acabar la guerra amb l'Iran. Per exemple, diu que cap dels dos gegants no vol que Teheran tingui armament nuclear. També han parlat, evidentment, de les relacions comercials.
3: I think that we're going to make a deal and they've agreed they want to buy oil from the United States.
0: I Trump ha dit a la cadena Fox que la Xina sí vol comprar productes americans com petroli, avions o soja. Tot i això, falta molta concreció. I en els esports, Robert Prat.
4: Un gol d'Estuani permet al Girona empatar un davant la Real Societat i sortir provisionalment del descens. El Bernabéu que xiula Mbappé, que diu que per Arbeló és el guardavante de l'equip, tot i que el tècnic nega haver-li fet aquests comentaris. L'equip blanc guanya 2-0 l'Oviedo.
0: I pel que fa al temps, avui tindrem un dia inestable, fred pràcticament hivernal en algunes comarques. Saleu Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, un dia, la veritat és que fem uns quants passos enrere pel que fa al moment de l'any. Ara, en aquests moments tenim petits ruixats aquí a les comarques del nord-est, també en alguns punts del Pirineu, avui amb molts núvols, amb sensació de fred, en temperatures que no passaran al migdia dels 15-20 graus a la majoria de comarques, i a la tarda sí que hi haurà més tempestes. Més enllà d'aquests ruixadets que hi ha ara, hi haurà algunes tempestes a les comarques de Girona, de Barcelona, el Pirineu, Prepirineu, la cota aneu al voltant dels 1.400 metres tan sols. Sembla que dimarts i dissabte el temps serà molt més tranquil, molt més assolellat, això sí, amb vent de tramuntana i mestral, que avui ja bufarà al sud del país, demà bufarà també aquests dos extrems, amb algun ruixat encara a la Vall d'Aran, potser el Pirineu Oriental, però la resta molt sol, i diumenge tornen les nuvolades de tarda i tornen alguns ruixats.
0: Gràcies, Eloi. Mobilitat a aquesta hora. Tenim retards a Rodalies i també l'alta velocitat. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
6: Bon dia. A l'R11, el primer tren que ha sortit de Portbou cap a Barcelona ha tingut una avaria que ja està reparada, però que fa que vagi gairebé una hora tard, i el que ha sortit de Figueres també cap a Barcelona porta un retard de mitja hora. A l'R14, el tren que ve de Lleida i que va cap a Sant Vicenç de Calders va més d'un quart d'hora tard. 25 minuts de retard també per al tren de l'RL4 que ha sortit de Manresa i que va cap a l'estació de Lleida, i pel que fa a l'alta velocitat, demores d'un quart d'hora tant a l'AVE, que aquesta hora va de Figueres a Barcelona, com a l'Euromet, que va de Barcelona a Girona.
0: I a les carreteres, incidència a la 2 a Castellbisbal. Clàudia Serra, bon dia.
7: Sí, hores d'ara destacam aquesta incidència. Sentit a Lleida, a Castellbisbal, hi ha un carril tallat per una avaria, precaució en aquest punt. Sentit Barcelona, hi ha densitat en aquesta mateixa via, des de Pallejà a la B23, a l'enllaç amb aquesta A2 a Sant Feliu de Llobregat, sentit Barcelona, com dèiem. També a la C17, a Paret, sentit sud, a la B20, a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat, i a les Rondes, a la de dalt, densitat des de Trinitat fins Vall d'Hebron, sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, des de Sant Adrià, sentit Llobregat, i a la Zona Franca i Santa Coloma, sentit Besòs en general, però menys trànsit del que és habitual.
0: Gràcies, Clàudia. Avui a l'Àgora del Matí, d'aquí una estoneta, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Són 2:05 d'avui. Moment de fer un cop d'ull a la premsa i comencem, com sempre, per les opinions. Maiol Roger, Pol Foradada, des de la redacció del Matí, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui a les pàgines d'opinió, la cimera de la Xina i també les negociacions dels docents per millorar les condicions.
9: La Vanguardia, el Periódico i el Mundo dediquen l'editorial a la trobada de Donald Trump i Xi Jinping.
10: Diu la Vanguardia que la cimera escenifica la voluntat d'una relació bilateral marcada per una cooperació estable.
9: I remarca que el líder xinès ha advertit al dels Estats Units que la independència de Taiwan podria causar una guerra.
10: El periòdico titula una cimera per l'estabilitat i diu que tot apunta que la cimera acabarà amb acords que restableixin certa confiança entre els dos països.
9: Diu el rotatiu que la pedra de toc serà la posició que Trump estigui disposat a assumir sobre Taiwan a canvi d'obtenir concessions que pugui presentar als seus electors com una victòria.
10: El Mundo va una mica més enllà i remarca que és Xi qui marca el pas a Trump.
9: El Mundo considera que el president xinès ha convertit la cimera en una demostració de força culminada amb una amenaça directa a Washington sobre Taiwan.
10: Pel que fa a la vaga educativa, l'escriptor Sebastià Alzamora diu que les vagues de docents a Catalunya i al País Valencià posen en joc qüestions que ens afecten a tots.
9: Considera Alzamora que no només estan en joc unes condicions laborals, sinó el nostre futur com a societat democràtica catalanoparlant.
10: I un apunt més al País de Josep Oriol Pujol Humet, director general de la Fundació Pere Tarrés, que exposa que la infància no ha de pagar els desacords.
9: Defensa que les reivindicacions de mestres i professors són legítimes, però que no s'han de suprimir les colònies.
0: I continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui l'escriptora Llucia Ramis?
8: Llegeix que VilaWeb, que un grup de docents ha creat la plataforma col·laborativa Aules que cremen. És una pàgina web que permet veure la

0: I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
1: Cómo hemos cambiado.
2: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
3: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
4: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
5: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
4: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
6: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
7: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
8: La teva mare sempre té raó.
9: Em compro un cotxe nou?
10: Filla, t'he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
8: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a Nissan.es.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Vinga, fem un cop d'ull a d'altres notícies que han trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Alerta als alumnes que aquest any facin la selectivitat.
13: Catalunya, Galícia, Múrcia i l'Aragó han anunciat que faran servir detectors de freqüència per detectar alumnes que facin servir la intel·ligència artificial durant els exàmens, és a dir, mòbils, ulleres, rellotges o també orelleres intel·ligents. Ho explica l'Espanyol. En cas de detectar-ne algun, la prova s'anul·larà.
12: Passos per la beatificació Gaudí.
14: Estudien com a possible miracle la curació d'un nadó català el 2023. Llegim al periòdico que el religiós veneçolà Reniel Ali Ramírez Herrera, que és l'encarregat de la causa Roma, veu poc probable que la decisió s'anunciï durant el pròxim viatge del papa a la Sagrada Família i ho situa a finals d'any.
12: I atenció amb això, eh? Què hi havia darrere aquella mítica bufetada d'Emmanuel Macron?
13: Sí, la que va atzivar la seva dona, Brigitte Macron, al preu de l'avió just fa un any. Doncs bé, tot i que ells ho van marcar en una broma, el periodista del Paris Match, Florian Tardif, planteja una nova versió en un llibre. Assegura que el president francès hauria mantingut una relació platònica, això sí, durant uns mesos amb l'actriu franco-iraniana Golfishteh Farahadi. I això va provocar tensions al matrimoni i que es fes pública una escena privada d'una suposada discussió.
12: Però la relació és platònica, eh? Era platònica,
13: sí,
12: diuen.
13: Sí, sembla que sí, només de missatges.
12: Record Guinness de tallador de pernil.
14: Un home de Huelva ha batut el rècord de passar-se 72 hores seguides tallant pernil. N'ha tallat 50, que venen a ser 163 quilos. Qui ho ha fet és Juan Bautista Gil. És el segon intent que feia i ha superat amb 7 minuts un tallador valencià que tenia el rècord. Durant més de 3 dies ha estat aïllat en una cabina climatitzada sota supervisió mèdica i de jutges i notaris. Ho llegim al Huelva Información.
12: Els xuxos de crema.
13: Ni de xocolata, ni de mango, ni de festucs. El gremi de pastisseria, el de flaquers, l'Ajuntament de Girona i l'impulsor del concurs mundial del xuxo volen crear la marca de garantia Xuxo de Girona. Defensaran que només els de crema pastissera, massa fullada, fermentada i recta sigui l'autèntic. Ho veiem a l'ara.
12: I la notícia que no agradarà ni als valencians ni als amants de la paella.
14: Una paella express que promet textualment assaborir Espanya en 5 minuts. És l'última aposta de la companyia japonesa Nissin Foods, inventors del ramen instantani. Detallen que té un caldo de marisc gustós que es corona amb gambes, calamar, mongeta verda i pebrot verd per un acabat brillant i acolorit. El vídeo de promoció és des de Barcelona amb el Parc Güell i el Mar de Fons. Ho veiem a La Vanguardia.
12: I aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb el Major Roger i la Lara García.
15: Diferents perspectives de la ciment entre Xi Jinping i Donald Trump. L'editorial del Global Times de Pequín diu que el nou posicionament en les relacions bilaterals obre una nova era que permetrà, diu, al transatlàntic de les relacions entre la Xina i els Estats Units navegar amb fluïdesa entre tempestes i injectar més estabilitat i certeses al desenvolupament global. També el China Daily parla de lligams constructius i estabilitat, un optimisme i una gran diluqüència que no trobem a l'altra banda del Pacífic si llegim, per exemple, el Wall Street Journal, que diu una coreografia precisa emmascara les grans diferències entre els Estats Units i la Xina. Al canvi del mig, el New York Times, que destaca el pas endavant, però la diferència de volum. Si es pregunta

0: on són les dones en una cimera eminentment masculina. Per cert, que el diari també ens explica el menú, que va anar del costellam amb de vedella a l'ànec rostit i tiramisú. Diu, una barreja de plats xinesos i internacionals pensada per conquerir els gustos del president Trump.
1: La premsa econòmica també analitza la trobada entre els presidents de la Xina i els Estats Units, i l'economista destaca que el mandatari xinès ha manifestat el desig d'augmentar les compres de petroli als Estats Units. Recorda que la Xina és el principal importador de petroli de l'Iran i que el 80% de la producció de petroli iranià va parar al gegant asiàtic. L'ONU Economia avui es fixa en els sous dels mestres. Explica que la retribució anual bruta anual a Catalunya se situa de mitjana en els 31.500 euros i destaca que la del personal d'educació està per sota de la mitjana, en 28.200 euros. I si us pregunteu qui cobra més, doncs a les franges més altes de la retribució salarial i als professionals del ram de l'energia elèctrica i del gas, amb un sou anual brut de 61.500 54 euros. I Cinco Días avui publica que els treballadors públics temporals afectats per la sentència del Suprem, que dicta que només podran ser fixos si passen unes oposicions, portaran la decisió a Brussel·les. El diari assegura que el pronunciament del tribunal sobre l'abús de la temporalitat al sector públic a Espanya no només ha tancat la polèmica sobre com compensar els milers d'interins, sinó que ha generat moltíssims dubtes.
2: Va, que serà divertit, això. I a la premsa esportiva, Robert Prat?
3: El Madrid embolica que fa fort. Mbappé i Arbeloa enfrontats.
4: I què fue? Luis y Tena. Con tanta chapa. Va a serle. Ranky, tan, quin, tan. I què fue?
5: Que no ha jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla.
4: Va a serle. Ranky, tan, quin, tan.
6: Bambú.
7: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros. Ni le he dicho semejante frase.
3: El diari Marca diu que el Bernabéu no perdona Mbappé, que el jugador esclata contra Arbeloa. El diari AS defineix la picabaralla com l'esbroncada final. Pel País és la gran estripada d'Mbappé. Per la BC, Mbappé rebenta Arbeloa. El Mundo Deportivo parla d'una esbroncada històrica. L'Esport ho defineix com l'incendi Mbappé, amb una tronadora xiulada contra el jugador. Pel periòdico és el Bernabéu qui treu de polleguera Florentino, que fins i tot es va enfrontar un aficionat que l'increpava des de la grada. Es van retirar dues pancartes en la seva contra.
8: Florentino, vete ya, quita la pancarta aquí, mira. ¡Fuera! ¡Esa es la libertad de expresión del club! ¡Fuera ya! ¡Fuera! ¡Sin vergüenzas! ¿Dónde va? ¡A pegarle!
3: La Vanguardia apunta que Mbappé trenca el sonòmetre, xiulada descomunal sobre el període electoral, afegeix al diari d'aquí 9 dies, qui vulgui desafiar Florentino a les urnes ha d'avalar 187 milions. L'Esportiu diu que el capità del Girona, Estuani, ho torna a fer, el gol de l'empat, i que aquest empat és un mal menor per l'equip. I l'Esport parla de Lewandowski, s'acomiada del Camp Nou diumenge per anar cap a l'Aràbia Saudita.
9: Os deseamos desde el Real Madrid muchas felicidades en estas fiestas tan entrañables para todos.
2: I a la premsa del cor, un concurs escolar monàrquic, Pineda.
10: La princesa Leonor, protagonista inesperada del concurs escolar Què és un rei per a ti? Un aplec de nens i nenes que presenten dibuixos i manualitats relacionades amb Felip VI. Es tracta de treballs elaborats. No confondre amb aquell circuit elèctric que ens van fer construir a cinquè de bàsica aprofitant una caixa de sabates del Cepo i que funcionava amb una pila grossa que, si la llapaves, t'enduies tremendo xispasso festiu. Doncs bé, la protagonista dels treballs és la princesa d'Astúries. Per tant, a la pregunta Què és un rei per a ti?, la resposta de la canalla és clara. El pare de Leonor i un senyor barbut que ens ha visitat avui al col·le.
2: Carolies, qui fanys avui?
11: Emi, felicitem el Gran Wyoming.
2: Home, el Gran Wyoming ha de ser gran Wyoming.
11: A veure, gran, què és gran, Freddy?
2: 70.
11: 71, mira, molt bé. Sí, sí. També l'esportista Isidre Esteve.
2: Isidre Esteve, 54.
11: Molt bé, Freddy.
2: Sí, sí. Aquest, sabia, aquest és, som si fa no fa de la mateixa quinta.
11: Ah, si tu és més jove, ara
2: sí,
11: dius això.
2: Sí, dos anys o més.
11: També el músic Mike Oldfield.
2: Home, Mike Oldfield. 64.
11: Una mica més, va, segona oportunitat.
2: 68.
11: 73 anys. Ai, que fa Mike Oldfield.
2: Sí.
11: I acabem amb el futbolista francès Ousmane Dembélé.
2: Home, Dembélé, aquest és jovenet. 24.
11: 29.
2: Ai, 29, pues sí, ja no tant, ja no tant.
11: Dembélé, Dembélé.
2: I el santoral.
11: Avui és Sant Isidre, Sant Isidre, ara ho he dit bé. Patró de pagesos i casats. Va ser un camperol de Madrid. Entre els miracles que se li atribueixen hi ha el del pou, ja que gràcies a la seva oració les aigües d'un pou van pujar fins que en va poder sortir el seu fill, que hi havia caigut. Vindria a ser una cosa així, un xorret petit, i vinga, cap amunt, cap amunt, cap amunt. I també el miracle dels àngels. S'explica que els àngels llauraven el camp amb els bous mentre Isidre pregava. A Catalunya hi ha 998 persones que es diuen Isidre.
2: I tanquem el repàs a la premsa amb el quios vintage i l'Albert Om.
12: Tal dia com avui,
6: de fa 50 anys.
12: 15 de maig de 1976, les associacions de veïns de Barcelona envien una carta al rei per demanar la destitució de l'alcalde Joaquim Viola. Proposen que sigui una comissió gestora qui porti l'Ajuntament mentre no es convoquen eleccions municipals. Viola havia estat nomenat alcalde de Barcelona pel dictador Franco el setembre de 1975. I ara fa 50 anys els diaris anaven plens d'anuncis de televisors en color. Televisió Espanyola havia començat a incorporar el color a la seva programació i espais com l'1-2-3, Heidi o la Casa de la Pradera ja es podien veure en colors, cosa que era tot una revolució a l'època. Una tele Philips o Telefunken en color valia 65.000 pessetes, uns 400 euros. Acabo amb unes dades de la Caixa. El 1976 l'entitat tenia 362 oficines, 300 a Catalunya, 60 a les Illes Balears i 2 a Madrid. Ara CaixaBank disposa de 4.500 sucursals, de les quals només 840 són a Catalunya.
2: Avui és 15 de maig, dia 135 del calendari, falten 37 dies per l'estiu, 40 per Sant Joan, una setmana perquè comenci l'aplec del Cargol de Lleida, i així sona el dia d'avui.
6: Els sons del matí.
2: El govern i Esquerra escenificaran la setmana que ve l'acord dels comptes d'aquest any que el Parlament hauria d'aprovar abans de les vacances d'estiu.
13: Que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
14: Nosaltres estem oberts. Quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar a un major consens?
15: Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició, però hem de poder parlar de tot.
16: Però nosaltres encara estem lluny d'arribar a un acord.
17: We're going to go to Texas. We're going to start sending Chinese ships to Texas and to Louisiana and to Alaska.
18: Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual.
19: El de diumenge pot ser el pitjor resultat de la història del PSOE.
20: Que vuelva a confiar en nosotros.
21: Governar con dignidad o governar de rodillas.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Maiol Roger. Orbital.
3: Relatiu a orbitar, un cos que descriu una òrbita al voltant d'un altre cos. El tren orbital ha desencallat la negociació de pressupostos i es diu orbital perquè la línia descriu una òrbita damunt totes les línies que passen per Barcelona.
2: Pompa.
3: Ostentació de magnificència, aparell fastuós. Els diaris destaquen com la Xina ha envoltat de pompa la visita de Donald Trump per demostrar el seu poder. El nou món neix mentre encara no m'ha enterrat el vell. Un tòpic per recordar que a partir de pompa diem pompes fúnebres per referir-nos a les cerimònies d'enterrament.
2: Via Crucis.
3: Sinònim de calvari, situació dolorosa, sèrie de penes d'afliccions que tenim quan passem un calvari. L'origen és bíblic i els aficionats del Madrid estan passant un autèntic via crucis en cadascuna de les etapes viscudes, des de l'eliminació de totes les composicions, competicions, a la descomposició del vestuari. Els aficionats del Barça esperem que, al contrari que la Bíblia, la resurrecció no arribi d'aquí 3 dies.
2: Posem-hi 3 xifres, no 3 dies, però sí 3 xifres. Lara Garcia, 2.
1: Són els mesos d'espera per renovar el DNI a les comissaries de la Policia Nacional Espanyola a Catalunya. La policia argumenta que es deu a la proximitat dels mesos d'estiu, quan la gent acostuma a viatjar i necessita tenir el DNI actualitzat.
2: 14.000 milions, ho dèiem malament. 14.000 milions.
1: Són les infraccions que va detectar la Inspecció de Treball de Catalunya. L'any passat va imposar multes per valor de 53 milions. És un rècord de sancions. Moltes de les infraccions estan relacionades amb el temps de descans dels treballadors, l'abús d'hores extraordinàries i també en matèria d'estrangeria i seguretat social.
2: I 91.
1: Són els treballadors que Glovo acomiadarà a Catalunya, sobretot de l'àrea metropolitana i de les zones de la costa. En canvi, a la ciutat de Barcelona ha decidit, doncs, mantenir tot el personal. Acomiadarà 436 treballadors a tot l'estat.
2: I en el veig tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera veiem una imatge típica de campanya, el president andalús i candidat a la reelecció del PP, Juanma Moreno Bonilla, mànigues de camisa, envoltat de persones que el miren i que acaricia el llom d'una vaca.
22: Un clàssic de les campanyes, els candidats donant suport al sector primari, al món rural, als vots del camp, tant buscats en aquest cas pel Partit Popular per intentar mantenir diumenge la majoria absoluta de 55 diputats al Parlament andalús, una majoria absoluta que permetria a Moreno Bonilla seguir governant sense dependre de Vox, tal com sí ha passat als seus companys d'Extremadura, l'Aragó o Castellalló.
2: A la segona veiem una zona de la graderia del Bernabéu. S'hi veu una pancarta d'uns 10 metres, si fa no fa, de llarg. Lletres d'impremta, s'hi pot llegir Florentino, vés-te'n ja. Per un extrem, la pancarta està arrugada perquè un vigilant de seguretat del club l'està estirant, evidentment, intentant emportar-se-la.
22: I no va ser l'única pancarta, també se'n va veure una altra que deia Florentino culpable. Totes dues van ser finalment retirades. Era el primer dia que el president blanc trepitjava el Bernabéu després de l'estrambòtica roda de premsa. També el van veure gesticulant de manera ostensible quan un soci es va acostar a la llotja recriminant-li alguna cosa.
2: I a la tercera foto del dia hi veiem un home, 45 anys, cabells grisosos, acompanyant Javier Milei. Qui és? Buenos Aires, Joan Biosca.
0: Doncs es tracta de Manuel Adorni, mà dreta, la casa rosada de Javier Milei, el president argentí ultraliberal, una figura equivalent a un conseller en cap. És el número 2 del govern argentí i cada cop està més a prop de ser imputat per enriquiment il·lícit. La Fiscalia Argentina li ha trobat un canvi de vida important des que fa 2 anys i mig va arribar al poder executiu. Nova casa, viatges pagats en metàl·lic, de diners encara per justificar i sospites de diners de dubtosa procedència.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció amb aquest titular que circula. Una parella d'agricultors aconsegueixen fer una síndria de la mida d'un ou de gallina. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. Així de petita és la síndria que han aconseguit fer una mare i una filla agricultores. És tan petita com un ou de gallina i, segons la notícia, conserva el mateix gust i les mateixes propietats que les síndries de mida normal. Tampoc tenen llavors. Per fer-les, han modificat genèticament les síndries en un intent d'aconseguir que aquesta fruita sigui més fàcil de conrear, transportar, guardar i consumir. Una mida més petita, diuen els agricultores que han fet aquesta síndria de la mida d'un ou, podria permetre una major densitat de plantació i faria possible conrear síndries en els models d'agricultura vertical. Per últim, la notícia diu que les investigacions per aconseguir fer tan petita aquesta síndria van començar el 2021.
2: I això és real o és fals?
23: El Matí de Catalunya Ràdio.
24: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
25: Escollir estudis universitaris és una decisió clau pel futur. I fer-ho amb informació i coneixent de prop l'entorn acadèmic és essencial. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva organitza el dissabte 30 de maig una jornada de portes obertes. Durant la sessió, els futurs estudiants i les seves famílies podran descobrir els graus, la metodologia docent i la vida universitària en un entorn que aposta per l'acompanyament personalitzat i el desenvolupament del talent.
24: A la Universitat CEU Abat Oliva aprofitem la tecnologia per acostar les persones. Per això hem implementat un procés d'admissió completament online. Des de casa, sense necessitat de moure't, pots formalitzar la inscripció als nostres graus i postgraus. Canvia el teu present, crea el teu futur.
5: Vinga, va, som-hi. Real o fals? Sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una parella d'agricultors aconsegueixen fer una síndria de la mida d'un ou de gallina és una notícia real. La mare i la filla agricultores que han aconseguit fer aquesta síndria tan petita com un ou són de Virgínia, als Estats Units. La seva creació forma part d'un projecte per fer fruita ultrapetita i ja han anunciat que intentaran comercialitzar la seva minisíndria. Ja veurem si tenen èxit.
2: Gràcies, Marc.
5: Adéu, bon dia.
2: 5 minuts i les 8. El govern i Esquerra significaran l'acord de pressupostos la setmana que ve.
26: El govern i Esquerra, com deia, assajaran dilluns primer l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneix Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès sense passar per Barcelona, i això hauria de desbloquejar la negociació dels comptes. Salvador Illa, des de Califòrnia.
27: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
2: I aquesta matinada, nova trobada entre Donald Trump i Xi Jinping.
28: El president nord-americà diu que estan d'acord a mantenir l'Iran lluny de les armes nuclears i de l'estreta reobre. I d'altra banda, així l'ha avisat que Taiwan és una línia vermella.
2: El dia que la vaga d'educació es trasllada a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
26: Mentre l'educació i els sindicats s'emplacen a negociar la setmana que ve.
2: I últim dia avui de campanya electoral per les autonòmiques andaluses de diumenge.
28: El PP es fixa a assolir la majoria absoluta i el PSOE a evitar un fracàs que qüestioni Sánchez.
2: Vist per sentència el judici contra els 7 fills de Jordi Pujol.
26: El primogènit Jordi Pujol Ferrusola s'enfronta a la petició de pena més elevada, 29 anys de presó.
2: Mentre, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, es prepara una altra vaga a Rodalies.
28: Seria a finals de juny, convocada per la UGT i Comissions Obreres per reclamar més personal, sobretot interventors.
2: I científics catalans desenvolupen una molècula que podria revolucionar el tractament de la celiaquia.
26: Descompon el gluten a l'estómac abans que provoqui inflamació. Francisco José Pérez Cano, investigador.
29: Era capaç de manifestar doncs, menys d'aquestes afectacions. No? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
2: I el Festival de Canes?
28: Ovació per Viva, la pel·lícula d'Aina Clotet.
30: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
31: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia ennuvolat, fred i inestable. Aquesta hora ja tenim petits ruixats a la costa i al Pirineu, que s'aniran repetint durant el matí. A la tarda hi haurà més ruixats, més tempestes, sobretot a les comarques de Girona, de Barcelona. Al Pirineu es reactiva la precipitació, també pot nevar uns 1.400 metres, sobretot a la Vall d'Aran. I en canvi, al sud de Catalunya avui farà vent i hi haurà algunes clarianes entremig dels núvols. I ara, de seguida, a les 8, actualitzem la previsió pel cap de setmana.
30: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: I tenim tallada la Nacional 240 Lleida per la manifestació. Clàudia Serra.
6: Sí, coincidint amb aquesta nova jornada de mobilitzacions dels docents i aquesta manifestació en aquest punt, precaució, perquè es produeixen algunes retencions. I pel que fa a l'àrea de Barcelona, cap a la capital, tenim densitat a la 2 de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà, també a la C-17 a Parets, a la C-59 a Caldes, la C-58 a Ripollet i Montcada i a la B-20 a Santa Coloma, d'entrada cap al Nus a la Trinitat. Trànsit dens també a la P-7 a Barberà, sobretot sentit Tarragona, i a les rondes de Barcelona, la de Dalt i la Litoral, en punts habituals a aquesta hora en els dos sentits de la marxa.
7: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu, bon dia!
8: Manu! Bon dia, Gini Pimi!
9: Ai, que és divendres!
8: És divendres! Com es nota l'ambient, que és divendres?
2: Sí, sí, qui truquem avui?
8: Sí, la veritat. Anem a trucar a l'Aniol avui.
2: L'Aniol.
8: L'Aniol.
2: Quants anys té l'Aniol?
8: Doncs mira, 26 en fam.
2: 26.
8: Ai, senyor. Ai, senyor.
2: Quina època. No te'n recordes dels 26, que n'alies.
8: Hola.
10: Hola.
8: Hola. Aniol?
10: Aniol, sí.
8: Ets tu?
10: Sí.
8: Com estàs, Aniol?
10: Molt bé.
8: Ui, ui, ui, no et veig bé, Aniol, què et passa?
10: No, res.
8: Saps on et truquem, Aniol, o no?
10: No.
8: De matí de Catalunya Ràdio, sona. Aniol!
10: Què?
8: Et truquem de part de la Marina, que demà faràs 26 anys.
10: Moltes gràcies.
8: Et vol felicitar, diu que t'estima molt, que és el millor que li ha passat a la vida i et vol dedicar aquesta cançó que et canta Manu Guix, de Nena de Conte, que es diu Tenia tanto que darte.

0: Oriol, que vagi molt bé el dia d'aniversari. A celebrar-ho com cal.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu, Manu, bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana, xiripipis!
3: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és divendres 15 de maig.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell tindrà un palau de congressos i un hotel de luxe als terrenys de l'antiga discoteca Lluï Vega. El grup inversor ja ha fet la proposta. Es crearan 300 llocs de treball directe i l'hotel tindrà més de 400 habitacions. En parlem d'aquí uns minuts. Abans, altres notícies. Primer de tot, les resumim en titulars. El Calafell Fire Festival, el festival d'enceses del Penedès Garraf, tindrà lloc demà dissabte des de les 10 del matí fins la matinada al Parc de la Sínia de Calafell. Continuen els show cookings d'Economia Blava al Mercat Municipal de Calafell. Serà demà dissabte. Enxampen un lladre robant en un establiment del Vendrell que no va poder fugir perquè li van amagar el patinet. Els Mossos d'Esquadra arresten en un local que havien robat a Tarragona un home que intentava sostreure també begudes i aparells. Cunit reforça la coordinació policial amb Mossos d'Esquadra per intensificar la prevenció de robatoris. L'increment de preus es frena un 0,2% al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant l'abril. Roba, calçat, habitatge, aigua, electricitat i gas, principals capítols que moderen l'escalada. Tarracoviva reuneix més de 1.000 alumnes de primària del Tarragonès perquè coneguin com jugaven els romans. El festival programa activitats escolars des de fa més de 25 anys per introduir-los en la història i el patrimoni. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Avui farem la prèvia del cap de setmana. Parlarem d'hoquei patins, futbol i bàsquet calafellencs. Recordem que el Calafell a Menorquina comença els play-offs aquest dissabte. Jugarà al pavelló Joan Ortoll davant el Reus Deportiu Brasília a 8:15 de la tarda.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell tindrà un palau de congressos i un hotel de luxe als terrenys de l'antiga discoteca Lluï Vega. El grup inversor ja ha fet la proposta. Es crearan 300 llocs de treball directe i l'hotel tindrà més de 400 habitacions. De la seva banda, el palau de congressos tindrà 1.200 metres quadrats d'espais per rebre esdeveniments i nous públics al municipi calafellenc. El projecte preveu la conservació de l'edifici de Lluï Vega, que està protegit, també de la pineda existent que hi ha en aquesta zona. Tenim les declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
3: Que hi ha un grup inversor, un grup important a nivell hoteler, que vol fer un hotel de 5 estrelles aquí al municipi, i que estem treballant la proposta. I llavors això és un grup hoteler que ja té diversos hotels a Catalunya que estan funcionant molt bé d'aquest nivell, d'aquestes característiques, i que a més doncs, generaria 300 llocs de treball directes, hi hauria unes 450 habitacions, també doncs, permetria renovar tot el que és el Lluï Vega, que és un edifici catalogat i protegit doncs, dintre d'aquest àmbit.
0: Ferrer ha puntualitzat que serà una destinació turística molt important a la zona i, a més, ha confirmat que es mantindran punts importants de la discoteca.
3: El cos principal de la discoteca, de l'antiga discoteca, se li donaria un altre ús, evidentment, però formaria part d'aquest hotel i, a més, doncs, això, no?, que tindríem un establiment que ens posaria a Calafell en el mapa a nivell turístic, que podríem ser una destinació turística important i doncs en aquest nivell atrauria també altres tipus de turisme que no tenim, que és el turisme d'empresa, i on podríem tenir un palau de congressos també doncs, que poguéssim fer doncs, aquest tipus de turisme, pogués tenir el seu espai. I això doncs, ens implica també que vingui un altre tipus de públic, majoritàriament d'Estats Units, de la Xina, de països que no tenim habitualment aquí al nostre municipi i que, a més, és un públic d'alt nivell adquisitiu, amb la qual cosa doncs, jo crec que això té una incidència directa en els negocis, en la restauració, en els comerços, del municipi que ja existeixen, i el que estem intentant ara doncs, és resoldre tota la peça a nivell de millorar la connectivitat cap al mar, sobretot, que hi hagin doncs, més accessos i que puguem doncs, fer una peça que tingui molta integració a la ciutat i que pràcticament doncs, estem dissenyant, jo diria que un dels llocs importants de Calafell i una peça que ens uneix, ens cus tota la ciutat i que serà molt important en un futur.
0: L'alcalde calafellenc ha explicat que són necessàries més places hoteleres al municipi.
3: I necessitem places hoteleres perquè la nostra activitat doncs, bàsicament està relacionada amb el turisme, amb els serveis, el comerç, la restauració, això és el que destaca Calafell. Per tant, quan més gent ens ve a visitar i més gent doncs, consumeix i més gent doncs, més negoci hi ha i més llocs de treball es poden generar al seu voltant, no? No tenim polígons logístics, no tenim polígons industrials, no tenim altres activitats que ens podrien doncs, donar llocs de treball i, per tant, si el pla territorial, que és el que s'està redactant, ens demana doncs, que hem d'equilibrar la residència amb gent que ve, amb el creixement que estem tenint, amb la generació de llocs de treball, aquesta generació de llocs de treball ha de sortir d'algun lloc, d'algun sector. I en aquest cas, doncs, el sector turístic, amb un hotel que obrirà tot l'any, que tindrà 300 llocs de treball directes, doncs creiem que és un bon impacte, perquè 300 llocs de treball serà l'empresa pràcticament més important del municipi, després de l'Ajuntament i de l'empresa municipal. Vull dir que estarem allà pràcticament, no? És gairebé un ajuntament més, no?
0: La compra dels terrenys es va materialitzar l'any 2022. La discoteca, que va guanyar un premi FAT, un dels guardons d'arquitectura i interiorisme més importants, havia tancat definitivament l'any 2012.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: El cinquè Calafell Fire Festival, el festival d'enceses del Penedès Garraf, tindrà lloc demà dissabte, 16 de maig, des de les 10 del matí fins la matinada, al Parc de la Sínia de Calafell. Hi ha un programa molt complet amb activitats matí, tarda, vespre, nit i matinada. Moltes activitats que es concentraran al Parc de la Sínia de Calafell, la majoria d'elles. Escoltem el Moisés Romero, és l'encarregat d'organitzar aquest festival.
4: Bueno, comenzará a partir de las 10 de la mañana, durante todo el día interrumpido. Y bueno, este año una de las mejoras que hemos hecho, que van a haber unos 9 talleres, de los cuales todos son gratuitos, menos uno, que será un taller de mazas, que serán unas mazas tipo de la Espurna o de Valle Diablas, una maza típica de lo que hacemos nosotros. Y bueno, mucha variedad en talleres, tanto de pintacaras, de puzzles, que hemos hecho unos puzzles muy personalizados de la Espurna para que lo puedan montar los más pequeños, de fango, que era un escudo de la Espurna para podérselo llevar a casa, concurso de dibujo, bueno, un montón de variedad de talleres para que puedan disfrutar las familias, tanto por la mañana como por la tarde.
0: Romero també ha detallat algunes de les activitats durant la tarda de demà dissabte.
4: A ver, por la tarde, a partir de las 4, que es cuando van llegando todas las collas invitadas, que este año vienen por diferentes zonas del territorio, desde Lleida, Tarrasa, Palau-Solità, bueno, diferentes zonas, harán la plantada a las 5, que podrán venir a disfrutar, a ver las bestias, medidas, características, hacer fotos. Y a partir ya de 5, pues tenemos un grupo haciendo ambiente, tocando una hora y media aproximadamente. 6:30 actúan una muestra de entitats de cultura popular de Calafell, Valdegitanas, Esbar, Grallas de Marromeu, y seguidamente, después de la actuación de cultura popular, empezará la tabalada, que será un cercavila que se irá desde el Parc de la Sínia para Calafell Playa. Y bueno, iremos, pues, como es un cercavila sin fuego, iremos lanzando confeti para hacer una fiesta más grande, y en el mismo momento que el festival se va, empieza otro concierto en la plaza, en el Parc de la Sínia, para seguir haciendo ambiente, para la hora de la llegada del festival, pues ya esté todo en marcha, para se puede decir, para el comienzo.
0: Volem, doncs, puntualitzar que durant la nit, a partir d'un quart de deu, hi hauran els versots de les espurnetes, a dos quarts de deu de la nit, l'inici del cinquè Calafell Fire Festival i, a continuació, el quart concurs d'enceses. Durant el dia, de matí i tarda, hi haurà tallers i activitats tradicionals, com un taller de timbal tradicional, dibuix infantil, pintacares de bestiari, taller de terracota, taller de masses de l'espurna, taller de xapes, globotada, concurs de dibuix i moltes més activitats al llarg de tot el dissabte.
1: Les notícies de Calafell.
0: I continuen els show cookings d'Economia Blava al Mercat Municipal de Calafell. Podràs gaudir de la millor cuina local, sostenible i de temporada, amb demostracions en directe plenes de sabor i talent. Serà demà dissabte 16 de maig al Mercat Municipal de Calafell a les 12 del migdia, una experiència gastronòmica per descobrir, aprendre i degustar el millor del nostre territori.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Agents de la Policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, de la Unitat de Seguretat Ciutadana, de les comissaries del Vendrell i Tarragona, han detingut en aquestes dues poblacions dos homes de 23 i 54 anys. Un com a presumpte autor d'un delicte de robatori en força i l'altre per fur. El primer dels fets va tenir lloc als voltants de les 8 de la tarda, quan els agents es van dirigir fins al carrer Valentí Carné del Vendrell en rebre un avís d'activació d'alarma en un establiment. En arribar al lloc, els agents van observar que un desconegut sortia per una finestra. Tot i que pretenia fugir ràpidament amb un patinet, no ho va aconseguir perquè diversos veïns van adonar-se dels fets i li van amagar el patinet. Després de retenir-lo, els Mossos es van fer càrrec del lladre, el qual van reconèixer perquè acumula fins a 45 antecedents policials. La patrulla va poder comprovar que l'home va accedir dins del local enfilant-se per una finestra a la qual va forçar amb un tornavís, que se li va localitzar sobre. Per tot plegat, el lladre de 54 anys va acabar detingut per un robatori amb força. El segon fet va tenir lloc a la ciutat de Tarragona a les 5 de la matinada, quan les patrulles es van desplaçar fins a un altre establiment ubicat al carrer Major. Es dona la circumstància que l'accés principal havia estat forçat per un robatori comès amb anterioritat. En arribar al lloc, els Mossos van trobar-se un home de 23 anys, el qual també van reconèixer d'immediat perquè acumula fins a 30 antecedents policials. En concret, estava assegut mentre consumia una beguda alcohòlica i manipulava una tauleta electrònica que pretenia endur-se juntament amb un televisor i mitja dotzena d'ampolles d'alcohol. La patrulla va comprovar que prèviament uns desconeguts havien assaltat el local i que seguidament van fugir del lloc. Aquest fet va ser aprofitat per aquest home per accedir-hi amb la intenció d'endur-se diversos objectes, motiu pel qual va acabar detingut per un delicte de fur. Està previst que els dos detinguts passin a disposició dels jutjats d'instrucció en funcions de Guàrdia del Vendrell i de Tarragona.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: S'ha celebrat una reunió de coordinació en matèria de seguretat entre responsables dels Mossos d'Esquadra i representants de l'Ajuntament de Cunit i la policia local. A la trobada hi han participat el cap dels Mossos d'Esquadra de la comissaria del Vendrell, l'inspector en cap de la comissaria de Vilanova, l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Javier Lorenzo, també el sergent cap de la policia local de Cunit, Sergio Aguilar. Durant la reunió s'han analitzat diverses tipologies delictives que afecten a Cunit, especialment els robatoris a domicili. Tot i que les dades actuals apunten a una reducció dels fets delictius respecte a períodes anteriors, les diferents administracions i cossos policials han coincidit en la necessitat de continuar reforçant la prevenció i la presència policial. En aquest sentit, s'ha acordat intensificar la coordinació operativa entre Mossos d'Esquadra i policia local mitjançant controls conjunts i dispositius coordinats que comencen en diferents punts de Cunit aquesta setmana. La reunió també ha servit per preparar la Junta Local de Seguretat de Cunit, prevista el pròxim 3 de juny, on es farà una anàlisi global de l'estat de la seguretat i de les accions impulsades conjuntament amb els diferents cossos policials. Des de l'Ajuntament de Cunit i responsables policials, s'ha destacat la importància de la coordinació institucional i operativa per continuar millorant la seguretat i la percepció ciutadana.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Més notícies comarcals. 17 projectes educatius del Penedès opten al primer Premi Saifores de la Fundació Marta Mata. La Fundació Marta Mata ha tancat amb èxit la primera convocatòria del Premi Saifores, un nou guardó pedagògic que neix coincidint amb el centenari de Marta Mata i que reconeixerà projectes educatius arrelats al territori i compromesos amb la transformació social. En aquesta primera edició, un total de 17 projectes procedents de 4 comarques de la Vegueria del Penedès, entre elles el Baix Penedès, aspiren al premi, que tindrà caràcter bienal i està dotat amb 2.000 euros i una estatueta commemorativa. La iniciativa vol posar en valor pràctiques pedagògiques que fomentin el pensament crític, el coneixement de l'entorn natural, social i cultural, així com la creativitat, l'efectivitat i la responsabilitat solidària entre infants i joves. La convocatòria ha rebut projectes de totes les etapes educatives obligatòries, infantil, primària i secundària, també perfils molt diversos, des de centres educatius i instituts fins a cooperatives i entitats socioeducatives. Actualment, el jurat format per professionals de l'àmbit educatiu i social del Penedès està valorant les candidatures, tenint en compte aspectes com la capacitat de reflexió, l'originalitat i la implicació comunitària de cada proposta. La Fundació Marta Mata farà públic el projecte guanyador el pròxim 30 de juny, mentre que el lliurament oficial del guardó tindrà lloc el 21 de novembre, en el marc de la jornada Marta Mata. Des de l'organització es valora molt positivament l'alta participació registrada que consolida el Premi Saifores com un espai de reconeixement per als projectes educatius transformadors que es desenvolupen al territori penedesenc.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Obrim la plana general del dia. Les emissions de gasos amb efecte hivernacle van ser d'uns 37,9 milions de tones de CO2, equivalent al 2025, un 1% menys que les del 2024, que al seu torn serien un 0,2% inferiors a les del 2023, segons dades del Monitor Públic d'Emissions de Catalunya. Des d'aquest monitor han considerat que això suposa una frenada en la reducció, ja que el 2023 la davallada va ser del 5,5% respecte de l'any anterior. A més, han alertat que la reducció és totalment insuficient per assolir els objectius catalans, europeus i globals, per limitar l'escalfament global per sota dels 2 graus. L'anàlisi situa el transport i el sector energètic com els dos que creixen en emissions al 2025. Per tant, doncs, per àmbits, els dos sectors que incrementen emissions són transport i l'energètic, pel que fa a la producció i a la transformació d'energia. Per la seva banda, el sector energètic representa el 12% de les emissions totals, amb un repunt de les emissions estimat. La indústria, segons les estimacions, representa el 27% de les emissions globals i registra una reducció del 3,5% al darrer any, un fet que ajuda a la reducció global. El monitor recull també les emissions que es produeixen dins de Catalunya, però no les que es generen a la fabricació i el transport de productes que es consumeixen a Catalunya, però provenen de fora. Tampoc inclouen la major part de les emissions de l'aviació i del transport marítim. Per tant, des del monitor asseguren que el que presenten són estadístiques necessàries, però no suficients, per donar compte de la contribució al canvi climàtic d'un territori concret. El Monitor Públic d'Emissions de Catalunya és una iniciativa social. Està format per un grup d'experts variable.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'increment de preus durant el mes d'abril al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre s'ha frenat en un 0,2%, segons les dades de l'IPC, l'índex de preus al consum fetes públiques. L'evolució interanual dels preus s'ha situat en el 3,2% per sota del 3,4% registrat el mes de març passat, d'acord amb el càlcul de l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. Roba i calçat ha passat d'un 7,7% interanual al març a un 3,6%. Habitatge, aigua, la electricitat i gas d'un 3,4 a un 1,5%, o Esbarjo, Esport i Cultura, que cau d'un 3,6% al 0,7%. Han estat els capítols que més han pesat en aquesta tendència de contenció de la inflació al territori. A l'altre costat, transport, que passa del 4,2% interanual del març a un 5,5% a l'abril. Transport del 4,2 al 5,5 i begudes alcohòliques del 4,5% al 5,3%. Es troben entre les que acceleren l'increment de preus.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: I ho dèiem en els titulars, Tàrraco Viva ha reunit aquest dijous més d'un miler d'alumnes de primària de 38 escoles del Tarragonès perquè coneguin com jugaven els infants a l'antiga Roma fa 2.000 anys. Es tracta d'una activitat organitzada juntament amb el Camp d'Aprenentatge i la Universitat Rovira i Virgili, que també compta amb la col·laboració de diversos instituts que aporten joves que fan de voluntaris dels tallers per als escolars. Tàrraco Viva fa més de 25 anys que organitza aquest tipus d'accions adreçades als més petits, per tal d'introduir-los a la història i que agafin consciència de la importància i la cura del patrimoni. A banda dels jocs, també hi ha hagut espectacles amb gladiadors.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Ha arribat el moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas, que ens porta tota la informació esportiva.
2: Fem la prèvia del cap de setmana i comencem parlant d'hoquei patins. El Calafell, la menorquina, que va confirmar la quarta posició de la classificació, comença aquest dissabte els play-offs. Jugarà al pavelló Joan Ortoll a 8:15 de la tarda contra el Reus Deportiu Brasília. El president del Club Patí Calafell, Javi Luna, als micròfons de Calafell Ràdio.
5: Aquest any no els hem guanyat.
6: Aquesta recta final molt forta.
5: No els hem guanyat.
6: Ja van punxar.
5: I la segona volta, jo no he fet números, però jo crec que deu ser el millor equip, potser no, perquè deu ser el Liceo, però si no és el millor, deu ser el segon o el tercer.
6: Sí, perquè
5: el Voltregà ha fet una segona volta brutal.
6: Clar, i doncs tenia aquest dilema, jo. Dic, ostres, no sé, però bueno, tenim el factor pista.
5: Tots dos serien difícils, sí. Amb el Reus és un gran equip, sí que és cert que potser els últims resultats no acompanyen, però bueno, quan arribi l'hora de competir segur que hi seran, saben competir.
6: Martí Casas, Marc Julià, Candi Ballar...
5: Sí, segur que no serà fàcil, evidentment jo crec que guanyarem, però pel factor casa, pista, però estarà molt ajustat i bueno, si perdéssim, doncs tampoc seria una sorpresa, evidentment. El Reus és un històric i...
6: És l'eliminatòria més dura.
5: Sí, segurament ens dobla el pressupost, per molt que ells sempre parlin del nostre, i seria lo normal. Per història i per pressupost, ells són favorits. A partir d'aquí, juguem-ho.
2: De l'hoquei passem al futbol calafellenc. A tercera catalana, recordem que el passat 2 de maig el Club Futbol Calafell es va proclamar campió de Lliga matemàticament i ja és de segona catalana. El conjunt calafellenc no va jugar el passat cap de setmana, ja que en aquesta jornada tenia que enfrontar-se al Bellvei, equip que es va retirar. Jugarà contra l'Arbós a casa aquest diumenge 17 de maig a les 6 de la tarda, últim partit de la Lliga. La classificació ha quedat força ajustada. En primera posició el Calafell, 66 punts. En segona, l'Atlètic Valls, amb 63. I en tercera, el Vallmoll, amb 60 punts. Passem al futbol femení. El primer equip de l'escola de futbol base Calafell no va jugar el passat cap de setmana. El partit contra el Molins de Rei va ser suspès. El conjunt de Víctor Parra arriba al final de la Lliga a la 12a posició de la classificació amb 29 punts, 8 victòries, 5 empats i 15 derrotes. L'equip de primera divisió jugarà aquest dissabte fora de casa a les 8 del vespre davant el Sant Cugat Futbol Club B, últim partit de la Lliga. El juvenil femení de l'escola de futbol base Calafell a la darrera jornada no va jugar. El conjunt de Roger Montblanc arriba al final de la Lliga a l'última posició de la classificació, encarant el descens, amb un total de 4 punts, una victòria, un empat i 25 derrotes. Juga aquest diumenge 17 de maig, fora de casa, a 3:15 de la tarda contra el Fontsanta Fatjó. Recordem que les calafellenques van assolir l'ascens a primera divisió l'anterior temporada i no és gens fàcil gestionar el canvi de categoria. El juvenil masculí de l'escola de futbol base Calafell a la darrera jornada va guanyar per 1-5 al Santes Creus. A l'equip de primera divisió encara li queden 2 jornades per finalitzar la Lliga. Està a la 5a posició de la classificació amb 52 punts, 16 victòries, 4 empats i 7 derrotes. Jugarà a casa aquest diumenge a 3:15 de la tarda contra el Torreforta, equip que es troba a la 3a posició de la classificació. I a quarta catalana, recordem que l'Atlètic Segur ja ha posat punt i final a la Lliga, a la 7a posició de la classificació, amb un total de 30 punts, 10 victòries, cap empat i 14 derrotes. I del futbol ja passem al bàsquet calafellenc. L'únic equip que juga a casa aquest cap de setmana, el pavelló Jaume Vilamajor, és el premini femení Calafell Amatia Trading contra el bàsquet Sant Boi. I els equips que juguen fora de casa són els següents: el preinfantil femení Calafell Miracle Global davant el Valls Portal 22, el premini masculí Calafell Bandatex contra el Solsona U10, el cadet femení promoció Calafell Metàl·lica Sonet contra l'Olària Esports, la parròquia, i el cadet masculí promoció Calafell B contra la Salle Tarragona. Anunciem també el torneig de futbol a la sorra que organitza Joventut. Els partits es jugaran sobre la sorra en equips de 5 jugadors i jugadores més porter, fomentant el joc en equip, el respecte i la diversió. La inscripció és per equips de fins a 8 persones per facilitar les rotacions. L'activitat està pensada per passar-s'ho bé, crear bon ambient i compartir una jornada esportiva a l'aire lliure. Adreçat a joves de 12 a 16 anys. Serà el divendres 29 de maig a partir de les 4 de la tarda. El punt de trobada al Casal Jove de Segur de Calafell. Inscripció als Casals Joves de Calafell.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera. En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
7: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
8: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
9: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
10: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
11: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
12: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
13: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
14: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
15: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
16: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
17: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
16: Acció.
1: Els serveis.
0: Molt bon dia, són 9:15 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
0: Josep Miró, molt bon dia.
18: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable, amb un cel ennuvolat gran part del dia, sobretot al matí, amb algunes clarianes entre mig matí i migdia i poques estones de sol, mentre que a la tarda el cel està tapat i fins i tot amb el pas d'una cua de front ens pot deixar alguna pluja feble al vespre o primera hora de la nit. Molt poca cosa en conjunt, amb una temperatura que avui serà més baixa, res a veure amb els 24 graus que vam arribar ahir, mentre que la temperatura es mourà entre els 13 i 14 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima no passarà dels 20 amb una humitat baixa. Vent moderat, de mestral al matí, amb cops forts a la tarda i fent que la mar estigui moguda amb maror. Per demà esperem que el temps sigui molt estable, dominat pel sol i el cel al matí, i amb algun núvol baix a partir de migdia, amb una temperatura que baixarà força de nit i pujarà unes dècimes de dia, movent-se entre els 8 i 10 de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 20 i els 21, amb una humitat baixa. Vent de mestral, feble al matí i moderat de ponent o garbí la tarda, fent que la mar no estigui tan moguda, amb marejol considerable tot el dia. I diumenge un temps més estable, dominat pel sol amb alguns núvols baixos fins a mig matí i bandes de núvols prims a la tarda, amb una temperatura que pujarà de nit i es mantindrà de dia, movent-se entre els 10 o 11 de mínima i els 21 de màxima, amb una humitat moderada, ben feble i variable al matí i de xaloc en cops moderats a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol.
0: Molt bones a totes i a tots. Què tal, com esteu? Avui ja és divendres. I com sempre a aquesta hora, des de Calafell Ràdio, repassem les portades dels diaris. Comencem per La Vanguardia. Parlem de la cimera a Pequín. Xi sedueix Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan. El president nord-americà, acompanyat per grans empresaris tecnològics, busca oportunitats d'inversió. El periòdico parla de la iniciativa del Ministeri d'Hisenda, que està a debat. Fiscalia i notaris desconfien de la llei anticorrupció. Les dues institucions consideren que els canvis legals en el control sobre la transmissió de participacions socials de les empreses perjudiquen la lluita antiblanqueig. El Punt Avui titula en portada Història Viva. El monestir de Pedralbes celebra els seus 700 anys amb un futur prometedor.

20 minuts. Diu que l'IVA del gas i de la llum tornarà a pujar el 21%, però les ajudes als carburants es mantindran un altre mes. Anem ara a les portades dels diaris esportius amb el Mundo Deportivo. João Pedro Puja, el brasiler del Chelsea, és ara l'objectiu número 1 a la llista de nous de la direcció esportiva del Barça. I baixa Julián Álvarez. I el diari Esport, incendi en Mbappé. Atronadora pitada del Bernabéu al francès que va respondre amb un pols al seu tècnic. El resultat, Real Madrid 2, Oviedo 0. I Lewandowski rum a Aràbia. El nou s'acomiada del Camp Nou el diumenge i Flick signarà la seva renovació el dilluns. Titulars destacats a les portades dels diaris. Ampliem aquestes i altres notícies fins a les 9 del matí. Us informem de tot el que passa i comencem per la política.

El ple del Parlament votarà la setmana que ve si exigeix al govern retirar definitivament els Mossos dels instituts. Turull replica a Urtasun que Junts no s'ha obert a negociar amb el govern espanyol sobre habitatge. El juntaire afirma que l'executiu coneix les seves propostes i que les accepta si ells hi votaran a favor. Illa referma la seva confiança en Parloni Trapero. El president dona per bones les explicacions de la consellera i no veu necessàries dimissions a Interior. Illa crida els sindicats a seure i a enraonar després del fracàs de la darrera reunió amb Educació. El president insisteix que l'acord signat suposa la inversió més gran mai feta i demana entesa als docents. Esquerra Republicana de Catalunya convoca un Consell Nacional per dilluns per valorar si es donen les condicions per un acord de pressupostos. Sumar es mostra convençut que la pròrroga dels lloguers tirarà endavant. El partit de Yolanda Díaz recorda que la mesura depèn de la voluntat política del PSOE i Junts.

Pedro Sánchez es reunirà amb el Papa Lleó al Vaticà. Es trobaran poc abans del viatge que el pontífex farà a Espanya entre el 6 i el 12 de juny. Un jutjat decidirà si manté o anul·la la sanció de la Generalitat a Orriols per les declaracions sobre immigració. La líder d'Aliança Catalana referma en les opinions i defensa a la vista que té llibertat d'expressió.

reediten el val escolar de 60 euros per al proper curs 2026-2027. Les famílies rebran dos xecs de 30 euros que, com a novetat d'aquest any, es distribuiran en format digital. A la recerca del vestit perfecte, la pressió estètica a les festes de graduació. Creixen les botigues de venda de vestits de graduació, una celebració en què les adolescents volen trobar l'outfit ideal. Els docents han completat la primera setmana de vagues després de la reunió fallida amb Educació. Les mobilitzacions es desplacen avui divendres a altres punts de Catalunya. Mor un treballador de 64 anys en caure d'una alçada de 7 metres a Sant Pere de Ribes. L'operari estava fent tasques de manteniment en una nau industrial. Com acabar amb l'estigma de les persones sordes al Pakistan? És una dona que lluita perquè la seva filla sorda tingui un nom i rebi una educació. Ella és la protagonista de Mans en Moviment, que estrena el documental. Seguim repassant l'actualitat social de les últimes hores abans de passar a l'economia. La calor de l'abril fa que en 3 mesos s'hagi passat de tenir registres històrics de neu a estar per sota de la mitjana. Els gasos amb efecte hivernacle es van reduir un 1,2% el 2025 respecte del 2023, segons el monitor públic d'emissions. El monitor alerta d'una frenada en la baixada i la considera insuficient per assolir els objectius contra l'escalfament.

Estem repassant l'actualitat social. Dissenyen i proven al laboratori una molècula que podria reduir la resposta antiinflamatòria de les persones celíaques. La celiaquesa desenvolupada pot degradar en el gluten abans de que arribi a l'instantí. Prop de 1.700 alumnes del Camp de Tarragona aprenen sobre el patrimoni català amb una experiència immersiva. Els estudiants han participat en propostes didàctiques. El Clínic redueix les emissions de la diàlisi un 22% i estalvia l'equivalent a l'aigua de 9.000 dutxes. L'hospital impulsa mesures com l'augment dels tractaments domiciliaris per reduir la petjada ambiental. Enxampen un lladre robant en un establiment del Vendrell que no va poder fugir perquè li van amagar el patinet. Els Mossos arresten en un local, també, que havien robat a Tarragona, un home que intentava sostreure begudes i aparells. Trànsit habilitarà carrils addicionals amb motiu del Gran Premi de MotoGP a Montmeló. Es recomana la C32 Nord com a alternativa a la P7. Tarracó Viva reuneix més de 1.000 alumnes de primària del Tarragonès perquè coneguin com jugaven els romans. Detinguda una dona víctima de violència masclista durant el seu desnonament d'un pis de titularitat municipal a Reus. L'aprenentatge digital genera fatiga mental als universitaris, segons un estudi internacional. Els continguts en línia són ben rebuts per la seva flexibilitat, però la hiperconnectivitat provoca estrès. L'ACA atorga subvencions valorades en 27 milions d'euros per millorar l'abastament d'aigua arreu de Catalunya. Per demarcacions s'han concedit 56 ajuts a Barcelona, 110 a Girona, 65 a Lleida i 54 a Tarragona.

Tarragona. I ara sí, anem amb l'economia. La llum i el gas tornaran a un 21% d'IVA a partir del juny per la moderació de la inflació. Es mantindrà la rebaixa fiscal en els combustibles fins al 30 de juny. L'IPC baixa el 3% a Catalunya a l'abril pel descens de l'electricitat. De fet, la moderació de la inflació al Principat es deu principalment a la baixada dels preus de l'electricitat i el gas natural.

La marca Nike ja no agrada. Zara esdevé la marca de moda més valuosa del món. Google desmanca Apple al capdamunt del rànquing de marques i torna a ser la marca més valuosa del món per primera vegada des del 2008. I és que Zara ha esdevingut la marca de moda més important del món. La MAT entre Aragó i Tarragona reobre el conflicte territorial i la reprovació del model energètic. Institucions, pagesos i entitats rebutgen una nova secretiu de ferro mentre Red Eléctrica promet consens.

govern preveu destinar un 10% més de recursos als ajuts als autònoms el 2026, fins a 33 milions. El Fons Monetari Internacional avisa que l'economia global està entrant en un escenari advers pel conflicte a l'Orient Mitjà. L'organisme diu que les expectatives per a la inflació a mitjà termini es mantenen estables. Els treballadors de Nissan convoquen una protesta contra l'ERO el 19 de maig davant del consolat japonès. Els sindicats mantenen el que rebutgen a l'inici del procés de consultes per defectes de forma.

L'AIREF recomana començar a fer ajustos aquest any per garantir que l'Estat compleixi les regles de despesa. L'organisme preveu que Catalunya presenti un creixement del producte interior brut al voltant del 2% fins al 2030. Més temes econòmics. Les empreses incomplien les mesures de seguretat en 9 de cada 10 accidents de treball mortals investigats el 2025. Unió de Pagesos dona 15 dies a la Generalitat per desencallar els ajuts pendents o convocarà eleccions. El Banc d'Espanya avisa que les rebaixes fiscals per la guerra tenen un impacte limitat i que provoquen més endeutament. El regulador bancari alerta que el conflicte a l'Iran pot generar efectes persistents sobre l'oferta energètica. Comissions Obreres i UGT plantegen una nova vaga a Rodalies a finals de maig o principis de juny. Els treballadors reclamen increments salarials, ampliar plantilla i més seguretat tant per a ells com per als usuaris. La logística calcula que els costos han augmentat un 34,4% l'última dècada i avisa de problemes de viabilitat greus. Pimec assegura que l'encariment del preu del gasoil està provocant la desaparició de petites empreses. Catalunya té més de 717.400 afiliats estrangers a l'abril, un 2,52% més que al març. Els Emirats i l'Iran de veïns malvinguts a enemics acèrrims. Els Emirats Àrabs van per lliure, trenquen la unitat de les monarquies del Golf, abracen Israel, reben Netanyahu i ja s'han atacat l'Iran. Rússia reprèn els macroatacs a Ucraïna després de la treva de 3 dies. Dimiteix la primera ministra de Letònia arran de la polèmica per l'impacte de 2 drons ucraniesos desviats per Rússia. Taiwan, la convulsa història d'una illa en disputa constant, d'on ve el conflicte amb la Xina. Sota sobirania xinesa, el 1949, l'illa es va convertir en refugi després de perdre la guerra civil que els va afrontar en el Partit Comunista Xinès.

L'icònic castell de Dràcula serà explotat pel gestor de la mansió d'Elvis Presley. L'aliança té l'objectiu de reforçar la imatge internacional de la fortalesa i atraure més visitants.

El Fons Monetari Internacional avisa que l'economia global està entrant en un escenari advers pel conflicte a l'Orient Mitjà. L'organisme diu que les expectatives per a la inflació a mitjà termini es mantenen per ara estables. I de l'economia a la cultura. Molt bon dia a totes i a tots.

La Fira Trapezi de Reus compleix 30 anys apostant pel circ contemporani i amb segell català. Les organitzadores volen bufar les espelmes aquest cap de setmana en una edició marcada per l'impuls de les produccions fetes al país. Crítica de les estrenes de cinema. Tornen Tom Cruise amb Top Gun i Aaron Piper. Top Gun torna per celebrar el seu 40è aniversari, mentre Aaron estrena Hugo 24 i parla directament del problema de l'habitatge a tot l'estat espanyol. Nit dels Museus 2026. Activitats gratuïtes a tot Catalunya. Els Catarres estrenen la cançó Diumenge sense drama. Anuncien també una nova gira d'estiu. El grup recorrerà Catalunya amb més de 50 concerts els pròxims mesos. Maria del Mar Bonet publica el disc L'aigua no cansa, on retorna a les arrels des d'una mirada actual. El treball inèdit commemora 6 dècades de música mediterrània i de cançó d'autor contemporània. El Museu Egipci de Barcelona incorpora noves peces al fons permanent d'antigues col·leccions europees. Entre les noves adquisicions hi ha un sarcòfag antropoide complet i representacions parietals. El 44è Còmic Barcelona arrenca avui divendres la seva edició més internacional marcada pel canvi d'espai. Encapçalen cartells, per exemple, Milo Manara. Són convidats que passaran pel Saló fins al 17 de maig. Els Pets, Miqui Núñez, Els Amics de les Arts, caps de cartell del festival Petits Camaleons. La Fundació Dalí tanca el 2025 amb més de 945.000 visitants als tres museus i supera els 19 milions d'ingressos. Rosalía guanya el Premi Bravo de la Conferència Episcopal Espanyola. L'Episcopat reconeix el treball de l'artista catalana amb el disc Lux.

ara sí, passem a la premsa esportiva. Mbappé explota contra Arbeloa, diu, m'ha dit que sóc el quart davanter. Compareixença explosiva del davanter francès després de ser suplent en el partit de Lliga contra l'Oviedo. El Madrid guanya l'Oviedo enmig d'una monumental xiulada a Mbappé, 2-0. L'afició del Real Madrid no perdona l'actitud del futbolista francès les últimes setmanes i li dedica una bona esbroncada. El Girona empata contra la Reial 1-1 i segueix sense resoldre la permanència. El conjunt gironí s'aferra al partit amb un gol d'Estuani, però no pot sumar els 3 punts. El Sabadell, l'Europa i el Nàstic s'ho juguen tot aquestes dues últimes jornades. Quan queden només dues jornades de primera, el Sabadell i l'Europa tenen opcions d'aconseguir l'ascens a segona divisió, mentre que el Nàstic lluita per la seva salvació. Bad Bunny revoluciona el vestidor del Barça. Segons el Barça Reservat de Catalunya Ràdio, cap jugador del Barça es vol perdre el concert del cantant porto-riqueny a Barcelona. Un espectador imprudent genera indignació al Giro d'Itàlia. Un aficionat envaeix la carretera en una rotonda durant la 6a etapa cap a Nàpols i provoca reaccions de corredors i organitzadors. Un greuge difícil d'explicar, la samarreta de Catacoll no està a la venda. Nike no comercialitza l'equipació específica de portera del Barça femení. La confessió més dura de Marc Márquez, entre llàgrimes, sacseja MotoGP. Surt a la llum una escena inèdita amb membres de l'equip Ducati, després d'una dura caiguda a la cursa sprint de l'Imans. Als micròfons, Márquez va desvelar que, a més d'operar-se la fractura de peu que es va fer a França, també solucionaria un problema que té a l'espatlla dreta. Diu que té un clau trencat que li toca el nervi radial i ja havia programat una cirurgia. El motiu de l'exclusió de Ronny del Mundial. L'extrem culer és absent a la convocatòria de la selecció sueca i, segons el mitjà suec, la raó no és esportiva. Hamza, la jove perla egípcia del Barça, a qui comparen amb Salah. Amb 18 anys, el seu país el veuen com el nou Salah i ha marcat un golaç a la victòria del Barça juvenil a de la Copa de Campions. Els reptes que encara li queden al Barça aquesta temporada. Després de dir adéu a la possibilitat d'arribar als 100 punts, als culers encara els queden alguns reptes abans d'acabar la Lliga. Entre ells destaquen els invictes a casa, Joan García disparat al Zamora i Premi Zarra amb color blaugrana. Notícies destacades de la premsa esportiva tal dia com avui. I com sempre a aquesta hora, quan falten pocs minuts per arribar a les 9 del matí, és el torn de l'efemèride musical del dia. Avui compleix 67 anys el cantant britànic Andrew, veu solista, líder i únic membre que queda de la formació original de Sisters of Mercy, banda formada el 1979. Us deixem amb un dels seus temes musicals.

Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio, són les 9.

0: dia, bona hora, família, 9 en punt del matí. Què tal, com esteu? Us saludem en directe, com sempre. Al començar el programa, som a divendres, dia 15 de maig de 2026, i com sempre, a través del 107.9 de la freqüència modulada, també a través de la nostra emissió online, ens podeu escoltar, sintonitzar la nostra proposta. Engeguem el magazín matinal, el Calafell Matí. 4 hores per endavant, fins la 1 en punt del migdia, per compartir espais d'actualitat, d'entreteniment, sempre tot això amanit amb bona música, amb bones cançons de l'actualitat, recents i també clàssics. Cançons que aniran desfilant per la nostra antena al llarg de les 4 hores. Salutacions d'aquest que us parla, sóc el Ferran Boquer. Tot un plaer saludar-vos, parlar-vos en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Doncs vinga, tot a punt per ser un dia més la vostra companyia. Gràcies també per escollir-nos. Doncs vinga, engeguem d'aquí un moment amb les dades del dia, les efemèrides musicals, també amb el temps amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals de les últimes hores. A partir de 10:15, espai de veterinària amb l'Esther Fuertes de la Clínica Veterinària Calafell. L'actualitat arriba els divendres a les 10 del matí, avui en companyia de la regidora, la Elena Rubio. Parlarem del clima, com sempre, a través de la Júlia Crespin. Serà a partir de 10:15 del matí. A les 11 al temps ens actualitzarem amb la crònica d'en Josep Miró i tot seguit les novetats musicals i discogràfiques, les més destacades de la setmana. També a partir de 11:15 anirem al cinema per presentar-vos també les estrenes cinematogràfiques, les més destacades d'aquest divendres. I a l'última hora de programa tindrem l'esperit viatger, la càpsula d'escapades de la Mireia Romaguera, també l'altaveu jove de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès. I abans d'arribar al final, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, tot a punt, tot preparat, el Calafell Matí d'aquest divendres 15 de maig. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Benvinguts, ben trobats, comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Doncs vinga, com us dèiem, divendres, dia 15 de maig, una jornada en la que celebra, entre d'altres coses, avui és el Dia Internacional de les Famílies. Una jornada que té l'objectiu de conscienciar sobre el paper fonamental de la família en l'educació i la formació d'infants des de la primera infància. Aquesta jornada té com a objectiu promoure els vincles familiars, la convivència i la unió entre generacions, destacant la importància de la família com a base del desenvolupament social i emocional. I també en aquest 15 de maig se celebra el Dia Internacional de l'Objecció de Consciència, una jornada que reconeix la resistència de les persones que es neguen a participar en conflictes armats per motius ètics, morals o pacifistes. Una data que posa en valor el compromís dels objectors de consciència amb la pau, la no violència i la defensa dels drets humans. I avui també se celebra el Dia Internacional de l'Esclerosi Tuberosa, també coneguda com a complex d'esclerosi tuberosa, una malaltia rara i incurable d'origen genètic. Aquesta jornada té com a objectiu donar visibilitat a aquest trastorn poc freqüent i conscienciar la societat sobre el seu impacte en la vida de les persones que el pateixen. També busca fomentar la informació, la recerca i el suport dels pacients i a les seves famílies, ja que afecta milers de persones arreu del món. També avui és el Dia Mundial del Síndrome d'Ehlers-Danlos, amb l'objectiu de donar visibilitat a aquesta malaltia rara i hereditària. Una jornada que busca sensibilitzar a la població sobre el seu impacte, així com oferir suport i solidaritat a les persones que la pateixen i a les seves famílies. També es pretén impulsar el coneixement i la recerca d'aquest síndrome. I encara en tenim més, perquè avui també és el Dia Mundial de les... A veure si ho direm bé... de les mucopolisacaridosis. No sé si ho he dit bé, crec que no, eh? Mucopolisacaridosis. Que déu-n'hi-do amb la parauleta hiperllarga. Una jornada que té l'objectiu de consciència sobre aquest conjunt de malalties metabòliques hereditàries i rares. Una jornada que també busca donar visibilitat a aquestes persones afectades, promoure la informació i la diagnosi precoç i la recerca, també millorar la qualitat de vida dels pacients i de les seves famílies. Mucopolisacaridosis. Fica en Miquel i anem agafant el truquillo. Doncs heu dit quantes coses se celebren avui, eh? A part d'aquesta que us dèiem, que no tornarem a repetir el nom, també és el Dia Mundial del Síndrome d'Ehlers-Danlos, el Dia Internacional de l'Esclerosi Tuberosa i el Dia Internacional de l'Objecció de Consciència i també el Dia Internacional de les Famílies. Déu-n'hi-do quantes celebracions en aquest 15 de maig. I tenim també efemèrides musicals. Va ser el 15 de maig del 1997. Role Model va néixer un dia com avui, cantant estatunidenc de pop indie, amb una popularitat emergent en els últims anys, s'ha consolidat dins de l'escena alternativa contemporània. Avui Role Model compleix 29 anys.

Més celebracions, més efemèrides musicals. Parlem ara de Brian Eno. Amb aquest inici així tan tranquil, que il·lustra aquesta efemèride, Brian Eno va néixer el 15 de maig del 1948. És un dels músics i productors més influents de la música contemporània, pioner de l'ambient i l'electrònica. Ha tingut un impacte enorme en el so de la música moderna. Brian Eno compleix avui 78 anys.

encara ens quedarem dormits a aquestes hores amb aquesta ambientació musical. Vinga, anem per més aniversaris. Aquesta és Birdie. Va néixer el 15 de maig del 1996, cantant britànica de pop alternatiu. És coneguda internacionalment per les seves versions i cançons emotives. Amb una carrera musical estable i reconeguda a nivell global, avui celebrem l'aniversari de Birdie, fa 30 anys.

M'agrada el que fa aquesta dona, Birdy. Avui d'aniversari, entre les efemèrides d'aquest 15 de maig. I vinga, anem per la quarta i l'última d'aquestes celebracions que repassem sempre al començar el nostre programa. Atenció, perquè el 15 de maig del 1953 va néixer Mike Oldfield, compositor britànic famós per el seu Tubular Bells, una obra clau del rock progressiu que va marcar la història de la música moderna. Avui Mike Oldfield compleix 73 anys. I per il·lustrar aquesta efemèride, aquesta celebració, marxem fins al 1983 per escoltar una de les seves grans cançons. Aquesta Maggie Reilly és el Moonlight Shadow de Mike Oldfield.

0: És Mike Oldfield que signa aquesta cançó, aquesta producció. Mike Oldfield li és recordat per les seves creacions multiinstrumentals, però també en les seves cançons posava veu d'altres artistes, com és el cas d'aquesta amb la Maggie Reilly, el Moonlight Shadow, que ens ha portat el mes de maig del 1983. Cançons per il·lustrar les nostres efemèrides musicals. Avui amb guió, com sempre està fent, el nostre estudiant en pràctiques, el Cristian Ortiz.
1: Aquesta temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais. I tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Així arribem a les 9 i 14 minuts.
1: Calafell Matí, el temps.
0: Doncs vinga, després de les celebracions d'aquest 15 de maig, anem a conèixer la previsió d'aquest divendres, també de cara al cap de setmana. Dia grisot avui, eh? Dia ventós. A veure si cauran o no pluges al llarg de la jornada. Anem a escoltar atentament la crònica d'en Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable, amb un cel ennuvolat gran part del dia, sobretot al matí, amb algunes clarianes entre mig matí i migdia i poques estones de sol, mentre que a la tarda el cel estarà tapat i fins i tot amb el pas d'una cua de front ens pot deixar alguna pluja feble al vespre o primera hora de la nit. Molt poca cosa en conjunt, amb una temperatura que avui serà més baixa, res a veure amb els 24 graus que vam arribar ahir, mentre que la temperatura es mourà entre els 13 i 14 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima no passarà dels 20, amb una humitat baixa. Vent moderat, de mestral al matí, en cops forts a la tarda i fent que la mar estigui moguda amb maró. Per demà esperem que el temps sigui molt estable, dominat pel sol i el cel al matí, i amb algun núvol baix a partir de migdia, amb una temperatura que baixarà força de nit i pujarà unes dècimes de dia, movent-se entre els 8 i 10 de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 20 i els 21, amb una humitat baixa. Vent de mestral, feble al matí i moderat de ponent o garbí a la tarda, fent que la mar no estigui tan moguda, amb marejol considerable tot el dia. I diumenge, un temps més estable, dominat pel sol, amb alguns núvols baixos fins a mig matí i bandes de núvols prims a la tarda, amb una temperatura que pujarà de nit i es mantindrà de dia, movent-se entre els 10 o 11 de mínima i els 21 de màxima, amb una humitat moderada, ben feble i variable al matí i deixar loc en cops moderats a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol.
0: Gràcies, Josep, per la crònica del temps. Doncs, com dèiem, aquest temps grisot, ennuvolat, sense insolació. I ara mateix, aquesta sensació tèrmica baixa, tenim 14 graus centígrads aquí a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, però bufa el vent, el que fa reduir aquesta temperatura, o almenys aquesta sensació. Ara mateix, 14 graus centígrads. I 16, anem per les notícies de proximitat. Moment de donar un cop d'ull a les portades, als continguts dels diferents diaris digitals comarcals. Començarem a diaridetarragona.com, a la secció Costa. En Medi Ambient parlen de la salvació a Calafell d'una cria de guineu atrapada dins d'una ampolla de plàstic. L'animal també tenia un cop en una pota que podria haver estat causat per un atropellament. El Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, el CREAC, ha atès una cria de guineu que hauria estat atropellada. A més, quan els agents rurals la van rescatar, l'animal tenia el cap atrapat dins d'una ampolla de plàstic. La guineu, una família jove, va ser trobada en aquest estat a Montblanc. Els agents rurals la van traslladar al CREAC de Calafell. És estar especialitzat en l'atenció d'animals ferits. Al centre li van curar les ferides d'una pota. Prèviament ja l'havien alliberada d'aquesta ampolla de plàstic que, si no s'hagués localitzat l'animal, li hauria acabat provocant la mort. Un cop estabilitzada, la cria de guineu va ser traslladada a un centre de recuperació d'animals de Terrassa per completar-ne la recuperació si es considera oportú tornar-la lliure del medi natural amb garanties de supervivència. Des del CREAC de Calafell van explicar que l'animal presentava un cop en una de les potes al darrere que movia amb dificultat. La Juli López, biòloga i directora del centre, va destacar el rescat de l'animal, però també va alertar de les conseqüències de llançar deixalles al medi natural. Més enllà de l'impacte ambiental, aquests residus també es converteixen en trampes mortals per a molts animals. I de la plana de successos, Us expliquem des d'eixdiari.cat a la seva secció del Baix Penedès que els Mossos detenen infraganti un home mentre robava en un establiment del Vendrell. Els Mossos van identificar l'home, que acumulava fins a 45 antecedents policials. I és que els Mossos van detenir aquest dimecres al vespre un home de 54 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força en un establiment comercial del Vendrell. Els fets van tenir lloc cap a les 20:10 al carrer Valentí Carner, després que la policia rebés un avís de l'activació de l'alarma d'un local. Quan les patrulles van arribar al lloc, van observar un home que sortia per una finestra de l'establiment amb l'intenció de fugir ràpidament amb un patinet. Diversos veïns, però, que es van adonar del que passava, li van amagar el vehicle, fet que va impedir la seva fugida fins l'arribada dels agents. Els Mossos van identificar l'home, que acumulava fins a 45 antecedents policials. Durant l'inspecció, els agents van comprovar que havia accedit al local, enfilant-se per una finestra que hauria forçat amb un tornavís que portava a sobre. Finalment, l'home va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força. Està previst que el detingut passi pròximament a disposició del jutjat d'instrucció amb funcions de guàrdia del Vendrell. Canviant de rotatiu, anem a diarimés.com. Ens parlen de l'Agència Estatal de Meteorologia, la EMET, que instal·larà una nova estació meteorològica automàtica al Vendrell. Concretament, serà l'Espai Natural de les Madrigueres. El projecte s'emmarca dins del procés d'ampliació i modernització de la xarxa meteorològica estatal, impulsat per l'organisme, i permetrà reforçar la vigilància atmosfèrica amb nous sistemes de mesurament en temps real. L'Ajuntament del Vendrell va aprovar inicialment aquesta setmana el projecte executiu i el plec de condicions administratives que permetran cedir part de l'espai on s'aixecarà aquesta instal·lació. L'actuació encara haurà de superar l'aprovació definitiva del ple municipal, encara que el consistori ja ha donat llum verda als primers tràmits perquè la infraestructura pugui construir-se pròximament dins de l'entorn natural de les Madrigueres. I anem a la ciutat del Penedès. Parlen d'una desena de municipis de Tarragona que ultimen els detalls per l'arribada del Tour de França. La Diputació de Tarragona organitza la logística i les activitats per al pas del Tour el dia 5 de juliol a la nostra demarcació. Aquest diari explica que els treballs per preparar el pas del Tour de França a la demarcació de Tarragona avancen amb intensitat en 10 municipis, el Tarragonès i el Baix Penedès. Aquest dijous, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, va reunir-se amb la seu provincial del Baix Penedès amb els alcaldes i regidors dels ajuntaments, com els de Tarragona, la Riera de Gaià, Altafulla, la Pobla de Montornès, Torredembarra, Creixell, Roda de Barà, el Vendrell, Calafell i Cunit. Aquesta trobada va tenir lloc per trobar l'objectiu principal, que és posar sobre la taula tots els aspectes logístics i organitzatius que assegurin un desenvolupament òptim durant el recorregut esportiu previst per al 5 de juliol. A més, es van repassar diverses iniciatives locals que pretenen expandir l'esperit lúdic i esportiu associat al Tour. En aquest sentit, la presidenta va destacar que hi estem treballant des de fa temps, braç a braç amb els municipis, per tal de donar resposta als reptes de mobilitat i de logística, per facilitar que es pugui gaudir i participar al màxim del Tour de França. I acabarem a la Fura del Penedès.cat parlant de l'eclipsi de sol que propicia un programa d'activitats culturals al Vendrell. Encara sense conèixer en llocs exactes on es podrà veure millor l'eclipsi de sol del 12 d'agost, el Vendrell ha aprofitat aquest important fenomen meteorològic per confeccionar una programació d'activitats culturals que giren al seu voltant. Es tracta d'una iniciativa impulsada des de la Regidoria de Cultura, juntament amb diferents equipaments del municipi, com la Biblioteca Pública Terra Baixa, el Museu 10 o l'edifici Tavares. Destaquen la presentació del llibre L'eclipsi del segle, escrit pel tarragoní Joan Anton Català, que tindrà lloc a la biblioteca el 19 de maig a les 6 de la tarda. A la mateixa biblioteca també es farà el 17 de juny una audició comentada a càrrec de Maria Montes, musicòloga i realitzadora de Catalunya Música, així com un taller familiar al juliol. I pel que fa al Museu 10, és un altre dels espais on es farà un taller per les famílies, en aquest cas el divendres 15 de maig, i amb la lluna com a fil conductor. El diari repassa, doncs, diferents activitats al voltant d'aquest eclipse del pròxim mes d'agost. Aquí es podrà veure des de la nostra comarca. I també és notícia del dia o de les últimes hores que el Vendrell estudia introduir contenidors comunitaris als blocs de pisos situats en zones on es fa el porta a porta. I és que el Vendrell està desplegant aquest 2026 els nous sistemes de recollida selectiva de residus. El municipi ha optat per un model mixt amb zones on es fa la recollida porta a porta, sobretot on proliferen habitatges unifamiliars i altres on hi ha contenidors intel·ligents als barris amb predominança de blocs de pisos. Un cop ja s'ha fet el desplegament, els nuclis com el Romaní, Bona Vista, el Puig, la Muntanyeta, Sant Salvador o Coma-ruga, des de l'Ajuntament indiquen que estan oberts a introduir millores per ajustar el servei. En la compareixença davant dels mitjans per explicar l'inici del repartiment del material al tancat, l'alcalde de la ciutat, Kenneth Martínez, va avançar que un dels problemes que han detectat és que quan hi ha un bloc de pisos en zones on es fa la recollida porta a porta, perquè la majoria dels habitatges són unifamiliars. Per aquests casos, estan treballant amb els veïns per poder fer la recollida en contenidors comunitaris. I així seguirem estudiant alternatives si no acaba de funcionar, va apuntar l'alcalde del Vendrell, el Kenneth Martínez. Són les notícies que podem llegir en les últimes hores en els diferents diaris digitals comarcals. Hem arribat a les 9 i 24 minuts.
1: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
0: Fem una pausa, una aturada publicitària i tornem de seguida amb l'avanç informatiu i, en un moment, l'espai de veterinària. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.

0: anys 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Dos minuts i menys, arribem al punt de 9:15 del matí. Som a divendres, dia 15 de maig de 2026, i aquestes són en titulars les notícies més destacades del dia, que ens explicaran a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio. A 2:15, la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Moment d'escoltar-les, moments dels titulars. Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Calafell tindrà un palau de congressos i un hotel de luxe de 5 estrelles als terrenys de l'antiga discoteca Louis Vega. El grup inversor ja ha fet la proposta, es crearan 300 llocs de treball directe i l'hotel tindrà més de 400 habitacions. El 5è Calafell Fire Festival, el Festival d'Enceses del Penedès Garraf, tindrà lloc demà dissabte al Parc de la Sínia de Calafell. I continuant els show cookings d'Economia Blava al Mercat Municipal de Calafell. Serà demà dissabte. Els Mossos d'Esquadra detenen infraganti un home al Vendrell i un altre a Tarragona per un robatori amb força i un fort. CUNIT reforça la coordinació policial amb Mossos d'Esquadra per intensificar la prevenció de robatoris. 17 projectes educatius del Penedès opten al primer Premi Saifores de la Fundació Marta Mata. La iniciativa posa en valor pràctiques pedagògiques que fomentin el pensament crític, el coneixement de l'entorn natural, social i cultural, així com la creativitat entre infants i joves. L'increment de preus es frena un 0,2% al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el mes d'abril. Roba, calçat, habitatge, aigua, electricitat i gas, principals capítols que moderen l'escalada. Tarracoviva reuneix més de 1.000 alumnes de primària del Tarragonès perquè coneguin com jugaven els romans. El festival programa activitats escolars des de fa més de 25 anys per introduir-los a la història i al patrimoni.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: Avui farem la prèvia del cap de setmana. Parlarem d'hoquei patins, futbol i bàsquet calafellencs. Recordem que el Calafell la Menorquina comença els play-offs aquest dissabte. Jugarà al pavelló Joan Ortoll davant el Reus Deportiu Brasília a 8:15 de la tarda.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs en segons, en 12 segons, arribem al punt de 2:15 del matí. Vinga, som a divendres. Els divendres, a partir d'aquest punt horari, 2:15, tenim l'espai de veterinària i, com sempre, amb aquest espai, l'Esther Fuertes, de la Clínica Veterinària Calafell. Esther, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia per dir alguna cosa.
1: Sí,
0: bueno, és un bon dia, és divendres,
1: sí,
0: però
1: ens
0: referíem sempre a la meteorologia, si acompanya, si fa bon temps. Sembla que et canvia una miqueta l'estat d'ànim,
1: sí,
0: no?
1: Sí, a més fa fresca, Jo
0: sí.
1: Dic,
0: no Hem de treure les dessuadores ja de l'armari,
1: sí,
0: jo que les tenia ja plegadetes.
1: Jo he tornat a posar el jersei.
0: Sí? No, jo vaig amb màniga curta.
1: Ja et veig molt
0: estiuenc, i no dic, no, avui no agafo, no surto, així, màniga curta de casa, no agafo
1: bé,
0: la...
1: Jo m'he canviat,
0: jo
1: m'he posat màniga curta
0: jo.
1: I he dit, torno a treure el jersei, s'ha acabat.
0: Els nostres peluts no tindran problemes, de fet, segur que no.
1: Exacte, avui segur que no.
0: Pobrets,
1: no cal que els hi posem jersei.
0: No cal. Avui anirem a parlar un cop més, ja ho hem fet anteriorment, de la llei de benestar animal.
1: Sí.
0: I d'algunes coses que ens poden arribar a sobtar. I mira, justament és que aquesta setmana jo llegia que està parat amb multes, sancions, que no agraden mai, el fet de tenir un gos en una terrassa. Aquest era el titular.
1: Sí.
0: I jo dic, ostres, en una terrassa? Jo a casa tinc la terrassa, quantes vegades marxo jo a treballar, quan he tingut ara, perquè està a casa dels pares, però sempre he tingut el gos i, bueno, jo tinc un gran espai exterior,
1: clar,
0: amb trossos d'ombra, amb espai que li dona el sol...
1: Clar.
0: I l'he deixat el gos a la terrassa, un espai molt gran, molt adient pels gossos, perquè clar, però jo llegeixo aquest titular.
1: És
0: no
1: que
0: sé si hem de llegir entre línies...
1: Totes les coses sempre s'han d'agafar amb pinces. O sigui, els titulars sempre ometen moltíssima informació.
0: Hmm.
1: Llavors, sí que és veritat que la nova llei de benestar animal diu que està prohibit deixar els animals sols en terrasses i balcons. Sí que és cert que sí, la terrassa depèn molt de la terrassa que tinguis.
0: Anem a veure què entenem per una terrassa.
1: Exacte.
0: Un balcó, ens fem la idea. Un balcó és un espai petit, exterior, delimitat per una barana, allò perquè no caigui.
1: I ja està.
0: I ja està, és un espai petit. Jo mai deixaria un gos en un balcó, el que entenem per un balcó.
1: No, i de fet, el tema de les terrasses hauríem d'anar amb els legisladors i llegir exactament la llei, que és el que posa. Pensem que depèn de l'espai que tinguem i sobretot per què es fa això. Doncs perquè a vegades, i això passa, s'han deixat els gossos a la terrassa, al balcó, perquè borden o perquè s'han fet pipi o perquè hem hagut de marxar i l'hem deixat a fora, i l'animal està en una terrassa, està fent les seves deposicions, està patint tota la calor del dia, per exemple, a l'estiu això és impensable, o tot el fred de l'hivern, i l'animal es passa moltes hores allà. No es poden tenir els animals abandonats, perquè això al final acaba sent un abandonament a la terrassa.
0: Mm.
1: O sigui, tu no pots agafar, tancar la porta del balcó i deixar el teu gos a fora i que sigui el que Dios quiera. Això no pot ser.
0: Mm-hmm.
1: Una altra cosa és que tinguem el pis obert, que el gos entri i surti de la terrassa, que pugui escollir temperatura, que tingui accés a l'exterior i que pugui entrar, que no pugui caure de la terrassa, perquè penseu que les terrasses són un perill.
0: Mm-hmm.
1: Moltes vegades fem el símil del gos amb els nens petits. Tu deixaries un nen petit 3 hores en un balcó?
0: Evidentment que no.
1: Doncs no és el mateix, està clar que no és el mateix un gos que un nen, però al final és un ésser viu que tenim a la nostra cura, que tenim que vigilar-lo, que no li podem explicar, mira, ara quan marxi no t'apoquis aquí del balcó i si sents un soroll, doncs passa això i allò. No. Sí que li pots explicar.
0: Que alguns, alguns els hi diem, A veure,
1: exacte,
0: porta't bé, sobretot,
1: I n'hi ha que et miren així i diuen, vale.
0: I altres li diuen, el papa tornarà aviat, El papa tornarà en 3 horetes, marxo i torno, Vaig a fer un recado i torno.
1: Exacte, però tu, ell no entén l'esperar. Ell entén que tu li estàs dient alguna cosa i que marxes.
0: I què em diu aquest ara? Sí,
1: diu, quan em diu això, marxa una estona. Ell treu les conseqüències del missatge.
0: Exacte.
1: Però no entén paraula per paraula. Allò de dir, no saltis, no sé què, quan truquin al timbre, no bordis.
0: Sí, no bordis, no molestis, que la veïna, si no, s'emprenya.
1: Exacte, això no ho entendrà.
0: No ho entendrà, pobret.
1: Vale, llavors, sí que diu que no els hem de deixar a la terrassa. Una altra cosa és que tu tinguis un jardí gran o que tinguis una terrassa de molts metres amb una zona, amb una caseta, amb aigües, amb... Aquí ja haurien d'anar els juristes i veure si això és una terrassa com a tal o no, o si és de les que estan, diguéssim, que posarien una multa o no. I una cosa hem de tenir clar, si decidim tenir un animal de companyia, i en aquest cas un gos, hem de ser conseqüents.
0: Sí.
1: Per això moltes vegades el fet de dir, mira, agafem un gos, va, venga, va, sí, va, és igual aquest, ah, pues venga, va. No, s'han de pensar les coses. De fet, penseu que la llei de benestar animal diu que abans que jo, quan era petita, anaves per les botigues d'animals i tenien els gossets allà exposats,
0: sí,
1: i es veien des de l'aparador.
0: Sí,
1: i tu passaves pel carrer i hi havia un aparador i a dintre hi havia una urna molt gran, tipus peixera, on tenien 4 o 5 cadells, i els veies allà jugar.
0: Papers de diari, tots esmicolats, que feien per allò...
1: Perquè si es fan caques
0: i pipis... Clar, i pipis, doncs, que pugui allò absorbir...
1: I era boníssim, jo em quedava hores allà mirant,
0: Sí, sí, de fet, tots els nens sempre estàvem allà, amb les mans allà, encastades en el vidre, sí.
1: Això per què es va prohibir? Doncs es va prohibir per la compra impulsiva.
0: Correcte.
1: Tu veus un cadellet allà, que et mira, i veus el nen allà enganxat als vidres i els pares, sí. Ai, per favor, jo vull un gos.
0: Sí.
1: Doncs no. No, perquè això és una compra impulsiva. Perquè què passava? O què passa encara? Tu compres aquest animal amb tota la il·lusió aquell dia, arribes a casa, resulta que ni estàs preparat, ni saps què vol dir tenir un animal. Què vol dir tenir un animal? Vol dir quina despesa em suposarà, quines paperassa tindré que fer, quina normativa hauré de complir, què necessita aquest animal, de treure'l a passejar, de menjar, de visites mèdiques...
0: Què passa quan te'n vas de vacances? Què fas amb l'animal? Tot això ho has de pensar, no? Perquè és una vida que, a veure, entre 10, 15, 20 anys...
1: Clar, te pot durar.
0: T'has de fer responsable, no?
1: No,
0: i un animal és per tota la vida, per a lo bueno i per a lo malo. Saps allò que ens posen quan ens casem?
1: Exacte. I vindran coses males.
0: En la salut i en l'enfermedat, doncs això és el mateix.
1: Clar, i a més són coses que també hem de pensar. Mira, això moltes vegades nosaltres ho vivim molt i és una cosa trista de la nostra professió, però que a vegades també fa ràbia que se'ls compra un gosset amb un nen o amb un adolescent, no? I després, primer, si és un adolescent, igual passa al cap de dos dies i els pares s'han de fer càrrec o que, clar, que no se li ha explicat que és un animal que viurà 15 anys i que es morirà. És una feina que toca fer a casa. Clar, és difícil de fer aquesta feina, no és una feina agradable per ningú, ni pels pares tutors, ni pels nens, ni per la família en general. Quan tenim un animal, el dia que arriba és una alegria, però hi haurà un dia que marxarà, perquè, per desgràcia, viuen menys anys que nosaltres, per sort o desgràcia, no sabem això, perquè també ens fa responsables i ens dona un aprenentatge, una lliçó de vida. Hem d'agafar-ho, aquestes coses, com una cosa positiva, però hem d'estar preparats també per aquestes històries. I arribaran, i a vegades arriben de forma abrupta,

0: dolent, sinó des d'un punt de vista positiu. Hem de buscar el positiu de les coses. Per tant, totes aquestes compres compulsives, totes aquestes històries, les hem de tenir en compte. I a l'hora de tenir un animal, voldrà dir una despesa. Què passa moltes vegades, també? Que hi ha propietaris que em diuen: oh, és que això em surt més car que un fill tonto. Bueno...
1: I aquesta expressió grinyola per tot arreu, eh?
0: Exacte, sí.
1: Grinyola molt.
0: És horrible, però sí, tu l'has sentida.
1: Sí, vale. És una expressió de tota
0: si
1: la vida.
0: La
1: no, no, no, no, aquesta és de tota la vida, però és que em grinyola
0: exacte,
1: per tot
0: horrible,
1: arreu, eh?
0: És horrible, sí, sí. Però és que ens ho diuen. És que surt més car i, sí, no, i coses pitjors es diuen, eh? Sí, sí. Que són els dilemes.
1: Millor no recordar.
0: Alguns comentaris que hem tingut eren bastant xungos, però...
1: Perdó, però és que aquesta frase...
0: No, aquesta frase...
1: És jo perquè, no per tu, que l'hem dit moltes vegades, eh?
0: Sí,
1: però és que és de fa anys. És de l'edat de piedra,
0: sí,
1: eh?
0: Exacte, jo l'he tret perquè és de l'edat de piedra, perquè en tinc de més recents que són pitjors.
1: Exacte.
0: Doncs bé, sí, és veritat, surt car, però és una responsabilitat i és un goig, també, i hem de pensar en les coses bones que ens donen. Llavors, sí, és veritat que hi ha coses, com aquesta de tenir-les a Terrassa, doncs, que haurem de lidiar amb elles i, bueno, doncs és una cosa que hem de tenir en compte abans d'adoptar un animal. Quines altres coses prohibeix la llei de benestar animal? Una altra cosa que prohibeix és no deixar els animals més de 4 o 5 hores, sobretot a la zona de Tarragona, sols a casa. Clar, aquí ara tot...
1: Què vols dir, amb la zona de Tarragona?
0: Sí, el govern de Tarragona, eh?
1: Sí?
0: Sí, això ho
1: estem
0: heu vist
1: aquí. Estem en el focus, això?
0: Estem en el focus, no. Cada territori té la seva normativa i la seva manera d'aplicar-ho.
1: Vale.
0: Són com les directives europees, eh?
1: Què ets passa, diuen... que vivim a la zona de Tarragona, ara?
0: Som
1: estigmatitzats, ja, també. Que el portem un dia
0: que
1: avui...
0: Jo que jo sàpiga, no.
1: Vale.
0: Hauríem de saber si a Tarragona són 5 hores i a Barcelona 4, doncs llavors nosaltres tenim més llibertat. A vegades viure cunit, eh?
1: Sí,
0: pot ser una
1: exacte.
0: Cosa positiva. Doncs bé, doncs això, que no es podem deixar masses hores sols a casa. Mm. Sobretot per què? Perquè podem crear que hi hagin accidents, que tinguin ansietat. Mm. Això vol dir ara tots a casa estaran estirant-se els cabells. Déu meu, jo me'n vaig 8 hores a treballar. No passa res.
1: A veure,
0: no
1: també hi haurà res. Qui dirà, tota la vida que els animals han estat
0: exacte.
1: Lligats amb una cadena, que no sé què, els han tingut allà i sempre han
0: sí,
1: estat molt bé.
0: Exacte.
1: A veure, que tampoc no cal lligar-lo
0: no
1: amb una
0: cal.
1: Cadena, però
0: eh?
1: Sí que és veritat que una zona exterior que disposi, doncs això, d'una sombra, d'una ombra, d'una zona d'ombres i una zona que pugui prendre el sol, si l'animal al ple hivern vol estar en el sol.
0: Clar, exacte,
1: és a dir,
0: sí, que et
1: estigui. A veure, jo no crec que ens multin ara, ens sancionin
0: no.
1: Per tenir l'animal en un espai exterior ampli,
0: que, no,
1: que potser tingui 80 metres de terrassa no. Amb jardí, zones... Saps allò?
0: No,
1: que allò és un paradís per molts gossos, per
0: no,
1: molts gossos,
0: això
1: eh?
0: Moltes vegades sí que ens venen protectores o Mossos d'Esquadra sí. O Policia Nacional i Policia Local, que ens... Policia Nacional, no, que no es dedica a això, que ens venen amb aquest temes d'animals tancats 12 i 24 hores amb les seves femtes
1: sí.
0: Plorant tot el dia, tancats, i que hi ha denúncies dels veïns. És per aquests casos.
1: Clar, anem a posar-nos seriosos perquè,
0: exacte.
1: Malauradament, alguns casos d'aquests es registren, eh?
0: Exacte.
1: I també amb terrasses petites, d'aquestes que estan en els animals tots sols, que estan fent els seus pipis, les seves necessitats allà, i passen
0: exacte.
1: Moltes hores i en ple estiu, eh? Vull dir, hem vist vídeos per les xarxes socials de gent que ha tingut el seu animal així.
0: Exacte.
1: Això, evidentment,
0: és pensat per això.
1: Està molt ben pensat que se sancioni i que no es permeti, però clar, quan tenim un espai exterior gran, l'animal està de fàbula, és allò, és un somni.
0: Exacte, és un terreny o un jardí, doncs és fantàstic i meravellós.
1: Exacte,
0: millor això que amb un quarto de 2x2. Vull dir que això també és veritat, a vegades no ho veus, però si estan tancats en una habitació és molt pitjor.
1: Aquesta llei també es va donar molt a parlar, sobretot quan es va publicar allò que tota la vida hem anat a comprar amb el nostre animal, i jo era el primer que vaig entrar a la farmàcia, allò que donaves la volta al doc, que baixaves i anaves a la farmàcia, el deixaves lligat a la porta, tu entraves, feies la compra, quan sorties l'animal et remenava la cua tan content i tornaves. Clar, això, amb la nova llei de benestar animal, això està prohibit.
0: Està prohibit, i a més, a mi, jo, perdoneu, em sembla bé. O sigui, jo entenc, a més, aquí, per exemple, que som un municipi pet-friendly, que hi ha moltes botigues que et deixen entrar amb el gos, vull dir que hi ha facilitats. Si has d'anar a comprar segons què, no cal que vagis amb el gos. Fes el recado i tornes a casa i el deixes mitja horeta, una hora sol a casa, no hi ha problema. Deixar-lo lligat amb un fanal, jo he vist molts problemes d'aquest estil. Una, que els nens el veuen i s'acosten. En gos, quan està sol i lligat, es defensa. O sigui, aquell gos que és molt bo i que amb el propietari deixa tocar tots els nens i, o totes les persones i que no hi ha problema. I a més,

0: quan està sol i lligat, defensarà el seu, diguéssim, radi d'acció i no deixarà que t'hi acostis i mossegarà. Per tant, si deixem el gos lligat i s'acostem prou, primer, que li provocarem estrès a l'animal, perquè el deixem sol. Hi haurà gent que passi pel carrer i pot ser un perill potencial. No, és que jo el poso amb el morrió. És que no hi ha cap necessitat de deixar-lo.
1: El meu gos és molt bo, no farà res i és un moment, són 2 minuts que entro a buscar el pa a la barra de quart i...
0: Aquests moments poden ser crucials. Penseu que pot passar un gos més gran, un gos més petit, pot passar un nen petit, un cotxet, un cotxe, que es deslligui la corretja, que vingui algú i se te l'emporti. No toca. Hi han coses que, si és una urgència, mira, li dius a algú que passi pel carrer, perdona, me'l pots aguantar un momentet, que entraré aquí a comprar, són 2 minuts. Hi han coses que jo entenc que són complicades i que dius, no, és que jo surto a passejar amb el gos i així faig els recados i tal. Bueno, quan facis els recados, fes els recados que tu puguis entrar l'animal en aquest establiment. Però, si no, no ho haurem de fer. De fet, tenim disgustos, perquè després acabem venint al veterinari, de gent, i això fa poc, que és que no es vol quedar sol a casa i com que no es vol quedar sol a casa i crida, doncs me l'emporto amb el cotxe tot arreu. I com que encara no fa calor, doncs l'he deixat al cotxe. Res, han sigut 20 minuts d'anar a comprar el pa. O han sigut 5 minuts. I ja te'l venen amb un cop de calor, perquè ja han tingut el primer pseudocop de calor ara. I no ha fet calor.
1: No
0: ha fet calor com per dir, ostres, un cop de calor. Però és que el cop de calor pot ser a més de 25 graus amb segons quins animals. Per exemple, un animal d'edat avançada que té un problema cardiorrespiratori, que moltes vegades no ho sabem que tenen aquest problema, perquè els problemes cardíacs treballen molt, diguéssim, en silenci i no surten fins que el cos ja no pot més. Si nosaltres posem en un estrès amb un gos que encara que estigui en repòs, dormint al cotxe i dius, mira, és que està dormint, doncs el deixo 5 minuts. No, és com els nens, no us poden deixar el cotxe, ni he deixat un dit obert, ni... No us deixeu els cotxes, no us deixeu lligats als fanals, no us deixeu tancats a la terrassa durant hores, no, perquè són animals, perquè es poden trobar malament, pot entrar una avispa, li pot picar, li pot tenir una reacció al·lèrgica, no pot obrir les portes del cotxe i dir, mira, m'estic ofegant, m'està entrant ansietat, surto. I això és molt important que ens càpiga al cap, perquè moltes vegades amb el dia a dia que portem nosaltres de corre aquí, ai, tinc que... A mi em passa, que vaig com una boja, dic jo, ai, ara tinc que fer això, ara tinc que fer allò.
1: No, anem amb el coet al
0: anem
1: cul.
0: Sempre amb el toc de pitu, que això ho hauríem de canviar. Igual que canviar l'altre, això també. Doncs, quan portem el nostre animal hem de ser responsables i aquesta llei primer prohibeix lligar-los a fora dels establiments i també prohibeix deixar-los sols a dins dels vehicles.
1: No sé si hi ha alguna cosa més abans d'acabar aquest espai de veterinària, que hem centrat una miqueta en aquest titular que jo vaig llegir i també havies llegit tu, això de les terrasses, que això sí que ens ha sobtat, Bueno, sí. Hem de puntualitzar, depèn de la terrassa.
0: Exacte, això ja et dic, s'hauria de buscar la llei.
1: Sí, exacte. Dintre d'aquesta normativa, d'aquesta llei de benestar animal, que ja va sorgir, ja va sortir aprovada,
0: ja fa anys, farà 4 o 5 anys.
1: Sí, evidentment. Però sí que és veritat que a vegades a algunes persones els hi costa prendre consciència de coses que a vegades són molt òbvies, són...
0: Sí, és important.
1: El que no faries per tu no ho facis pel teu animal, no el que el faries amb, jo què sé, amb el teu bebè, que malauradament alguns pares també s'han deixat.
0: Sí, segurament que han sigut accidents,
1: vull
0: dir que
1: no,
0: ningú fa especialment aquestes coses.
1: Però...
0: Perquè, a més, el dels gossos també em passa. Vull dir, quan ens venen així, el propietari se sent molt, molt malament a tothom, perquè un no vol que li passi res al seu animal, un se l'estima moltíssim. De fet, te l'emportes amb tu a comprar el cotxe, el que sigui, precisament per això, perquè no vols deixar a casa, perquè plora, perquè estarà millor amb tu... Doncs totes aquestes coses el que hem d'intentar és treballar-les sempre en l'aprenentatge i un aprenentatge en positiu, que pugui el nostre animal pugui quedar-se sol a casa unes hores, que pugui estar tranquil si nosaltres no hi som, que si això costa, sí, és veritat que a vegades aquestes coses són molt difícils i tenim animals que tenen més problemes perquè tenen ansietats per separació o tenen patologies o tenen demències senils perquè ja són molt grans i es poden caure i per tant hem d'anar amb molta cura. i bueno, hem de posar-hi les mides que puguem i intentar doncs, fer el millor que puguem, i per això està la llei també, per ajudar-nos a picar una mica la cresta a que es passi.
1: I que a vegades també ajuda molt que en alguns comerços ens permetin també entrar a comprar amb el nostre gos. A vegades, doncs, si portem un morrió, que ajuda a donar més confiança a les persones que puguin. Mm-hmm. Però alguns altres, com per exemple més del sector de l'alimentació, evidentment, per qüestió d'higiene, doncs, qüestions sanitàries, doncs, evidentment està prohibida l'entrada en aquests
0: jocs. Exacte, penseu que els veterinaris també, una de les feines que tenim és la inspecció sanitària dels locals, en els locals que hi ha venda d'alimentació, com en restaurants, com en hotels, en llocs on es dispensi alimentació. Mm-hmm. Llavors, o que es fabriquin, o hi hagi processos de fabricació o d'empaquetatge d'alimentació. Per tant, allà hi ha unes normes molt estrictes. Tothom qui treballa i manipula aliments es té que treure un carnet de manipulació d'aliments, i els veterinaris som els encarregats una miqueta de totes aquestes coses. Penseu que hi ha unes normes molt estrictes per complir per part de l'empresa, i per tant hi ha llocs on l'animal no pot entrar, però no pot entrar perquè pobret no pot ell complir aquesta normativa, que amb els que estan treballant allà sí que la tenen que complir.
1: Per sort, sempre cada dia n'hi ha més establiments que són pet friendly, no?
0: Exacte, hi ha coses que sí,
1: i fins
0: no
1: i tot hotels, establiments per allotjar-se, que cada vegada accepten més vegades més animals, estan condicionats també per aquesta finalitat. Amb l'Esther Fuertes, en aquest espai de veterinari, els divendres en el Calafell Matí. Esther, gràcies per venir un cop més a la ràdio.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé i molt bon cap de setmana, sobretot,
0: Igualment.
1: I que no plogui, no et mullis.
0: Va, això.
1: Adéu. Que vagi bé.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Molt bon dia a totes i a tots. Aquest és el moment de l'espai d'actualitat i avui ens visita la tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Calafell, Elena Rubio. Molt bon dia.
2: Bon dia, companys.
1: Avui volem parlar de diferents temes. Un d'ells, per exemple, començarem parlant de la regularització, que tant s'està parlant doncs, aquests dies a nivell d'Espanya, Catalunya i també doncs, en àmbit local. Explica'ns una mica doncs, com funciona.
2: Sí, us explico una mica. Actualment, qui està portant el tema de la regularització express que s'està fent arran de tot el país és Serveis Socials. Serveis Socials, juntament amb diferents entitats, entitats que estan donades d'alta a la web del Ministeri d'Immigració, allà tothom que necessiti fer aquesta regularització pot adreçar-se i allà estan els telèfons, correus de contacte i adreces per poder-se donar, regularitzar. Hi ha dues maneres de fer-lo, presencial i online. Penseu que també hi ha moltes entitats, a part de ONGs i el Col·legi d'Advocats, que ho fan gratuïtament i, per tant, hi ha una gran disponibilitat de que la gent pugui anar-hi a diferents llocs a tramitar aquesta documentació. Aquí a Calafell, a Serveis Socials, també ho fem. Fem aquelles persones que estan empadronades al municipi des d'abans de l'1 del 26. Uh-huh. O que hagin demanat sol·licitud d'empadronament abans de l'1 del 26. Què fem a Serveis Socials? Serveis Socials tramitem l'informe de vulnerabilitat que, si és necessari, per aquella família o per aquella persona. Penseu que hi ha un model que és unitari a tot l'Estat d'informe de quin tràmit o quina problemàtica es troba aquella situació, aquella persona. Potser aquella persona no necessita un informe de vulnerabilitat perquè hi ha un grau de dependència dintre de... o un familiar amb un grau de dependència o discapacitat dintre de la família. Això ja és una de les condicions per poder accedir-hi a la regularització. Què fem nosaltres? Fem els informes de vulnerabilitat a aquelles persones que el fet mateix de fer una recerca de feina perquè no tens documentació, no pots accedir-hi al mercat laboral, no pots accedir-hi al lloguer d'una vivenda, etc, etc, doncs de manera regular, doncs el que fem és l'informe que ja contempla aquesta possibilitat. Actualment, a dades d'ara, s'han tramitat, han entrat dintre de Serveis Socials 368 peticions. D'aquestes 368 peticions, 316 ja han estat tramitades i queden pendents 52. Vale? Ho fem, es fa mitjançant instància, es fa una, ja estan coordinats amb el SAC, i es fa mitjançant instància i requerirem una sèrie de documentació. Es queda amb la persona i si compleix tots els requisits, automàticament doncs, es fa l'informe de vulnerabilitat dient, a partir d'aquí, d'aquest informe, els usuaris poden anar a les diferents correus, em sembla, i n'hi ha més diferents, està tot a la web del Ministeri d'Immigració i presentant la documentació. A part d'això, hi ha la documentació també que demostrar la pertinència que mínim has d'estar 5 mesos al país, vale? No pots arribar a empadronar i marxar, sinó que has de demostrar que estàs aquí al país mínim 5 mesos i a més no tenir antecedents penals. Antecedents penals sempre es demanen al país d'origen. També es mirarà cas que per carcàs hem tingut moltíssimes reunions amb el Departament de la Generalitat perquè hi ha països que potser es considera un delicte, coses que aquí no es considera un delicte. Per exemple, hi ha països que tenen delictes per ser del col·lectiu LGTBI. Per tant, aquí no es considera un delicte. S'ha de veure tots els expedients, un per un, i això és cosa del Departament d'Immigració, de totes les comunitats autònomes, les que aniran fent aquesta recerca. És a dir, que a partir del 30 del 6, que és la data de finalització d'entrega de documentació, si queda pendent alguna, doncs hi haurà un tràmit administratiu per poder tramitar allò que falta.
1: Què passa amb les persones no empadronades?
2: Les persones no empadronades, que també en tenim al municipi, tenen diferents entitats donades d'alta, torno a dir, a la web de l'Ajuntament, a la web de la... del Ministeri d'Immigració, on allà podran adreçar-se amb elles, vale? Sé que també hi ha moltíssimes gestories d'aquí de Calafell que fan també aquest recolzament, perquè les dades s'entren en un programa que es diu Mercurio i totes les dades van a parar allà. Per tant, allà, des d'allà, es gestiona de manera global amb cada comunitat i es van mirant els pas casos per casos. És més ràpid, els que compleixen tots els requisits passaran més ràpids. Els altres s'aniran una mica més a poc a poc. Però en principi es fa d'aquesta manera. Tots aquells que no tinguin documentació però hagin d'acreditar que han estat al territori 5 mesos, sigui per busos de tíquets d'autobús o que està anant a al gimnàs o el que sigui, poder demostrar que està aquí dintre el territori.
1: Molt bé, doncs tota aquesta regularització que també s'està duent a terme a nivell local amb totes aquestes peticions, no? També volies desmentir alguns mites.
2: Que... Sí, perquè m'arriba moltíssima gent que estem en una societat que val més o té més valor allò que m'han dit que allò que una premsa o un mitjà de comunicació seriós diu, ¿vale? Me lo han dicho y el me lo han dicho vale mucho más. I jo vull treure alguns mites. A mi m'han arribat a dir que, bueno, es que va tener los papeles y lo que va hacer es ir a por la paguita. No. Aquesta persona ja està aquí al municipi, ja està aquí al territori, ja està treballant. El que passa és que està treballant amb economia submergida.
1: Sense regularitzar.
2: Sense regularitzar. El que volem també és que flueixi tota aquesta economia en bé submergida que hi ha, tant aquí com altres municipis, a tot arreu hi ha aquesta economia submergida i que aquesta gent que està treballant, que està fent la seva forma de vida aquí, el que aconsegueixi és drets perquè també té obligacions. Les obligacions de pagar impostos i els drets que comporta pagar impostos. I, per tant, la regularització és bona perquè pagarà els seus impostos, cotitzaran a la Seguretat Social, ens anirà bé a tothom. I aquesta gent el que vol és un projecte de vida, no volen un altre tipus de circumstància. Quan diuen el tema de la paguita, jo sempre els dic que aquestes persones que es regularitzen, aquesta regularització express, que també haig de dir i deixar i que quedi molt clar, que és només d'un any, no és per sempre, és només un any. I dintre d'un any es fa la revisió i aquelles persones que sí que estiguin inserides laboralment, sí que s'hagin regularitzat, sí que tinguin el seu contracte, etc., se li prorrogarà 2 anys més, però a les altres li caducarà aquesta regularització, que quedi molt clar. Totes aquestes persones no poden accedir-hi amb una prestació d'un ingrés mínim vital o una renda garantida. No, perquè una de les condicions sine qua non per poder accedir-hi és que estiguis 2 anys regularitzat o que estiguis demostrant que estàs vivint aquí al país regularitzat. Per tant, és un bolo que corre molt, igual que podran votar o no podran. És impossible. Vull dir, les dades no donen, perquè una persona per poder votar en una convocatòria electoral ha d'estar mínim 5 anys regularitzat per poder accedir-hi o obtenir el dret de vot. Per tant, no sé, vull fer una lectura més positiva i no tan dramàtica d'aquesta regularització, perquè jo, en el fons, és que és positiu. Són gent que ja hi és aquí, no li treu res a ningú, perquè estan treballant. El que passa és que estan treballant en economia submergida i el que volem és que flori, que cotitzin a la Seguretat Social, i ja que estan treballant, doncs tinguin els mateixos drets que aquella persona treballadora. No treuen res, perquè ja hi són aquí. El tema és que no van ni fa efecte crida. Totes que vinguin no seran regularitzats.
1: Ah, clar, han de complir els mínims.
2: Han de complir els requisits. Per tant, vull treure una mica aquests mites. És que abren massa en la Seguretat Social. Van al metge igualment. Potser que col·lapsin més urgències perquè no tenen la possibilitat de tenir una targeta sanitària amb un metge de capçalera i col·lapsen més els serveis d'urgències. Un nen, per llei, s'ha d'escolaritzar. perquè la llei del menor està per sobre del cognom del nen. Està per sobre la llei del menor. Mm-hmm. Per tant, aquest nen té dret a escolaritzar, a tenir una alimentació adequada i a tenir una formació i una salut adequada. Per tant, això és un dels pilars de la nostra democràcia i jo crec que és un dels pilars que hem de tenir en compte, que no podem posar cognoms, igual que no podem posar portes al camp, no podem posar-lo cognoms als nens. Mm. Els nens són nens i hem de treballar i hem de cuidar els nens com si fossin això, com menors d'edat.
1: Nens.
2: Vale. Aquest és, vull que quedi una mica clar això, no? O sigui, treure una mica la competició de tu eres menos que jo, vale? El fet de que perquè el teu pare és, el seu pare ha vingut a viure aquí, ha vingut a treballar aquí, ha tingut els fills aquí, els fills es quedaran aquí, es criaran aquí, i el que volem fer és una inclusió adequada perquè aquestes persones, igual que els meus pares van venir d'Andalusia a Catalunya, i els meus avis també, i aquí hi som, i es van quedar aquí, això passarà també. I jo m'imagino que molts que estan pensant també són persones emigrades, també són persones que venen d'altres llocs. També tenen seguríssim alguna persona de la seva família que va emigrar a França, que va emigrar a Alemanya, que va emigrar a Argentina o altres països. Tots hem fet, perquè hi ha moviments cíclics al món on hi ha processos d'immigració.
1: Molt bé, Helena, ha quedat molt clar, molt ben explicat.
2: Gràcies.
1: Però tenim més temes per tractar,
2: sí.
1: Com per exemple el SAI. Parlem d'aquest servei que oferiu aquí al municipi i que també teniu activitats previstes.
2: Sí, mira, aquest mes de maig tinc aquí apuntat perquè no m'acabo de tantes coses que no me les sé de memòria. Tenim tant del SIAT com el del SAI, tenim diferents xerrades dintre de cicles aquí dintre de tant els espais del Montse Civit com el del Cinema Iris. Hi ha xerrades de l'apagada, per exemple, des del SIAT, tenim xerrades, el que hem volgut treballar aquesta vegada és molt conjuntament amb el Departament de amb el Joventut, amb SIAT i SAI de Calafell, i també des del Consell Comarcal. Hem volgut doncs fer una mica i adreçar-nos aquesta vegada una mica la joventut, perquè la joventut som esponges i absorbeixen tot, absolutament tot, el que és bo i el que és dolent.
1: Ara t'anava a dir, el bo i el dolent.
2: I el dolent. I moltes vegades doncs, necessiten a vegades doncs, donar-li doncs, informació addicional perquè ells vegin la realitat a vegades d'una altra manera diferent. Una moneda té dues cares. Si expliquem només una i no expliquem l'altra, doncs no donem tota la informació. Es tenim a la pedagoga Esther Luna, que el Casal Jove de Calafell ens farà tres xerrades. Ja ha fet una. Una que era com detectar la violència masclista en les relacions de parella. O sea, desmitificar una mica el que és l'amor romàntic. És que me controla perquè me quiere mucho. No, esto no es querer, esto es controlar. És una gran diferència. El 18 d'aquest mes també hi ha una altra xerrada que és el consentiment i com actuar davant de la violència sexual. La joventut d'avui en dia aprèn la sexualitat en vídeos porno. I l'aprèn així. I els vídeos porno, doncs, n'hi ha de moltes categories. I ens estem trobant que la violència dintre de la sexualitat s'està normalitzant. Molt. I llavors, el que volem una mica és adreçar-nos a les dones i que normalitzar allò que no vols fer no és adequat ni és... Has d'aprendre a dir, això no vull fer. Per això, què és el consentiment? Fins on pots dir que no? I ja tens dret de dir que no? I com actuar davant d'una situació així? I després, la tercera xerrada, que serà el 25 de maig, que és com actuar davant de la violència de l'ús digital i l'ús de les pantalles. Que una noia amb el seu TikTok o amb la seva pàgina personal faci una fotografia, doncs, bueno, perquè aquell dia es troba maca i vol posar, o ell es veu guapo i es vol posar maco i demostrar doncs, la seva bellesa, no tinguis un alut de hackers, doncs, dient-te de tots des del punt de vista sexual. O sigui, el que no podem tampoc és una mica és deixar que això sigui una esponja per elles i que la seva autoestima i moltes vegades entrin en depressions. Un tema de salut mental molt important dintre de la joventut és la violència digital i la violència sexual que s'està instaurant
1: cada vegada més.
2: No sé, vosaltres, tu tens gent no jove, no sé com ell viurà tot aquest procés, però les que tenim més grans ho veiem amb por, perquè hem lluitat molt perquè això deixi de passar. I ara veus que el romanticisme, el que diu el grup, perquè moltes vegades ser integrat dintre d'un grup, has de passar certes proves, i fins i tot proves sexuals. I ens trobem que hi ha noies que per ser acceptades en certes colles, doncs, bueno, han de passar certes circumstàncies. I
1: no
2: ho explicaran mai a la família.
1: Exacte, això t'anava
2: a dir. No ho explicaran mai a la família, però sabem que assisteixen.
1: Clar, perquè hi ha moltes famílies enquestes, que no ho saben.
2: Exacte. I no poden ajudar. Doncs aquestes xerrades van adreçades també a la família.
1: O a poder detectar,
2: tinguin,
1: no?
2: Per poder detectar, perquè tinguin eines, perquè sàpiguen, vale, que la parella, el noviete nou de la seva filla, doncs és un noi normal o és un noi que exerceix una violència passiva i que una violència passiva és el control, per exemple, d'aquesta noia. Això serà per un cantó. Després dels Alsai, vale? El 21 d'aquest mes, a la biblioteca de la Casanova de Segur, tindrem, a motiu de la visibilitat lèsbica, tindrem a l'escriptora Marta Cillán, que ens explicarà, ens presentarà el llibre de Després de l'amor. Tenim un col·lectiu de dones lesbianes important aquí al municipi, i el que volem també és que elles, doncs, en aquest món, doncs, també tinguin el seu refugi, un refugi per poder explicar, un refugi perquè elles també puguin expressar-se, per poder fer sinergies, per poder que siguin capaces d'intentar ajudar aquelles noies joves que no tenen identificat encara la seva sexualitat i que moltes vegades es confonen, perquè també estem en una societat que ens etiqueten per tot arreu. I a vegades ser persona no cal tanta etiqueta o simplement és trobar aquelles persones amb les que et trobis bé. I jo crec que aquesta xerrada anirà molt bé. El 18 del 6 es presentarà amb el Dia de l'Orgull LGTBI, vale? Amb el Cinema Iris, ho farà també Calafell, juntament, l'Ajuntament de Calassai de Calafell, juntament amb el del Consell Comarcal. N'hi haurà un curtmetratge i també un col·loqui al Cinema Iris per commemorar el Dia LGTBI. I el 13 d'agost, juntament al Departament de Joventut, encara està per confirmar-lo tot, però que sí que volem fer un cinema a la fresca al Port de Segur amb la pel·lícula Retrato de una mujer en llamas. ¿Vale? El que volem una mica és adreçar-nos amb aquestes petites coses a la gent jove. A la gent jove, que perdi la por, la gent jove tampoc a dir jo vull anar a veure això, jo vull treballar això, que no fiscalitzi les modes aquestes de que la dona té un paper i l'home té un altre paper dins del món, i que moltes vegades doncs estan minvant lluites molt importants. N'hi ha TikToks, n'hi ha no sé com es diuen aquests que comenten per xarxa, per
1: youtubers.
2: Que, bueno,
1: Instagramers.
2: Ah, sí, a vegades per xarxes en surten i m'he quedat escoltant algun i se m'ha esgarrifat la pell, perquè dic com és possible que aquests discursos...
1: Que estiguin permesos, eh?
2: Estiguin permesos, es deixin fer, empoderin a un home, que al cap i a la fi no és un home, és un nano, i que li facin sentir que aquest nano és... per ser un nano o per ser un home moralment està per sobre d'una dona o d'un altre home,
1: vale?
2: El fet de ser heterosexual ja lo eres todo, no ets una persona, com l'altra persona.
1: Com tothom.
2: És que aquí estem parlant de persones. Sí, el gran exacte. Problema és que estem parlant de persones. I l'última... els dissabtes, sí que s'està fent també, els dissabtes, aquest està adreçat a dones, tots els dissabtes des del mes des del mes d'abril fins al 13 de juny, hi ha uns tallers que s'estan fent a càrrec de la Marta Olmedo, que és una psicòloga, que s'estan fent de 11 i mitja a 1 al Port de Segur, i que va adreçat, s'han d'apuntar al correu electrònic de Benestar, de benestar, i allà també des del SIAT l'adrecen a les usuàries que tenim a serveis socials a que vagin aquests grups de teràpia, com vulguis dir-li, amb aquestes dones, perquè se'ls ha de donar eines per retornar un altre cop a l'entorn social i empoderar-les una mica, que treguin pors, de visualitzar les seves capacitats una altra vegada. Són moltes persones que millor tenen fins i tot laboralment han estat fora de l'entorn laboral perquè hi ha hagut una violència masclista dintre de casa seva i no les han deixat ni tan sols treballar. Són persones que potser es troben que han estat fora del mercat laboral i que han de tornar un altre cop amb fills i que han de tornar un altre cop a remuntar i a refer una vida. Doncs, bueno, Marta ajuda aquestes dones en aquest procés, i jo crec que són uns tallers xulos i uns tallers que són importants per elles. I l'últim que volia dir és que hi ha un cinema fòrum el 28 de maig d'aquest mes al Cinema Iris, que és un curtmetratge que es diu El Círculo. És obert a totes majors de 16 anys que hi vulguin anar-hi per poder veure'l. És un curtmetratge que potser quedi la gent una mica sorpresa, perquè no és que vagi adreçat als homes, però sí que va adreçat als homes, en part. És explicar-li als homes que les coses quotidianes de la vida no tenen etiqueta si són d'home o si són de dona. Les coses quotidianes de la vida, el treball de la llar de la casa, tot és compatible. I tot es pot compartir, ¿vale? I és una mica treure el mite de perquè soy hombre tengo que hacer esto o perquè tu eres mujer tienes que hacer lo otro. No existeix. Ho tenim, sé que els homes ho tenen.
1: Això s'arrossega.
2: S'arrossega, però bueno, és donar amb un curtmetratge situacions que possiblement ells i elles es trobin identificats i que vegin que la solució és més fàcil de que...
1: Una manera d'obrir els ulls, no?
2: Obrir els ulls. Sé que obrir els ulls molesta a vegades perquè et treuen de zones de confort. Quan et treuen d'una zona de confort amb la que estàs acostumada, la primera reacció és emprenyar-se i és no me gusta esto de que va, ¿vale? Però ho hem de fer. Jo crec que hem de seguir treballant aquest tema, hem d'obrir els ulls, hem de seguir dient coses que no agraden a certs col·lectius, i jo crec que no estem parlant de res més, és que estem parlant, torno a recalcar la paraula, són persones. Persones són els homes, persones són les dones, i persones són totes aquelles éssers que vulguin estimar com vulguin estimar i a qui vulguin estimar.
1: Igualtat per tothom.
2: Jo, és que hi ha una dita sempre, ma mare m'ho deia, nadie tiene que decir con quién estás y con quién tienes que estar. Tu con la persona que estés, tu amb la persona que estiguis, tu pactes com serà aquesta relació.
1: Clar.
2: Amb qui sigui i com sigui. Mentre aquella persona i tu, el pacte que heu decidit com a relació de parella, la compliu i estigueu d'acord, la resta no ha de dir res. La resta no ha de dir res. I, bueno, pues, n'hi ha gent que sí que vol decidir com ha de ser aquesta relació entre un home o un ésser i un altre ésser. Doncs aquí, doncs, bueno, explicarem una mica que la vida són éssers i no tenen una etiqueta per fer una cosa a la llar o una altra cosa.
1: Molt bé, doncs, Helena, moltíssimes gràcies per venir a la ràdio i a la televisió, i anirem fent un seguiment de totes aquestes activitats que es duran a terme aquests propers dies.
2: Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies.
1: Bon dia.
0: Tota l'actualitat al

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
1: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Segons arribem al punt de 2:15 del matí, anem per l'actualitat del dia en titulars. L'abans informatiu amb la Mireia i la Roser. Endavant, bon dia.
3: Molt bon dia. Calafell tindrà un palau de congressos i un hotel de luxe de 5 estrelles als terrenys de l'antiga discoteca Louis Vega. El grup inversor ja ha fet la proposta, es crearan 300 llocs de treball directe i l'hotel tindrà més de 400 habitacions. El 5è Calafell Fire Festival, el Festival d'Enceses del Penedès Garraf, tindrà lloc demà dissabte al Parc de la Sínia de Calafell. I continuen els show cookings d'Economia Blava al Mercat Municipal de Calafell. Serà demà dissabte. Els Mossos d'Esquadra detenen infraganti un home al Vendrell i un altre a Tarragona per un robatori amb força i un fort. CUNIT reforça la coordinació policial amb Mossos d'Esquadra per intensificar la prevenció de robatoris. 17 projectes educatius del Penedès opten al primer Premi Saifores de la Fundació Marta Mata. La iniciativa posa en valor pràctiques pedagògiques que fomentin el pensament crític, el coneixement de l'entorn natural, social i cultural, així com la creativitat entre infants i joves. L'increment de preus es frena un 0,2% al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el mes d'abril. Roba, calçat, habitatge, aigua, electricitat i gas, principals capítols que moderen l'escalada. Tarracó Viva reuneix més de 1.000 alumnes de primària del Tarragonès perquè coneguin com jugaven els romans. El festival programa activitats escolars des de fa més de 25 anys per introduir-los a la història i al patrimoni.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: Avui farem la prèvia del cap de setmana. Parlarem d'hoquei patins, futbol i bàsquet calafellencs. Recordem que el Calafell a Menorquina comença els play-offs aquest dissabte. Jugarà al pavelló Joan Ortoll davant el Reus Deportiu Brasília a 8:15 de la tarda.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: així hem arribat a les 10 i 32 minuts aquest divendres pel matí. I sempre els divendres, a partir d'aquest punt horari, arriba la Júlia Crespin, climatòloga, oceanògrafa calafellenca, per parlar del clima. Parlem del clima. Júlia, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: Estàs ja de cap de setmana?
1: No. No, però aviat.
0: Aviat.
1: Aviat. Bueno, vaig a Olot.
0: Te'n vas a Olot?
1: Sí.
0: A menjar patates a Olot?
1: Que
0: típic. Quina frase més clàssica aquesta.
1: A veure uns amics que viuen allà.
0: És que d'Olot...
1: I farem una miqueta de...
0: De què?
1: De turisme.
0: Ah, està molt bé. Gastronòmic també?
1: Sí, perquè
0: això,
1: fan
0: no?
1: una cosa ja de tapes, no sé com es diu, com el pinxo pote d'aquí,
0: sí?
1: Però ja ho fan durant unes setmanetes a Olot amb unes tapes i provarem aviam.
0: Olot patrocina Parlem del Clima.
1: Sí.
0: Com estàs?
1: Que em paguin. Que em paguin una
0: escolta,
1: tapeta.
0: Això, o dues. I te'n portes alguna cap aquí. Com estàs? Com va tot?
1: Bé.
0: Anar fent. Molt bé.
1: Anar fent, que ja és.
0: Que ja és molt. A més, aquest dia grisot, aquest
1: sí,
0: dia 3
1: no,
0: que fa.
1: No ve gaire de gust,
0: no,
1: al carrer.
0: A més, vas gairebé d'hivern.
1: Sí, clar. Bueno, és que jo ja havia fet el canvi d'armari
0: sí.
1: I la meva amiga Caral diu, no. Encà. Les mínimes de 4 graus a Olot, ja us aviso. I clar, doncs, ho he hagut de treure tot.
0: Clar. Si te'n vas a Olot, allà fa més fred que
1: bueno,
0: no pas aquí.
1: I que aquí les temperatures van canviant. Bueno, es fa el que es pot. Qui
0: sí.
1: fa el que pot no està obligat a més.
0: Ah, exacte, així diu la dita. Parlem de pedreres avui.
1: Avui parlem de pedreres. I la pregunta que us deixo és, les pedreres poden tornar a tenir vida? Doncs descobrirem que sí. Sovint quan pensem en una pedrera abandonada o cantera, no? Per si algú
0: sí.
1: no coneix el terme pedrera, doncs jo crec que la imatge de tothom és doncs, un forat immens, allà enmig
0: de la
1: natura,
0: muntanya, sí.
1: Sí, terra remoguda, els talussos pelats, un paisatge doncs, gairebé desèrtic,
0: sí.
1: no? Espais que per molts s'han vist com una ferida al territori. I llavors l'espai d'avui és, realment podem recuperar aquestes pedreres, aquestes mines que ja estan abandonades? Doncs un estudi internacional amb participació catalana ens diu una cosa molt important, i és que sí, moltes mines i pedreres poden convertir-se en autèntiques illes de biodiversitat. I encara més, diuen que Europa hauria de considerar-les una prioritat si vol complir els objectius de restauració ecològica. I ara us explicaré el perquè. Tot això arriba en un moment molt concret, i és que la Unió Europea ha aprovat una llei de restauració de la natura que obliga a revertir la degradació del 20% del territori europeu abans del 2030. Per què? Doncs perquè ens hem carregat un munt d'espais naturals. Això no és cap sorpresa. Una cosa és, per exemple, un tema que volia dir, no? Les pedreres sí que a molts doncs, fa pena quan veiem aquestes mines, aquests forats, però al final tampoc hem de ser hipòcrites, perquè tots i totes utilitzem els productes que venen derivats
0: clar.
1: també d'aquest tipus d'explotacions. Aquí el problema és quan una pedrera o una mina s'han utilitzat durant molt de temps i aquesta, doncs, perquè ja no extreu el que ha d'extreure, s'abandona, no? Aquí ve el problema. Llavors, què fem, no? Què fem amb aquests espais que hem abandonat però que han tingut un fort impacte en el nostre territori? I aquí ve aquest estudi, no? També dir respecte a la llei de la Unió Europea és que pel 2050 encara ens diuen un objectiu més ambiciós i és que on sigui possible hem de restaurar l'ecosistema. Per tant, les pedreres aquí entrarien dins d'aquesta llei. Però on restaurem? Perquè durant anys... Doncs jo crec que quan parlem de restauració, renaturalització, pensem en boscos, rius, aiguamolls, no tenim les dunes. Jo, la veritat, Ferran, per ser-te sincera, no havia pensat mai en la renaturalització d'una pedrera. Sí que, pensant-ho bé, dius, ostres, sí, s'ha de fer, sí, és coherent, però no se't passa pel cap. A mi, personalment.
0: Perquè normalment el que es fa és abandonar-la, es deixa, quan ja no s'ha pogut aprofitar doncs, l'extracció doncs, del que fins ara s'estava traient allà, què? Es deixa abandonada i no es fa cap mena de renaturalització?
1: En molts casos, sí. Penso que per normativa sí que s'hauria de fer una miqueta de... No renaturalitzar, però bé, deixar-ho amb el mínim impacte que es noti que tu has passat per aquí. Clar, després el que es fa i el que no es fa... entre el dicho y el hecho hay un trecho, no?
0: Sí, a vegades estem parlant d'extensions que, a més, estan a la vista, al costat de carreteres,
1: sí,
0: que passem per
1: aquí
0: allà.
1: Aquí en tenim un món. Bueno, ja saps que jo ara que visc a Vallvei, per
0: passes
1: aquesta
0: per
1: zona...
0: Allò, no és una zona que passi gaire amb el vehicle, amb el cotxe,
1: hi ha
0: però...
1: moltes pedreres. Sí, sí. Doncs, a Europa, deien, hi ha desenes de milers. I només a Catalunya s'han documentat més de 2.000 on l'activitat extractiva es va acabar sense una restauració posterior. És a dir, espais que durant dècades han quedat pràcticament abandonats després d'una explotació i que no s'hi ha fet res més. Aquí és on l'estudi doncs trenca amb aquesta idea bastant arrelada, perquè tendim a pensar que un espai degradat és una pèrdua i ja ens n'oblidem. Però els investigadors expliquen que si es fa bé... aquests llocs poden acabar generant hàbitats molt valuosos. No perquè tornin a les

oració, les pedreres, que no em facis explicar-te ben bé el per què, però el que explica aquest estudi és que es creen microhàbitats. Mm-hmm. Llavors, microhàbitats què vol dir? Doncs diferents hàbitats per, en un espai molt reduït, no? I això és molt positiu, perquè si normalment per tenir un hàbitat, un ecosistema, necessitem una gran àrea, no?, d'espai, doncs en aquest cas les pedreres afavoreixen que hi hagi molts hàbitats per moltes espècies diferents. Per tant, tenim més biodiversitat. L'article posa exemples molt interessants. Per exemple, antigues sorreres que evolucionen cap a dunes o talussos amb vegetació, basses formades després de l'extracció que acaben convertint-se en espais claus per la reproducció d'amfibis que potser estaven en un declivi de població. Per exemple, parets verticals de roca que acaben servint per fer nius a espècies, doncs, que són també, que estan desapareixent. En aquest cas, doncs, explica l'àguila cuabarrada, que jo personalment no sé si està en declivi, l'exemple que jo he trobat. I diu que en paisatges agrícoles molt intensius, doncs gran extensions homogènies amb poca biodiversitat, aquestes zones restaurades actuen com a refugis per insectes, papallones o plantes que pràcticament havien desaparegut a la resta del territori. Mm. Espais que abans representaven, doncs, la destrucció d'un espai natural poden acabar convertint-se en petites reserves de vida. I anem a Catalunya. I és que Catalunya s'està convertint en un dels referents europeus en aquest àmbit, i un dels casos més estudiats és la pedrera de la Falconera, que està al Garraf. Mm. I el curiós és que allà encara s'hi extreu roca calcària. No sé si heu passat per la carretera. Mm-hmm. Bueno, es veu, hi ha una quantitat de sorra ingent. Doncs, paral·lelament, investigadors del CREAF estan treballant en projectes de restauració ecològica, i el que fan és molt interessant. Han creat sòls artificials, sòl, no el sòl de que ens il·lumina, sí, sinó el terreny, que els anomenen tecnosòls. Aquests sòls es formen a partir de barreges de terra, compost, palla i altres materials orgànics. Sobre aquests nous sòls han aconseguit fer créixer vegetació mediterrània que s'adapti a la sequera. Els resultats han permès recuperar hàbitats considerats aquí per la seva funció ecològica. Pensem que cada cop necessitem arbres o espècies que es puguin adaptar a les altes temperatures i èpoques on no plou, no? Doncs són hàbitats prioritaris. És a dir, que ja no només estem tapant el forat d'una pedrera, sinó que estem reconstruint funcions essencials, perquè aquestes espècies, com sabem, doncs seran clau per no quedar-nos, parlant clar, en un desert, no? Uh-huh. Quan ens vingui una gran sequera. Ara bé, els mateixos investigadors ens insisteixen en una idea important, i és que la restauració no és màgia. Vull dir que les coses s'han de fer planificades, no es pot dir no, ho abandono i aquí ja em tornaran a créixer arbres i ja està. No, les coses s'han de fer bé. I hi ha un risc que és molt evident, convertir aquests casos d'èxit en una excusa per dir, bueno, doncs jo segueixo aquí carregant-me medi natural i fent extraccions i fent pedreres, perquè, bueno, d'aquí uns anys doncs ja ho arreglaré. Ep, no funciona així. Els científics i científiques de l'estudi són molt clars, i és que aquests espais restaurats mai substituiran un ecosistema ben conservat, els complementen. Això és, per un cop aquesta ferida ja està feta, intentar arreglar-la. Ara, és important, de primeres, doncs, no fer aquesta ferida, no? Si no és estrictament necessari. Perquè una pedrera restaurada difícilment recuperarà, doncs, la complexitat ecològica d'un espai intacte i verge, i això és clau, que és que la restauració o renaturalització és l'últim recurs un cop el mal ja està fet. I l'estudi, doncs, també identifica una realitat bastant habitual en temes ambientals. I això també ho dic moltes vegades, i és que no és que ens falti el coneixement, sinó és la falta de voluntat o de coordinació. Per fer les coses es necessita que la gent les vulgui fer, i que la gent també
Òbviament, si s'han de planificar coses, si s'han de fer coses, sempre ho dic, hi ha d'haver estudis científics al

0: carrera o estudis de viabilitat que diguin «Vale, doncs tenim aquesta pedrera en concret i a nosaltres ens agradaria recuperar-la». No puc anar jo amb unes... M'invento, dic una tonteria, eh? Però agafo unes palmeres i les planto. Ep, no, s'ha de mirar, que, perquè després, clar, oh, clar, això, una palmera aquí, no, clar, han de ser espècies que complementin i espècies que ens puguin portar, doncs, aquest enriquiment de la zona, ja que hem fet aquest mal, entre cometes, al territori, doncs que es puguin fer aquests microhàbitats que ajudin espècies de la zona que estan en declivi o que necessiten aquest refugi. Els investigadors diuen que hi ha 5 grans barreres. La primera, lleis poc ambicioses. I després la mala implementació, perquè com aquí parlem, jo sempre et dic, segons la llei europea de no sé què, el 2030, segons el no sé què, el 2025... Això està sobre el paper, però després la realitat ja sabem tots quina és. Que el nord d'Europa es fan moltes coses, però aquí baix sembla que el rec sanguini és més lent
1: ens arriba
0: la notícia i fins que la implementem... Uf. Noi, s'ha d'estirar del carro fort, eh? Doncs clar, a banda, com que ens passa això, llavors tenim poc coneixement ecològic aplicat. És a dir, sobre la teoria, sobre aquests estudis, doncs hi ha molts científics, hi ha molts investigadors, i a vegades sembla que les coses només es facin a Europa, a Brussel·les... No, perdona, aquí a Catalunya o a la península Ibèrica en general, a Espanya, Portugal, Balears, hi ha un munt de centres d'investigació amb molts estudis. Però clar, l'estudi es fa sobre el paper, teòric, etc. O es fa en petita escala. Després ens cal el coneixement pràctic, no? I deien això, que ens falta el coneixement ecològic aplicat en aquestes zones, doncs més fer aquests estudis més a gran escala. Aquí tenim el projecte de les dunes duals, que sí que ho estan fent a Calafell, allà a França, és un bon exemple de com fer les coses bé, no? Què passa també? Doncs que ens falta adaptar-nos a cada context, i és que cada pedrera és un món i doncs això necessita un cert seguiment perquè funcioni. També diuen que hi ha una infrautilització dels espais restaurats, que un cop es restaura, doncs que això ens oblidem i ja està, i ximpum. Doncs no, també que hi hagi doncs, des de les autoritats una intenció de voler doncs, que es pugui gaudir també d'aquests espais restaurats, per què no? Sabem el que funciona i el problema doncs, és fer-ho de manera sistemàtica, amb seguiment científic i a llarg termini. Restaurar un ecosistema no és una obra pública convencional, no és en plan... Bueno, construeixo un edifici, un centre cívic, pam, signo l'obra, punto, lo construyo, em faig una fotito, la penjo a l'Instagram i adeu. No, aquest tipus d'obres doncs, requereixen... més temps i requereixen més esforços, però el resultat doncs, és molt positiu, com hem pogut veure.
1: Que dic jo, que quan un demana, suposo, els seus permisos per explotar aquest tipus de zones, en aquest cas, amb aquesta finalitat com una pedrera, dic jo que dintre d'aquestes obligacions, també un cop es deixa d'explotar aquesta pedrera, també hauria d'haver-hi el compromís que, sí, igual que m'he beneficiat d'aquest espai, després, doncs, d'alguna manera, intentar minimitzar l'impacte que he creat sobre aquest lloc, no?
0: Inclús que la inversió vingui per part d'ells, perquè ells ve que s'omplen les butxaques fent
1: doncs,
0: això.
1: Em doneu permís per explotar-ho, però també haig de tenir l'obligació, un cop finalitzo doncs, aquest contracte o el meu interès per explotar aquesta zona, doncs, també intentar revertir l'impacte que he causat.
0: Jo diria, Ferran, que ara sí que hi ha... no sé si és ben bé una obligació, però que hi ha clàusules en aquest tipus d'explotacions, juraria, tampoc jo no sóc, no he estudiat el grau de dret, però juraria que hi ha un tipus d'acord en aquest sentit. Ara, que es faci o es faci bé, és un altre tema. Home. També dic que és una cosa recent.
1: Les explotacions que es fan ara, les d'abans, com han quedat?
0: Les de fa 50 anys, que ja es van deixar de... que ja estan abandonades, que és de les que ens parla aquest estudi en concret, doncs jo em penso que no s'acollien. És com les lleis de construcció, no? Que tenim les casetes del Garraf que... bueno, fa no sé quants anys que hauríem de marxar d'allà i és molt complicat.
1: Anem acabant, anem a la conclusió final d'aquest espai del Parlem del Clima d'avui.
0: Doncs jo crec que hi ha una idea molt potent darrere de tot això i és el que vull que recordeu amb el que us quedeu i amb el que em vull també quedar-me jo, i és que fins i tot els paisatges més degradats poden recuperar, doncs, part de vida. No pensar que, bueno, com que ja això ho hem fet malbé, doncs ja està tot perdut. No. Aquest estudi és el que ens diu que espais completament degradats no només han recuperat vida, sinó que han servit per recuperar espècies que estaven en perill. I això jo crec que és molt important. Això és important també perquè estem en un moment de pèrdua accelerada de biodiversitat. Per tant, tot es pot fer. Com es diu això? És igual, anava a dir una frase freta i no me'n recordo.
1: És divendres, tranquil.
0: És divendres. També hi ha una altra lectura. I aquí ve una cosa que volia llançar, i és que el més revelador jo crec que no és que siguem capaços de restaurar una pedrera, perquè jo crec que amb ganes tot es pot arreglar. Jo crec que és que haguem arribat al punt de necessitar convertir antigues mines en refugis ecològics, perquè cada cop tenim menys espais naturals intactes. Jo crec que això és el més trist, no? Que haguem de buscar espais abandonats perquè ens estem carregant tantes coses que es busquen alternatives a tot arreu. I jo crec que això diu molt més sobre el nostre model de territori que sobre les mines o les pedreres. Pensem bé el que fem, quan ho fem, i el que volem prioritzar també com a societat. I no ser hipòcrites, també.
1: A la pregunta que feies a l'obrir aquest espai, les pedreres poden tornar a tenir vida? Què
0: doncs
1: em dius?
0: Sí. Sí. I tant que sí. Sempre tot es pot recuperar.
1: Esperem que sí, que
0: amb
1: també
0: ganes
1: es
0: i
1: pot. Això t'anava a dir, que hi hagi doncs, la voluntat de que això sigui una realitat, sí. Que poder es pot. Sempre fa falta doncs, també un impuls, perquè això sigui una realitat.
0: Home, i tant. No es fa màgia mai.
1: Júlia Crespin, climatòloga, us hem agafat a Calafellenca. Molt bon cap de setmana.
0: Igualment, Ferran.
1: Ens retrobem divendres aquí.
0: Sí.
1: I que no et deixis contagiar per aquest dia grisot.
0: No.
1: Va, i que vagi molt bé per Olot, eh?
0: Gràcies. Ja t'explicaré què tal la ruta d'etapes.
1: Això. Que vagi bé. Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Déu-n'hi-do, quina gran cançó del 1995, que a més forma part de la pel·lícula Don Juan de Marco. Fins i tot hi participa la guitarra flamenca de Paco de Lucía amb aquesta cançó del Bryan Adams. Have you ever really loved a woman? Alguna vegada has estimat realment a una dona? Aquesta és la pregunta de Bryan Adams, recuperant aquesta cançó que ja té, déu-n'hi-do, 31 anys, que es diu ràpid. Amb Bryan Adams arribem a les 10:56. Fem una aturada, una pausa publicitària, en un moment el temps i tot seguit espai de novetats musicals de la setmana.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Doncs vinga, som-hi un minut i arribem a les 11 del matí. Anem pel temps, per la previsió meteorològica amb el meteoròleg Josep Miró, que el tenim ja esperant. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs és evident, aquest canvi de temps que ha arribat, que ens anunciàveu ara fa dies enrere, avui dia grisot i amb baixada de temperatures i continua bufant el vent. Potser no tan fort, oi, com en les últimes hores?
1: Exacte, sí. Ha anat progressivament en les darreres 2-3 hores. Segueix bufant, però ara de moment és feble. Es tornarà a reforçar, a partir de la tarda i vespre. Però de moment no aquestes hores centrals del dia no serà així. Ho corregirem i actualitzarem una mica la previsió inicial de bon matí en què comptàvem que s'obririen clarianes al centre del dia, i això tal com ho estem veient, de clarianes poquetes. Els núvols seran molt abundants, potser alguna clariana puntual es pugui obrir, però vaja, insolació avui pràcticament nula en tot el dia. Fins i tot estem observant, ja dèiem que hi havia possibilitats de que el cel tapat, que la tarda el cel encara estarà més tapat, i que podríem tenir algunes pluges febles, disperses, poca cosa, al vespre i nit. Veient les imatges de radar, aquestes precipitacions comencen a guanyar terreny pel mar i, per tant, ens fa pensar que podrien aparèixer una miqueta abans del que dèiem aquest matí, o sigui que fins i tot ja podríem tenir algunes pluges, però que seran febles, disperses, minces, molt poca cosa, però que podríem aparèixer ja durant la tarda i en intermitències mantenir-se fins al vespre o entrada a la nit. Serien quantitats poc destacables, dècimes de tot estirar o algun litre, però almenys tornarem a tenir algunes pluges. Però amb els mapes de llarg termini que estem veient serien les darreres en molts dies, possiblement en una setmana o potser amb el que queda de mes, perquè ja no es veuen més depressions actives o aquesta entrada d'aire fred que esperem aquests 2-3 dies, de moment en un termini més llarg no es veu. I per tant, doncs, avui hem d'esperar aquestes plugetes disperses a final del dia i amb unes temperatures que, com dèiem, han baixat i han baixat de nit, s'han situat en els gairebé 14 graus de mínima, però és una temperatura que li costa pujar. A hores d'ara encara no hem arribat als 15, quan ahir en teníem 18 o 19, o abans d'ahir ja passàvem dels 20. Avui la màxima fins ara ha estat de 17 graus i la màxima del dia no passarà gaire més d'això. Com a molt arribarem als 18 i no creiem que s'arribin als 19 amb una humitat de moment baixa, tot i que pujarà una miqueta de cara a la tarda. El vent continuarà sent de ponent a mestral, en conjunt feble, amb alguns cops moderats a partir de mitja tarda i amb una situació marítima una mica moguda. Hores d'ara en marejó, però mares de maró a la tarda. Per demà, temps molt més estable, dominat pel sol, amb moltes estones de cel clar al matí i amb algun núvol baix a partir de mitja tarda o algun núvol llunyà d'evolució, sense més importància, amb unes temperatures que demà baixaran de nit, amb una mínima que estarà tan sols al voltant dels 10 o 11 graus, mentre que la màxima demà fins i tot pot pujar una miqueta i estar entre els 20 o acostar-se als 21, com a molt, amb una humitat que continua sent baixa. Demà tornarem a tenir vent de mestral, moderat al matí amb algun cop fort a la tarda i amb una situació marítima moguda en maró. En canvi, diumenge, vent que va a la baixa, pràcticament desapareix, gira cap a xaloc, domini del sol amb algun núvol baix fins al matí i núvols prims que entrenien el cel a la tarda amb unes temperatures que ja pugen d'una manera més decidida, sobretot de nit, i estarien entre els 12 o 13 de mínima i els 21 de màxima amb una humitat encara bastant baixa. Vents a ponent al matí però que giren cap a xaloc a la tarda i situació marítima ja tranquil·la.
0: Així doncs podríem dir que aquesta inestabilitat que tenim es concentra bàsicament en el dia d'avui. Divendres, de cara al cap de setmana, va canviant mica en mica.
1: En quant a inestabilitat de possibilitat de pluja, sí. En quant a que es mantindrà el vent i les temperatures una miqueta per sota del que seria normal per aquestes dates, demà també entraria en aquest paquet. Diumenge tot es normalitza, ja no farà tanta fresca i tindrem força estones de sol, sobretot al matí i al mes de la tarda, amb uns núvols d'aquests prims que només entrarien en el cel. Per tant, podem dir que el cap de setmana estable, però una miqueta més fresquet del que toca pel calendari.
0: I de cara a la setmana vinent, es va normalitzant la situació de l'època que ens trobem?
1: El temps ja serà estable, dominat pel sol, sempre amb algun núvol costaner, però sense més importància, amb unes temperatures que dilluns, dimarts i dimecres es normalitzen, hi ha valors de 22-23 graus, dijous i divendres tenen tendència a pujar, i el cap de setmana vinent es presenta amb estable, sense cap de res de pluja tota la setmana, i amb unes temperatures que ja poden ser altes per l'època, més pròpies de juny que de maig, el cap de setmana vinent.
0: Vaja, doncs totalment l'altra cara de la moneda, Déu-n'hi-do. Sí. Doncs ho anirem explicant, com sempre, amb Josep Miró en aquest espai del temps. Gràcies, Josep. Molt bon cap de setmana i fins dilluns. Que vagi molt bé.
1: A vosaltres, fins dilluns. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.

0: La nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: Des de l'Alexa, des de qualsevol aplicació per escoltar ràdio online, des del 107.9 de la FM, esteu escoltant Calafell Ràdio, és el Calafell Matí de fins a la una, i sempre els divendres tenim novetats musicals. Doncs vinga, com sempre us explico, ja sabeu que els divendres és el dia oficial de la publicació d'aquestes noves propostes, noves col·leccions de cançons, nous treballs, nous àlbums, amb tots aquests artistes que publiquen tots els divendres. I aquí en el Calafell Matí, a Calafell Ràdio, el que fem? Doncs buscar les més destacades, les més importants, i us les presentem en aquest espai de novetats musicals. Aquest que esteu escoltant és Ronstan. Ronstan Badmangli. Ara no sé si ho dic bé o no. Un home que és reconegut per haver estat compositor, és compositor, productor i multiinstrumentista. Ho va ser de la banda Vampire Weekend fins a la seva sortida del 2016. Després, doncs, ha començat una trajectòria en solitari que el porta a publicar avui el disc, l'àlbum American Histories. És el primer disc de Ronstam des del seu àlbum del 2021, que es deia Changephobia o Changephobia. L'àlbum aquest, el que es publica avui, American Histories, combina música americana amb influències perses tradicionals i que inclou també col·laboracions d'Amir, Yagmai, Clairo o Tobias Yeso Jr. I com a primer avançament va publicar Like a Spark, o també tenim aquesta, Back of a Track. Així són American Histories amb Ronstam, que publica avui aquest àlbum.

Avui, en aquest espai de novetats musicals, us portem fins a 7 propostes. Hem començat per Rostam, anem per més novetats.

I molta atenció a aquesta cançó, que combina també el català, perquè forma part de El arte de vivir, de Green Valley. És el 8è àlbum d'estudi de Green Valley, publicat 4 anys després de La llave maestra del 2022. Una banda que continua apostant per la seva barreja característica de reggae, dancehall i música urbana, amb lletres centrades en la consciència social, el creixement personal i els missatges positius. El disc inclou col·laboracions amb artistes com S.F.D.K., Shohai, Zona Ganja, Movimiento Original o Rosie. Entre els avançaments destaquen Olor a Café, Veneno, Mundo de Cristal, Aquella Habitació o aquesta, Altafulla. Així sona el més nou de Green Valley, es titula El Arte de Vivir.

Hem de dir que aquesta cançó compta amb la col·laboració de Rosy. Això es diu Altafulla. I aquest és Drake. Torna. Amb un treball que es diu Iceman. I és el seu nou àlbum d'estudi. Es publica aquest 15 de maig. L'artista va revelar la notícia a través de les seves xarxes socials. La publicació d'aquest nou àlbum, on va començar a deixar pistes relacionades amb el projecte, especialment a Toronto, per crear expectació entre els seus seguidors. El disc es va presentant com un dels llançaments més esperats de la seva carrera recent. Atenció a les col·laboracions que podem trobar en aquest àlbum, la de Doghouse, Julia Wolf o Yet. Així són, el més nou de Drake. Es diu Iceman i això es diu Doghouse. De fet, no, perdó, aquesta és la cançó que titula l'àlbum Iceman i que compta amb la col·laboració de Doghouse. Ara sí.

Ja veieu que tenim varietat de diferents estils, de gèneres i també de propostes en aquest espai de novetats musicals. Escoltem ara Triángulo de Amor Bizarro. Avui publiquen Mi Catedral, el setè àlbum d'estudi de Triángulo de Amor Bizarro, el que succeeix el 7 del 2023. El disc manté el so característic del grup amb una barreja de noise rock de diferents estils, com per exemple l'indie alternatiu i un enfocament intens i emocional tant en les lletres com en la producció. Com a primer avançament es va publicar Sacrificio, seguit per Pata Trenca, i ara dona continuïtat doncs, a aquest Sacrificio que estem escoltant.

Jo sempre us explico que a través d'aquest espai de novetats musicals aprenem, doncs, també moltes coses i també coneixem a propostes musicals i artistes i grups que fins ara potser, doncs, no coneixíem. Moment d'escoltar a Kevin Morby. És la cinquena de les novetats musicals que us portem avui. Avui publica Little Wide Open. És el nou àlbum de Kevin Morby, successor del Mor Photograph del 2023. El disc està produït per Aaron Dessner. Inclou col·laboracions destacades com de Justic Vernon, Kathy Gavin, Amelia Mead o Lucinda Williams. L'àlbum continua explorant el so íntim i narratiu característic de Morby amb una producció més atmosfèrica i centrada en textures acústiques i de la música indie folk. Això és Havelin, una de les noves cançons de Kevin Morby.

I entre les 7 novetats musicals d'avui tenim una en català. És la de Jung Rajola. Avui publica El món no està fet per als romàntics. Tothom té un amic que fa coses o pinta o fa música. Aquesta és la cançó en la que col·labora Sexeni, això es diu Famós Català. Jon Rajola és el nom artístic del cantant lleidatà Quintí Casals. Avui publica el seu tercer disc, El món no està fet per als romàntics. Un àlbum impregnat de vitalisme i dedicat a l'amor en tots els seus vessants. El cantant, que ha sigut conegut pel seu estil raper, combina en aquest treball pop, el pop urbà, el rap i també la música electrònica. Diu que em trobo que sóc massa raper pel mainstream i massa mainstream per als rapers. Explica en una entrevista que podem llegir a l'Agència Catalana de Notícies. Segons el cantant, aquest tercer disc, produït per Pep Saula, és la conclusió dels discos Cor Trencat i Peter Pan, i ara El món no està fet per als romàntics. Aquest és el títol d'aquest nou treball. Diu que en aquests últims anys ha canviat molt, ha refet hàbits i ha madurat, assegura. Així sona el més nou de Jung Rajola.

0: I la setena de les novetats, la última d'avui, és per Maluma. Maluma publica avui Loco por Volver. És el setè àlbum d'estudi de Maluma, després de Don Juan del 2023. El disc inclou 14 pistes i manté l'estil característic de l'artista dins del reggaeton i de la música urbana llatina, amb una clara aposta per les col·laboracions i per la fusió de gèneres. Entre els avançaments, abans de la publicació d'avui divendres, destaquen Uno Más Uno, amb Kany García, Botero, amb Arcángel i NTG, Con el Corazón, amb Jason Jiménez, Opa La Seca, amb Ryan Castro, i la pista titular Loco por Volver. També hi participen artistes com Looney Tunes, Grupo Frontera, El Bogueto, Lenny Tavares, Justin Quiles o Belé.
1: Con el corazón.
2: Ah, no.
1: Y ahí no te quejabas, tampoco jodías. Ahora lo que pasa que...
0: Doncs estem escoltant la col·laboració amb el Jason Jiménez. Això es titula Con el corazón. És una de les noves cançons d'aquest nou àlbum, Loco por Volver.

0: cançó.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment. I sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.

0: Li posem alegria, li posem ritme aquest divendres rúfol, aquest divendres grisot, amb la cançó que tots coneixem i que feia temps que no escoltàvem, eh? El Noche Entera de la Vico. Amb ella va voler representar Espanya en el Festival d'Eurovisió, ja que estem a la setmana eurovisiva. No va anar finalment al festival, però déu-n'hi-do l'èxit que va aconseguir. I ens encanta aquesta cançó amb la Vico. La Victòria Riba també i ja ens encanta.
1: Aquí l'actualitat. Aquí l'entreteniment. I sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: 5:45, fem pausa, fem aturada i tornem de seguida. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Molt bon dia. Calafell tindrà un palau de congressos i un hotel de luxe de 5 estrelles als terrenys de l'antiga discoteca Louis Vega. El grup inversor ja ha fet la proposta, es crearan 300 llocs de treball directe i l'hotel tindrà més de 400 habitacions. El 5è Calafell Fire Festival, el Festival d'Enceses del Penedès Garraf, tindrà lloc demà dissabte al Parc de la Sínia de Calafell. I continuant els show cookings d'Economia Blava al Mercat Municipal de Calafell. Serà demà dissabte. Els Mossos d'Esquadra detenen infraganti un home al Vendrell i un altre a Tarragona per un robatori amb força i un fort. CUNIT reforça la coordinació policial amb Mossos d'Esquadra per intensificar la prevenció de robatoris. 17 projectes educatius del Penedès opten al primer Premi Saifores de la Fundació Marta Mata. La iniciativa posa en valor pràctiques pedagògiques que fomentin el pensament crític, el coneixement de l'entorn natural, social i cultural, així com la creativitat entre infants i joves. L'increment de preus es frena un 0,2% al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el mes d'abril. Roba, calçat, habitatge, aigua, electricitat i gas, principals capítols que moderen l'escalada. Tarracoviva reuneix més de 1.000 alumnes de primària del Tarragonès perquè coneguin com jugaven els romans. El festival programa activitats escolars des de fa més de 25 anys per introduir-los a la història i al patrimoni.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: Avui farem la prèvia del cap de setmana. Parlarem d'hoquei patins, futbol i bàsquet calafellencs. Recordem que el Calafell la Menorquina comença els play-offs aquest dissabte. Jugarà al pavelló Joan Ortoll davant el Reus Deportiu Brasília a 8:15 de la tarda.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Així sona l'Olivia Rodrigo amb la seva nova cançó, Drop Dead. I ja sabeu que tots els dissabtes, entre les 5 i les 7 de la tarda, tenim a Calafell Ràdio la primera llista. És la llista amb els 40 èxits, les 40 cançons que ho estan petant. I justament porta dues setmanes consecutives com a número 1. És l'Olivia Rodrigo amb aquesta cançó, Drop Dead. Serà aquest dissabte, serà demà dissabte, també continuarà sent número 1 a la primera llista. Doncs ho descobrireu amb el Marc Clapés a partir de les 5 i fins les 7. Tenim propostes, tenim música, tenim cançons. I sempre ho pots escoltar tot aquí a Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM, també a través de la nostra habitual emissió online. Vinga, arriba la Sabrina Carpenter.
1: De 9 a 1, Calafell Matí.
0: Amb això que es titula Tears.

0: Déu-n'hi-do, quina gran cançó, eh?
1: Aquí, els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí.
0: Hem marxat fins al 1994 per recuperar aquesta gran cançó del britànic Seal. És el Kiss, Kiss from a Rose. Diguem-ho bé, eh? Aquestes peces inoblidables, imprescindibles també, aquí, per recordar, per recuperar entre els nostres clàssics. En el Calafell Matí, a Calafell Ràdio, en 5 minuts arribem a les 12 del migdia. I nosaltres, moment de fer una aturada, una pausa publicitària i tornem de seguida. Última hora de programa. Tindrem la càpsula d'escapades de la Mireia Romaguera, l'esferit viatger, l'altaveu jove, també. Parlarem amb el mag Jordi, que estarà aquest cap de setmana aquí a Calafell, i també tindrem en aquest tram final l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell.
2: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: i els 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

el clavadito, aquest duet, aquesta col·laboració entre la Chanel i l'Abraham Mateo, eh? Clavadito, clavadito, hem arribat a les 12 i 2 minuts. Vinga, que marxem d'escapada, de viatge amb la Mireia Romaguera.

0: Molt bones a totes i a tots. Ha arribat el moment de viatjar. Avui anem a Salou. Salou és un municipi situat a la Costa Daurada, a la província de Tarragona. Conegut per les seves platges de sorra fina i aigües cristal·lines, és una de les destinacions turístiques més populars de la zona. A més de les seves boniques cales i passejos marítims, la ciutat compta amb una àmplia oferta d'oci, restaurants i activitats per a tota la família. Un dels seus principals atractius és el parc temàtic Port Aventura World, que atrau visitants de tot el món. Amb un clima mediterrani suau durant tot l'any, Salou és un lloc ideal per gaudir del sol, el mar i la cultura catalana. Salou té una història rica i fascinant que remunta a l'època dels íbers i els romans. Durant l'edat mitjana va esdevenir un important port comercial i de pescadors utilitzat per reis i nobles. Al segle XIII, Jaume I va salpar des del port de Salou per la conquesta de Mallorca, fet que encara es commemora avui dia. Al llarg del segle, Salou va patir atacs de pirates, fet que va portar la construcció de la Torre Vella del segle XVI, una fortificació que encara es conserva. Durant el segle XIX i principis del XX, el poble de Salou es va transformar en una destinació d'estiueig gràcies a la seva ubicació privilegiada i també a les seves platges. Al segle XX, amb l'arribada del turisme massiu, Salou va experimentar un gran desenvolupament urbà i es va consolidar com un dels principals centres turístics de la Costa Daurada. Actualment, Salou ha combinat la seva història amb una barreja d'oci i entreteniment, mantenint el seu patrimoni i tradicions. Salou limita amb les localitats de Vilaseca al nord i Cambrils a l'oest. El seu litoral està format per diverses platges i cales, com la platja de Llevant, la platja de Ponent i la Cala Crancs. El territori de Salou és principalment pla, amb una lleugera pendent cap al mar. La seva línia de costa s'estén al llarg d'uns 14 quilòmetres, oferint una combinació de grans platges i petites cales rocoses, envoltades de vegetació mediterrània. Entre els llocs d'interès que volem remarcar, en aquest cas, ho dividim per seccions. Si el que busquem és conèixer més sobre el patrimoni i la cultura de Salou, podem visitar la Torre Vella, l'església de Santa Maria del Mar, i també pots provar amb el monument a Jaume I. Si, en canvi, busquem tenir-ne un moment de tranquil·litat, pots optar per la Cala Crancs, la platja de Llevant, el Cap de Salou o el Camí de Ronda, llocs ideals per a fer una passejada i calmar la ment. Però si en canvi et ve de gust l'adrenalina i la diversió, et recomanem que visitis el conegut Port Aventura o també altres parcs, com exemple Ferrariland o Costa Caribe Park. També tens opcions menys conegudes, com l'Aquòpolis Costa Daurada. També pots fer una passejada amb limusina o veure un espectacle de fonts lluminoses amb espectacles d'aigua i llum a la nit. Per últim, també teniu l'opció del Bosc Aventura Salor, on hi haurà una selecció d'activitats amb circuits d'aventura i tirolines. I acabem parlant de la gastronomia de Salou. És un reflex de la tradició mediterrània, amb una gran influència de la cuina marinera i de la Costa Daurada. A més, compla amb una àmplia oferta de restaurants, des de tavernes tradicionals fins a establiments de cuina d'autor. Alguns dels plats més demanats són la fideuà, arròs negre, pop a la brasa, pa amb tomàquet i pernil. Salou té una cuina que fusiona el mar amb la terra, fa que no et puguis resistir de provar-la. I per últim et parlem de les curiositats de Salou. Al punt de partida de la conquesta de Mallorca, el rei Jaume I va salpar des del port de Salou amb la seva flota per conquerir Mallorca. També té un passat de pirates, va patir freqüents atacs i és el primer tren turístic d'Espanya. Salou va ser un dels primers llocs d'Espanya en tenir un trenet turístic.
1: Calafell Matí.

0: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
1: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès: assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista i informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 616 97 318.
2: I comencem les ofertes de feina d'aquesta setmana. El Som l'Arbós està buscant tècnic o tècnica electromecànic i soldador de sector de metal·lúrgia. L'Eina, el Servei d'Ocupació del Vendrell, està cercant administratius, administratives, logístiques, la Bisbal, auxiliar comptable, instructor per a activitats dirigides i operaris de magatzem. Calafell Treball, administratius i administratives d'atenció al client i gestió comercial i ajudants de cuina. I el Servei d'Ocupació de Cunit, auxiliar d'atenció domiciliària, monitors per campus esportiu de futbol i dependent per caseta de pirotècnia. A més, ens arriben altres ofertes de feina al Servei d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès. Estan cercant personal de gelateria pel Vendrell, a torn de tarda. Recuperació immediata. Per més informació, podeu enviar el currículum a orientaupros@baixpenedès.cat o trucar al 977-157-167. L'Ajuntament de Calafell ha creat una borsa de treball de monitor d'educació en el lleure per a treballar als casals d'estiu a Calafell. Per més informació, podeu entrar al web de l'Ajuntament de Calafell i trobar tota la informació referent a la convocatòria i poder presentar la candidatura.
3: Si estàs buscant feina del turisme, comerç o serveis, el dia 20 de maig, de 11:15 a 2:15, a l'edifici del Tavaris de Coma-ruga, fan el Job Marketplace, una jornada d'entrevistes de feina. Porta el teu currículum. Preinscripcions dels estudis postobligatoris per al curs 2026-2027. Actualment estan obertes les dels itineraris formatius específics IFE, de l'11 al 22 de maig, i properament s'obriran les preinscripcions dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior, a partir del 26 de maig. Tercera edició del Festival de Joves de Curtmetratges de Cunit, el 27 de juny a la plaça Jaume Vidal, a les 10 de la nit. Termini obert i inscripcions fins al 31 de maig. Més informació a cunit.cat/filmscunit. Premis de l'Associacionisme Juvenil i Educatiu. 2.000 euros per la teva entitat juvenil o pel teu cau o esplai. Termini obert fins al 17 de maig. Més informació al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Curs de vigilant de seguretat a les platges. Activitat dirigida a joves d'entre 14 i 17 anys. Per més informació, a la Creu Roja. Taller per trobar feina a l'estiu, el 26 de maig, de 5 a 7, al Casal de Joves de Calafell. Per més informació i inscripcions, a joventut.calafell.cat. Com vols l'energia? Tens entre 12 i 18 anys? Dona la teva opinió en aquesta enquesta sobre energia i sostenibilitat. Trigaràs 5 minuts. Volem conèixer la teva opinió sobre la transició energètica.
4: Ecofriend, una activitat on podràs trobar-te amb joves de diferents països per promoure la sostenibilitat i prendre accions pels reptes ecològics actuals que se'ns presenten com a societat. A la població de Jesús de Tortosa, del 25 de juny fins a l'1 de juliol. Si vols més informació per inscriure't, apropa't a l'Oficina Jove. El divendres 15 de maig, d'11 del matí fins a 2 del migdia, al Teatre Joan Colet de Calafell, una jornada oberta sobre l'eclipsi solar total del 2026, oportunitat estratègica i impacte turístic. Del 18 fins al 31 de maig, a l'Oficina Jove del Baix Penedès podràs gaudir de la mostra d'art de la jove de la Conca de Barberà, Paula Cabelló Soler, on podràs veure els seus retrats fets amb carbó.
5: Us informem que del 25 de juny a l'1 de juliol de 2025 tindrà lloc l'intercanvi juvenil Ecofriends, una proposta adreçada a joves de diferents països interessats en la sostenibilitat i els reptes ecològics actuals. L'activitat es farà a Tortosa i serà una oportunitat per conèixer altres joves, compartir experiències, treballar temes relacionats amb el medi ambient i participar en accions vinculades a la sostenibilitat. Si t'interessa viure una experiència internacional i compromesa amb el planeta, inscriu-t'hi i no deixis passar aquesta oportunitat. El pròxim divendres 15 de maig de 11 del matí a les 2 del migdia tindrà lloc la jornada oberta a l'eclipsi solar. Oportunitat estratègica i impacte turístic. La jornada es farà al Teatre Joan Colet de Calafell i estarà centrada en l'eclipsi solar total previst per al 2026, així com en les oportunitats i l'impacte que pot tenir el territori, especialment en l'àmbit turístic. Del 18 al 31 de maig del 2026, l'aparador jove de l'Oficina Jove del Baix Penedès acollirà la mostra d'art jove de la Conca de Barberà. En aquesta ocasió es podrà veure l'exposició Retrats amb carbó de l'artista Paula Cabello Soler, que presenta una mostra de retrats realitzats amb aquesta tècnica artística. Aquesta exposició és fruit del treball conjunt amb l'Oficina Jove del Baix Penedès i l'Oficina Jove de la Conca de Barberà, amb la voluntat de promocionar l'obra de persones joves artistes i oferir nous espais per poder expressar-se. Si ets jove i estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, aquesta informació t'interessa. El pròxim dijous 21 de maig, de 5 a 7 de la tarda, l'Oficina Jove del Baix Penedès ofereix el Servei de Mobilitat Internacional, un espai d'orientació on podràs informar-te sobre les diferents opcions per poder marxar a l'estranger. Podràs resoldre dubtes sobre estudis, feina, voluntariat, programes europeus i altres oportunitats internacionals. Pots demanar cita a l'Oficina Jove del Baix Penedès també a través del 616-917-318 o al 977-157-157. També pots contactar per correu al baixpenedès@oficinajove.cat o per missatge directe a les xarxes socials.
0: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.

0: 12 del migdia, 19 minuts. I ja sabeu que aquest diumenge 17 de maig, en 3 sessions, podreu viure aquí a Calafell màgia de prop amb Jordi Caps, guanyador de Got Talent Espanya. Sessions amb 45 persones en sessió, a les 12 del migdia, també a les 5 i a les 7 de la tarda. Viu la màgia com mai amb aquest espectacle presentat per Jordi Caps, guanyador de Got Talent. En el web municipal calafell.cat, a la seva agenda, teniu aquesta activitat programada i anunciada, i en aquest cartell trobareu un codi QR que us enllaça, doncs, a comprar les localitats que vulgueu. Si voleu participar, doncs, última oportunitat, últimes localitats per participar a la sessió de les 5 de la tarda d'aquest diumenge 17 de maig en aquesta màgia de prop amb Jordi Caps, com dèiem, ja us ho diem, és guanyador de Got Talent Espanya. I Jordi Caps ha passat aquesta setmana pels estudis de Calafell Ràdio, calafell.tv. De fet, hi ha un vídeo, una entrevista que la nostra companya, la Mireia Romaguera, ha fet aquesta setmana, que podeu veure en el portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, també en el nostre canal a YouTube o a través de les nostres xarxes socials. Anem a escoltar el que va passar en aquesta entrevista amb Mireia Romaguera i el Jordi Caps amb aquesta màgia de prop.
1: És el moment de l'espai d'actualitat. Aquí a Calafell Ràdio, Calafell Televisió, ens visita el mag Jordi Caps, guanyador de Got Talent. Molt bon dia.
2: Bon dia, com esteu?
1: Molt bé, com estàs tu també?
2: Fantàstic.
1: T'hem convidat perquè vindràs aquí, avui estàs aquí, però estaràs aquest cap de setmana aquí al municipi de Calafell, concretament al Teatre Joan Colet, per oferir doncs el teu espectacle. Explica'ns una miqueta com està a hores d'ara doncs les sessions.
2: Doncs bé, realitzarem dues sessions de moment, amb possibilitats d'obrir una altra, que això serà la màgia. I la veritat és que estic molt content de ser aquí. És una gira que estic fent per tot el món, gràcies a la Diputació de Tarragona doncs puc portar-la a diferents municipis de la província de Tarragona, i òbviament he triat Calafell que en sigui un d'aquests 10.
1: Actues per molts llocs del món, no només, però
2: sí, sí.
1: Com ets d'aquí, no? Català...
2: Sí, jo soc de Bràfim, és un poblet de 700 habitants, i la veritat és que, bueno, és un orgull doncs dir que soc un mag de la província de Tarragona, doncs que passeja aquesta màgia i il·lusió per tot el món.
1: Explica'ns una mica la teva trajectòria per aquells que encara no ho sàpiguen, que molts sí que ja et coneixen, però bueno, explica'ns una miqueta com va començar tot.
2: Pues bueno, va començar tot pel meu pare, que és mag, ara té 86 anys, però sempre tota la vida ha sigut aficionat a la màgia, i jo de petit volia ser mag. Els meus pares me van dir estudia, perquè és molt important estudiar, però realment, bueno, vaig estudiar turisme, vaig acabar de director d'hotel, i sempre he fet màgia també, però va arribar un moment que vaig posar en una balança la meva passió amb la meva vocació, i la balança es va decantar cap a complir el somni que tenia de petit, que era ser mag. I ara sóc mag, sóc el més feliç, faig feliç a la gent, i què més vols?
1: Com va rebre la notícia ja fa uns anys de guanyador del Got Talent, però com ho va rebre, com va anar tot el procés, perquè a banda doncs també vas tenir aquest pas d'or, no?
2: Sí, sí, la veritat és que va ser una experiència increïble. Poder dir que sóc el primer i únic de moment mag de tota la història en guanyar Got Talent Espanya. I bueno, van ser unes actuacions increïbles que no us teniu que no us podeu perdre. I a la primera fase sí, vaig ser el pas d'or, el passe d'oro de Risto Mejide, a més, que és el més complicat. I després a la semifinal vaig ser el més votat de tot Espanya, i a la final doncs em vaig convertir en guanyador.
1: A partir d'aquí se't van obrir molts camins, no? Imagino.
2: Sí, evidentment, bueno, abans de Got Talent jo ja treballava, havia fet moltes actuacions importants per tot el món, però bueno, després per culpa del Covid doncs vam anar cap avall com molts sectors. La cultura va ser un dels més perjudicats, i doncs per això vaig prendre la decisió de presentar-me al programa. I mira, es va fer màgia.
1: I tant que sí. A més, doncs, ara l'oportunitat que els calafellens, calafellenques, que les dues sessions estan plenes, però si molta gent es vol apuntar, ho podrà fer, no?, per poder veure una altra sessió, que serà aquest cap de setmana.
2: Sí, tant de bo puguem obrir una tercera sessió, que serà aquesta a les 5 de la tarda, així que si hi ha doncs gent que està interessada en venir, doncs que ens contacti, i segur que per mi seria un plaer doncs poder-ne obrir una altra, i fer que la màgia arribi a més gent.
1: Per què has escollit Calafell, per exemple, també per venir doncs, a actuar i a mostrar la teva màgia?
2: No, tenia bons amics, tinc bons amics, i bueno, vaig mirar també una miqueta doncs, de buscar diferents punts de tota la província de Tarragona. La gira ja ha passat per Móra d'Ebre, per Deltebre, per Ulldecona, per Montblanc, per l'Espluga, entre molts altres, i bueno, i vaig decidir que Calafell volia ser-hi.
1: Molt bé, doncs per tots aquells que es vulguin animar, ara ens faràs també un truc, no?, de màgia.
2: No, jo no faig trucs, no. Jo faig màgia de veritat.
1: Vinga, doncs som-hi, amb la màgia.
2: Exacte. Mira, per exemple, coneixes aquestes cartes?
1: Sí.
2: Les coneixes?
1: Uh-huh.
2: Són cartes de pòquer. M'agradaria que te'n pensessis una, uh-huh, una que vegis aquí, però no me la diguis, aquesta, qualsevol d'aquestes.
1: Vale.
2: Hi ha 52 cartes, totes diferents.
1: Uh-huh.
2: Sí?
1: Ja l'he pensat.
2: N'has pensat una?
1: Sí, l'acabo de veure.
2: Increïble. Doncs mira, jo aquest matí, quan m'he aixecat, dic, vaig a guardar una carta, que és la que pensaràs tu després, quan fem l'entrevista. Això és increïble.
1: Veure,
2: quina carta estàs pensant?
1: El 4 de cors. Mare meva, no m'ho puc creure.
2: 4 de cors, senyores i senyors. Això és màgia perquè és una carta pensada, eh? Has vist, no? A més, està signada per la gent que ve a l'espectacle, que es viu i es sent la màgia de molt a prop. Mm-hmm. I doncs és una sessió de la màgia més difícil, de l'especialitat reina de la màgia, que és la màgia de proximitat. I dins de la màgia de proximitat doncs podran veure doncs una hora plena d'efectes, uh-huh, de cartomàgia, de mentalisme, de prediccions. I bueno, és molt interessant perquè és una màgia que no estem acostumada a veure. Jo crec que és la millor màgia on la gent està a un metro i pot veure i sentir i tocar la màgia.
1: Clar, de fet es fa al teatre, és un lloc gran, però és reduït per aquest motiu, no? Perquè la gent pugui estar ben a prop, no? I veure com es fa la màgia.
2: Sessions de 45 persones, és una taula i dos files de cadires. Així que qui vulgui tenir l'oportunitat de compartir aquesta màgia i aquesta il·lusió, que ens truqui.
1: Ja ho saben. Doncs sí, que es posin en contacte i doncs, que s'animin. Moltíssimes gràcies, Jordi Caps.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Enhorabona i
2: gràcies.
1: Que segueixis doncs, fent màgia per tot arreu.
2: Moltes gràcies.
1: Molt bon dia.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. Calafell tindrà un palau de congressos i un hotel de luxe de 5 estrelles als terrenys de l'antiga discoteca Louis Vega. El grup inversor ja ha fet la proposta, es crearan 300 llocs de treball directe i l'hotel tindrà més de 400 habitacions. El 5è Calafell Fire Festival, el Festival d'Enceses del Penedès Garraf, tindrà lloc demà dissabte al Parc de la Sínia de Calafell. I continuen els show cookings d'Economia Blava al Mercat Municipal de Calafell. Serà demà dissabte. Els Mossos d'Esquadra detenen infraganti un home al Vendrell i un altre a Tarragona per un robatori amb força i un fort. CUNIT reforça la coordinació policial amb Mossos d'Esquadra per intensificar la prevenció de robatoris. 17 projectes educatius del Penedès opten al primer Premi Saifores de la Fundació Marta Mata. La iniciativa posa en valor pràctiques pedagògiques que fomentin el pensament crític, el coneixement de l'entorn natural, social i cultural, així com la creativitat entre infants i joves. L'increment de preus es frena un 0,2% al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el mes d'abril. Roba, calçat, habitatge, aigua, electricitat i gas, principals capítols que moderen l'escalada. Tarracoviva reuneix més de 1.000 alumnes de primària del Tarragonès perquè coneguin com jugaven els romans. El festival programa activitats escolars des de fa més de 25 anys per introduir-los a la història i al patrimoni.
0: Els esports, amb la Roser Ribas.
2: Avui farem la prèvia del cap de setmana. Parlarem d'hoquei patins, futbol i bàsquet calafellencs. Recordem que el Calafell la Menorquina comença els play-offs aquest dissabte. Jugarà al pavelló Joan Ortoll davant el Reus Deportiu Brasília a 8:15 de la tarda.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: això ja té sonoritat d'estiu, eh? Encara que avui el dia no acompanya, però en 4 dies ja el tenim aquí. I tenim aquí també el Miqui Núñez amb això que es diu Un altre cop, és la seva nova cançó.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Doncs vinga, moment de repassar l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Parlem en primer lloc del taller de cuina, batuts i smoothies, que es farà aquesta tarda a partir de 6:45 en el Centre Cívic Cinema Iris al carrer Vilamar 21. Amb la Maria Herrera, la cuinera del petit bistró de Segú de Calafell, descobrireu com preparar batuts i smoothies deliciosos i saludables en aquest taller pràctic i refrescant. Coneixereu els ingredients bàsics per elaborar aquests batuts i aquests smoothies equilibrats, fruites fresques, verdures, begudes vegetals, llavors i superaliments, i aprendreu a combinar-los per crear receptes nutritives, saboroses i fàcils de fer a casa. Per participar en aquest taller gastronòmic, heu d'adreçar-vos al web de joventut.calafell.cat, www.joventut.calafell.cat, és el web de la regidoria de joventut de l'Ajuntament de Calafell. Es prioritzaran els joves d'entre 12 i 35 anys. Vinga, que serà aquesta tarda, aquest divendres, a la tarda, aquest taller de cuina, batuts i smoothies amb la Maria Herrera. I aquest dissabte i el diumenge, 16 i 17 de maig, a partir de les 10 del matí, engega aquesta jornada, o aquest cap de setmana, motiu del Dia Internacional dels Museus 2026. Jornada de portes obertes, amb entrada gratuïta al Castell de la Santa Creu, la Ciutadella Ibèrica, la Confraria i el Museu Casa Barral. Demà dissabte, a l'horari de la Ciutadella Ibèrica i el Castell serà pel matí de 10 a 2 i per la tarda de 4 a 7. I demà per la tarda obriran la Confraria i la Casa Barral entre les 5 i les 8 del vespre. I diumenge pel matí, entre les 10 i les 2, el Castell, la Ciutadella, la Confraria i la Casa Barral. Accés permès fins a 30 minuts abans del tancament. Més informació al telèfon 977-69-46-83 pels matins. 977-69-46-83 pels matins o a calafellhistoric@calafell.cat. calafellhistoric@calafell.cat. No us perdeu aquest cap de setmana. Jornada de portes obertes al patrimoni històric de Calafell. És el Dia Internacional dels Museus 2026. I demà dissabte es celebra, com ja sabeu, el Calafell Fire Festival. Serà en el Parc de la Sínia des de les 10 del matí fins 1:45 de la matinada. És el Festival d'Enceses del Penedès Garraf. I tot això passarà en el Parc de la Sínia. El programa és el següent. Pel matí, a les 12, fem cultura. Proveu de portar l'esforna o l'esforneta. A les 12 hi haurà el vermut electrònic amb ressons Calafell. A les 2 del migdia, mascletà. I per la tarda, a partir de les 5, concert amb Stendhal Brothers. A les 5 també hi haurà la plantada de bèsties participants i a partir de 6:45 de la tarda, mostra d'entitats de cultura popular de Calafell. Llavors, a partir de 7:45, tabalada de colles amb la cercavila i el toc conjunt final. A les 8 del vespre, concert del directe de Yoga Flame i per la nit, a 9:15, versots de les espurnes, a 9:45 del vespre, inici del 5è Calafell Fire Festival i a 10:45, concurs d'enceses. I la nit continuarà fins 2:45 amb DJ. Hi haurà tallers de timbal tradicional, de dibuix infantil, pintacares, el taller de terracota o també el taller de xapes, la globotada, el concurs de dibuix per la tarda i també hi haurà realitat virtual, una experiència amb dracs. Hi haurà l'anfitrió, el drac Espurna de Calafell, les espurnetes, però també la banda de rock Yoga Flame, l'speaker Jordi Granell i del bestiari tindrem el drac de Montblanc, el drac Gai de Castellgalí, el drac de Terrassa, el griu d'Artesa de Lleida, abraixes de Pau Solità i Plegamans, el bitxo del Torrent Mitge de Terrassa i el drapser d'Igualada que participarà a la cercavila. Dels Diables tindrem els joves Diables de Cunit i els Diables Guaitals de Calafell. I dels Diables i Bèsties Infantils, el drac Petit Espurna de Calafell, l'estirp de les Espurnetes i els Diablons Beatles de Calafell. Tot això demà dissabte a partir de les 10 del matí i fins la matinada. És la 5a edició del Calafell Fire Festival. És el festival d'enceses del Penedès Garraf. No us ho perdeu. Per últim, us parlem de l'espectacle Màgia de Prop d'aquest diumenge a les 12 del migdia, però també a les 5 i a les 7 de la tarda amb Jordi Caps. Màgia de Prop. En cada sessió, 45 persones viu la màgia de prop com mai en aquest espectacle presentat per Jordi Caps, és guanyador del Got Talent a Espanya. Si entreu en el web municipal calafell.cat, a la seva agenda teniu el cartell i en aquest cartell un codi QR. Si entreu a través del codi QR, enllaceu per comprar la vostra entrada anticipada al preu de 25 euros. Un espectacle únic i repetible. Jordi Caps, màgia de prop, aquest diumenge en el Teatre Joan Colet de Calafell. No us ho perdeu. Doncs arriba el cap de setmana i totes aquestes activitats les tenim aquí, a Calafell. Vinga, és la nostra agenda cultural.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: Així es diu aquesta cançó. És l'última que publica Mama Dusha amb Scotty DK. És la millor gent del planeta. Una cançó que parla sobre l'amistat, els seus amics, els amics del Mama Dusha. 12:42. Fem una pausa. Tornem de seguida, tram final del Calafell Matí. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització. Som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
1: Primera llista.
0: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió.
1: Backstage.
0: Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
1: Amb Samuel Baus.
2: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: buscarte. Me da igual Madrid, París, solo contigo escaparme. Una música, buple, vámonos de aquí.
1: Pues nos vamos.
2: La necessita presentació aquesta cançó de Zoilo i Aitana, aquesta col·laboració que feien ja fa temps enrere, fa anys fins i tot, i que sempre recordem de tant en tant. És una molt bona proposta, ens encanta. Això que escoltàvem és el Mon Amour Remix.
3: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment, i sempre amb la millor música. Aquí Calafell Matí.
2: Lux és l'àlbum exitós, l'últim de la Rosalia. I això relíquia, una de les incloses, és el nou senzill oficial.

És Relíquia amb la Rosalia. I a 8 minuts ara arriba al punt de la una. Anem tancant l'edició del Calafell Matí d'aquest divendres 15 de maig de 2026, que hem fet des de Calafell Ràdio, l'emissora municipal de Calafell, que engegàvem a les 9 i que al llarg de 4 hores us ha portat l'actualitat, l'entreteniment i la bona música. Arriba el cap de setmana, ja sabeu que els dissabtes entre les 11 i la 1, aquí tenim el The Best Moments, tornant a escoltar alguns dels continguts amb els que us hem acompanyat al llarg de la setmana. Salutacions, sóc el Ferran Boqué. Com sempre, un plaer acompanyar-vos al llarg de 4 hores, demà més, en el The Best Moments. També salutacions dels companys, dels col·laboradors, que gràcies a ell també completem el programa. Doncs vinga, marxem amb música fins la 1, fins que arribi el Calafell Esportiu amb la Roser Ribas, arriba l'Adele. La britànica, que ara fa pocs dies, celebrava el seu aniversari. I ho farem escoltant una de les seves clàssiques, un dels seus grans temes, Rolling in the Deep, un d'aquests imprescindibles de la britànica, una de les millors veus del planeta, sens dubte, l'Adele. Vinga, fins dilluns, molt bon cap de setmana. Gràcies, faràs de l'altre costat.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina el Calafell Esportiu.
1: Tota l'actualitat esportiva de Calafell al Calafell Esportiu amb Roser Ribas.
2: Comencem una nova edició del Calafell Esportiu. Recordem ara els divendres amb el més destacat de la setmana i la prèvia. Portes obertes a tots els clubs i entitats que vulguin parlar de la seva activitat esportiva en aquest espai. Podeu fer la vostra proposta a calafellradio@calafell.cat o podeu enviar un WhatsApp al 647-751-883. Repeteixo, 647-751-883. El Club Patí Calafell manté el seu recurs davant la World Skate Europe per la possible alineació indeguda de Nico Ojeda a la final d'aquesta darrera competició, però el conflicte va més enllà. Les diferents actuacions a la pista no van ser neutrals, ens ho expliquen el Javi Luna i el Josep Guinovart. Parlem del casal d'estiu de Tri Calafell amb una de les seves monitores, la triatleta June Martínez. La Festa de la Bicicleta tindrà lloc el diumenge 31 de maig. Inscripcions gratuïtes a la Regidoria d'Esports de Calafell o athleticevents.net. Tindrà un recorregut de 10 quilòmetres i no és competitiva. Avui ens acompanya també el Ferran Cànovas de la banda de timbals i gralles de Calafell, que impulsa i organitza aquest esdeveniment amb el suport de l'Ajuntament de Calafell. I farem la prèvia del cap de setmana. Javi Luna, president del Club Patí Calafell, Josep Guinovart, col·laborador d'aquí, de Calafell Ràdio, en l'àmbit esportiu, sobretot a hoquei patins. Com esteu?
3: Molt bé, bona tarda.
4: Jo encara digerint tot el viscut, però per ara bé.
2: Esteu aquí per parlar principalment de la polèmica relacionada amb la World Skate Europe Cup, que va succeir, sobretot a la final, el partit entre el Pons Lleida i el Club Patí Calafell. En quin moment es troba ara mateix aquest conflicte, Javi?
3: Bueno, pel que fa al tema administratiu, no? Suposo que la pregunta va per aquí. Nosaltres vam protestar l'acte en el seu moment, no? Abans de començar el partit ja vam fer el protesto, i tot seguit, en el termini establert, vam presentar l'escrit de protesta amb les al·legacions pertinents i el que es demanava, i bueno, de moment estem en aquesta fase.
2: Josep, suposo que tindràs alguna cosa a dir.
4: Buah, realment moltes, crec que la mitja hora se'm farà molt curta. A veure, jo per la meva part sembla bé que el Calafell faci l'acte de protesto i que faci un comunicat, no? I que també es deixi molt clar que no ens queixem per intentar guanyar el títol o aconseguir el títol. Al final és un partit, va com va, poden haver-hi decisions, situacions, l'organització també, que deixa una mica molt a desitjar, però crec que està bé perquè els clubs que competeixen a Lliga i poden competir també a nivell europeu no vegin el Calafell com un club petit, no? O que ens ponguin prenent el pèl, perquè jo, per exemple, podem queixar-nos del tema del Nico Ojeda, no? Que va poder jugar el partit independentment de les targetes, sinó també a nivell d'organització, que companys o aficionats al Calafell, uns estàvem amb la banda estrellats, uns altres estàvem a la banda general, jo inclòs, o també a l'Speaker, que hi havia ja l'Speaker, nosaltres a la Copa Rei, per exemple, tenim el Nori, que tots sabem que és un hooligan del Reus Deportiu, i com a mínim amb un criteri bastant objectiu. El que vam viure allà a Lleida va ser
2: increïble. Jo com a periodista de Calafell Ràdio que vaig assistir-hi, doncs em vaig sentir bé per la banda de poder estar allà a la pista i poder veure el partit a prop i poder veure bé tot, però vaig estar fatal perquè el so era horrible, la temperatura era encara més horrible, o sigui, feia moltíssima calor, I de fet, ho haig de dir, o sigui, el dia següent em va sortir un mussol de lo malament que ho vaig passar allà en aquell partit. O sigui, crec que no era un bon lloc això per començar. I després ja, doncs, si parlem del reglament, doncs...
4: Jo hagués estat allà amb tu i et juro que aquest tio de speaker li prenca el micro, per falta de respecte. Però clar, fem el comunicat, actuem... Bueno, pues l'ho he comentat, no?, de lo que va succeir allà a Lleida. Uh-huh. Però clar, nosaltres teníem un tràmit pendent on ens anaven a treure 3 punts pel Xum Massanet.
3: Correcte.
4: Que això era, perquè crec per experiència, perquè en el seu moment vam estar una mica d'aquella... una situació bastant semblant fa uns anys amb el Montoya, quan estava... era porter del segon equip també, no? Uh-huh. I era segon porter amb el primer equip. I hi ha un límit, no?, de partits. Si jugues 6 partits amb el segon equip... Uh-huh. Ja no pots tenir... Bueno, tema fitxes, que ara podràs explicar perfectament. Sí. Clar, a mi em va ser una sensació de... Fem el comunicat, fem el protesto, ens queixem. Bueno, es genera tot aquell rebombori una mica federatiu, europeu, espanyola. I al cap d'un o dos dies haver fet el protesto i tot el tràmit...
3: Casualitats.
4: Ens cau la... Com es diu? La sanció, no? O... Uh-huh. Bueno, ens treuen aquests 3 punts, o perfectament, quina casualitat, el Rosa Portiu passa a ser quart, nosaltres passem a ser cinquens. Clar, podem creure en casualitat? Com ho veus?
3: Bueno, primerament, començant pel tema de la World Skate Europe, agraeixo el teu comentari, perquè jo també volia deixar-ho ben clar, que el fet que nosaltres protestem l'acte no és perquè vulguem guanyar el títol als despatxos, ni molt menys. De fet, nosaltres, el mateix dia de partit, que el partit era a les 5 de la tarda, al matí, no sé si a les 10 o les 11 del matí, fem una trucada a Lleida, i els hi posem en situació de lo que hem vist, no? I que ens sembla que aquest jugador no hauria de jugar. I els hi diem clarament, els diem, mira, nosaltres no volem protestar l'acte, no volem impugnar res, però volem, bueno, us avisem perquè ho tingueu en compte i no el feu jugar, perquè clar, si el feu jugar ens obligareu a protestar l'acte, cosa que no volem fer. Bueno, llavors passen una sèrie de coses durant el dia, no?, de... que potser ara Toro Passado pues, potser va ser una errada nostra el poder actuar de bona fe, no? A ells els hi va donar temps tot el dia per fer moltes trucades, molts moviments i coses que potser no queda bé dir-les ben entena, perquè al final pogués jugar, no? Fins al punt que el jugador està escrit a l'acte a boli a darrera hora quan protestem l'acte, no? D'això hi ha proves físiques i moltes coses més que podríem dir, no? Llavors, bueno, després trucar, el món del hockey és molt, molt petit, no? Llavors tenen sabentes de tot, moviments que fas tu que provoquen altres coses, que trucades entre federatius europeus cap a Lleida, informant de coses que no haurien de per què informar si fossin neutrals, bueno, coses de darrere, no?, que confirmen totes les sospites que tu ja tens d'inici, no? Dit això, bueno, és el que volia dir és això, que nosaltres no fem això per ni per molestar el Lleida, ni per guanyar el títol als despatxos, ni molt menys. L'únic que volem és que el partit es disputi en les condicions que s'ha de disputar segons el reglament, i ja està. Però clar, un cop comença el partit, veiem que el jugador està alineat, bueno, veiem a pistes, però la nota no vol i última hora, i que jugarà el partit, doncs ens veiem amb l'obligació moral de fer el protesto, no? I a partir d'aquí doncs veurem com acaba tot això. I ja no és només nosaltres, evidentment seguirem amb el tema, però ja no només, no és per aconseguir ara el títol, perquè ara, mira, en el cas que aconseguíssim, no?, que ho veig molt difícil, bueno, seria una mica com molt descafeinat, no? Però sí que serviria de cara a un futur, no?, doncs que coses d'aquestes no tornin a passar, no?, i que totes les manipulacions i tot el perquè jo ordeno i mando i tot això que passa i que porta molts anys passant a aquests nivells, doncs que algun dia deixi de passar, no?, i si això ajuda, doncs benvingut sigui.
2: Un moment, perquè hauríem de fer un petit resum del que va passar exactament. O sigui, què va passar amb el reglament?
3: El reglament diu molt clar, és clar i meridià, i ho pot entendre un nen de 5 anys. Vull dir, diu que un jugador amb 3 targetes blaves dins la competició ha de complir un partit de sanció. Aquest jugador portava, abans de començar la feina fòlia, portava 4, perquè sí que és cert que també, tant a l'europeu, i això passa a l'espanyol igual, no hi ha un òrgan sancionador que porti el control de tot això. De fet, ja ho diu per escrit, és el propi delegat del club infractor, no? En aquest cas el Lleida, que és el que s'ha de cuidar de portar el compte de les targetes dels seus jugadors i fer-lo descansar quan toca. En el cas que no compleixi, el club rival és el que ha de denunciar la situació i dir aquest noi ha jugat o no havia d'haver jugat i protesto, no? Llavors la federació en circumstàncies normals et dona la raó. Aquí ja portava 4 quan va començar la Final Four. En la semifinal li ensenyen la cinquena. Clar, i nosaltres comprovem tots els partits, ell havia jugat tots els partits, no va descansar cap, per tant està pendent de complir aquesta sanció. Vull dir, i el reglament és molt clar i no deixa lloc a dubte ni hi ha lletra petita.
2: Aquesta tertúlia sencera en format vídeo ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió. El casal d'estiu de Tri-Calafell tindrà lloc del 22 de juny al 28 d'agost. Un casal d'esports a prop de la muntanya en un entorn privilegiat amb una piscina d'ús exclusiu per als infants i joves, on gaudiran d'una gran varietat d'activitats esportives divertides d'aigua i terra. Per saber més d'aquest casal d'estiu de Tri-Calafell tenim amb nosaltres a la triatleta June Martínez, una de les monitores.
5: Doncs el casal és de 9 a 11 del matí, de 9 a 1 i de 9 a 11 fem piscina, perquè tenim la piscina de Mar Romeu, que ens la deixen. Llavors allà, doncs, l'any passat que també ho vam fer, fèiem 2 hores de piscina i més de trialdó, o sigui, sortíem a córrer i tal, també per allà per l'urbanització. I després d'11 a 1 fem jocs esportius sempre, i sortim a la muntanya, o també hi ha taules de ping-pong, jocs amb pilota, una mica de tot perquè s'ho passin bé.
2: I després hi ha un dia que feu una mini-olimpiada, no?
5: Sí, normalment és el divendres, l'últim dia de la setmana, fem unes mini-olimpiades, que, bueno, cada setmana és diferent, però potser, jo què sé, salt de llargada, o el que salti més alt, o jocs de velocitat. I llavors li fem una competició perquè tinguin una motivació per l'últim dia de la setmana.
2: Quina és l'activitat estrella del casal d'estiu, el que més agrada fer?
5: Jo crec que al ser estiu, la piscina, perquè al final és juliol, estan fent una calor allà i els agrada estar a la piscina. I moltes vegades no només estem fent entrenament, els deixem jugar, també tenim algun inflable per jugar a la piscina i tal, llavors els hi deixem allà jugar i s'ho passen genial.
2: I explica'm una més concretament què són, com són les sortides a l'exterior, a la muntanya, què feu?
5: Vale, doncs, per exemple, un dels dies de l'any passat vam sortir a fer una caminata per la muntanya, perquè allà a Mar Romeu, ja just al costat de la piscina, ja són camins, i res, vam fer un tomb per allà, vam esmorzar i després vam tornar i vam estar jugant. De moment és l'única cosa que hem fet així fora de la piscina.
2: Hi ha una cosa que es diu, no sé si m'equivoco, la búsqueda del tresor, m'equivoco o no?
5: Sí, això ho farem aquest any, que la idea és potser posar pistes o fer alguna gincama, alguna cosa, i que hi hagi un regalet final.
2: Mm-hmm. I els infants com s'hi poden apuntar al casal?
5: Doncs des de la web hi ha tota la informació del casal i hi ha un formulari de Google. Allà es fiquen totes les dades i ens arriben a nosaltres i ja estan apuntats.
2: El web a tricalafell.com.
5: Sí, tricalafell.com.
2: I tu ets monitora, està també el Jordi Mendoza,
5: sí.
2: No?
5: El Jordi no està al casal, però hi ha una altra monitora i llavors serem dos de moment. Si surten grups, serem dos monitores.
2: S'ha de dir que sou persones, doncs, titulades, no? O
5: sigui, sí. Les dues estem titulades amb el títol d'entrenadora de nivell 1.
2: Pel tema dels pares i mares, que potser pensin, els hi doni una mica de por, no?, d'apuntar el seu fill o filla al casal, i com gestioneu el tema de la seguretat?
5: Per exemple, a la piscina, a part d'estar nosaltres, que bueno, jo també tinc el títol de socorrista, i l'any passat també estava l'Alèsia, que ella també ho té, hi ha una persona responsable de la piscina, que és el socorrista de la piscina de Mar Romeu, perquè Mar Romeu l'obren a partir de les 11 del matí, però nosaltres ens la deixen de 9 a 11 per nosaltres sols. I aquest socorrista ve a les 9 també per estar controlant, que no hi hagi ningú problema, i llavors sempre estem els monitors i aquest socorrista que ens dona suport.
2: Quin és el feedback que hi ha dels altres infants que hi han participat ja al casal? S'ho van passar bé?
5: Sí, s'ho van passar molt bé, el que passa que l'any passat eren pocs nens, llavors sí, doncs aquest any deien, no, jo vull fer-ho, però si hi ha més. Llavors per això estem intentant promocionar-lo bastant, perquè hi hagi un bon grup, perquè contra més nens millor.
2: Hi ha un topall d'inscripcions o no?
5: No, perquè el que hem fet és que es puguin apuntar per setmanes. Llavors tu pots apuntar-te les primeres dues setmanes o apuntar-te només una o agafar només un dia. Llavors tothom que vulgui venir, convidat està.
2: Molt bé. Hi ha un servei també de, com de guarderia, no? Abans de...
5: D'acollida el farem només si hi ha un mínim de 5 persones que vulguin fer-ho. Mm-hmm. Perquè, clar, si no, s'avorriran sols, si només hi ha un nen. Llavors el volem oferir si hi ha un mínim de persones.
2: Quins beneficis creus que pot tenir el casal d'estiu de Tri-Calafell per als infants que s'hi apuntin?
5: Bueno, pues el més important que s'ho passin bé, perquè al final el que volen és gaudir de l'estiu, estar a la platja amb els amics, i també fer una mica d'esport, que també està bé, aprofitar la piscina, ja que ens la deixa l'Ajuntament, i fer nous amics, perquè no només ha de venir gent del Tri-Calafell, pot venir gent de fora, o fins i tot també podem oferir el casal en anglès, perquè tenim també l'Alèsia, que ella parla molt bé anglès, llavors per això no hi hauria problema.
2: Anglès i italià, eh?
5: Sí, també.
2: Sí, no, això està bé, perquè venen moltes persones de fora a passar l'estiu, a passar mesos aquí. I...
5: Sí, sí, sí.
2: En aquest sentit, heu tingut alumnes que són de fora? Encara no?
5: No, encara no.
2: Molt bé. June, com vas tu com a triatleta?
5: Molt bé. Estic entrenant ara per fer un olímpic el 14 de juny i bueno, ara estic fent bastanta càrrega i ara que comença la temporada de triatlons, pues tornant a entrenar al mar i tal, que està bastant fred, però bueno, vaig competir el diumenge passat a Mataró i va anar molt bé.
2: Sí? Què vol dir va anar molt bé?
5: Vaig fer segona de la meva categoria, juniors, juniors femenina.
2: Molt bé, excel·lent, diria, sí. Perquè està a pòdium, està molt bé. Però tu ets molt exigent i et costa dir que ho has fet molt bé. Bé, doncs, voldries afegir alguna cosa més del casal que se'ns hagi passat, alguna cosa?
5: No, simplement que es passin per la web, que hi ha tota la informació allà i que si tenen algun dubte poden escriure al mail que triatloncalafell@gmail.com i ja està, que els animo a venir, si no és tot el mes d'una setmana, encara que sigui a provar, o també a provar el club.
2: Exactament. Triatlon amb TH.
5: Sí.
2: triatloncalafell@gmail.com
5: sí.
2: I el web tricalafell.com.
5: Sí, exacte.
2: Molt bé, June, doncs moltíssimes gràcies per estar
5: aquí. A tu, moltes gràcies.

0: el cap.
1: La Festa de la Bicicleta tindrà lloc el diumenge 31 de maig. Inscripcions gratuïtes a la Regidoria d'Esports de Calafell o athleticevents.net. Tindrà un recorregut de 10 quilòmetres i no és competitiva. Avui ens acompanya el Ferran Cànovas, de la banda de timbals i gralles de Calafell, que impulsa aquest esdeveniment amb el suport de l'Ajuntament de Calafell.
2: Aquest any, després d'algun any de deixar-la, de que no s'havia fet, doncs aquest any la van proposar, li van proposar de recuperar-la. Llavors el senyor Ramon, alcalde, em va dir, em sembla perfecte, Ferran. Doncs mira, l'organitzes tu i que t'ajudi a Bajal i l'Ajuntament. I bueno, amb això estem.
1: Inscripcions gratuïtes.
2: Sí, sí, és totalment gratuïta. A més, bueno, hi ha inscripcions, es faran dintre de la gratuïtat d'aquesta festa, doncs es farà algun obsequi per tot el que vingui. En fi, serà una gran festa, com ha sigut sempre.
1: És qüestió de que les persones s'hi apuntin de totes les edats, a més, perquè aquesta proposta és apta per tots els públics.
2: Sí, sí, aquí pot vindre des de un nen amb una bicicleteta d'aquestes, un tricicle d'aquells, que encara que ho porti el seu pare, fins persones de l'edat que sigui. Havent trobat alguna persona de 80 i pico d'anys que ha participat en aquesta festa. I, bueno, poden vindre amb qualsevol tipus de bicicleta. La qüestió és participar, passar-ho bé i passar un gran dia. Ja està.
1: Com serà el recorregut, Ferran?
2: El recorregut sortirem del pavelló de Joan Ortoll, allà farem tota la festa, allà es concentrarem a les 10 del matí, es concentrarem, el que vingui abans ja podrà entrar perquè estarà tot preparat, i en acabat sortirem pel Passeig de la Unió, agafarem la carretera fins al Port de Segur. Allà esperarem una miqueta, estarem una miqueta allà descansant i farem la tornada. A la tornada, bueno, doncs es farà una rifa, es rifarà una bicicleta molt xula, molt maca, una bicicleta de muntanya, es vendran uns tíquets a preu de 2 euros, el tíquet. Abans de marxar, s'entregarà una motxilla avituallament a dins i per tot el que vingui. I aquest serà el recorregut. Després allà n'hi havia alguna entrega més de premis. Estem mirant a veure si el Abascal, José Manuel Abascal, pot portar, com ja va fer amb l'última festa de la bicicleta, que va portar Miguel Indurain i va participar amb nosaltres, va vindre amb nosaltres, a veure si aquest any pot vindre una altra vegada o un altre ciclista de nom.
1: És a dir,
2: que valdrà la pena que el que vingui disfrutarà molt.
1: Són 10 quilòmetres en total, si no m'equivoco?
2: Em sembla que anar i tornar són 10 quilòmetres. Però, bueno, no és competitiu, és anar passejant, és anar disfrutant i passar-ho bé.
1: Sí, que quedi clar, que no és competitiu, ni la bicicleta ha de tenir unes determinades característiques, sinó que simplement doncs és una reunió de persones que volen donar un tomb per aquí, per Calafell.
2: Sí, sí, és un passeig, no ho sé. És a dir, és pujar en bicicleta, disfrutar de tot el que farem allà, sortir a donar un passeig, tornar i continuar disfrutant de la festa de la bicicleta.
1: De quina manera intervé la banda de timbals i gralles?
2: Vale. La banda de timbals i gralles, primer, intervé fent una actuació. Farem una actuació abans de sortir, perquè molts de la banda vol participar també en bicicletes, i aquesta és una. I després, de part de l'organització de tot aquest event. És a dir, col·laborant molt
1: activament i a sobre,
2: amb l'Ajuntament, i bueno, pues, l'està organitzant amb ells. La banda ha buscat sponsors, s'ha preocupat de la bicicleta, de tot una mica. És a dir, és un compartir aquesta organització.
1: Hi ha un màxim de participants o no?
2: No, pot vindre tot el que vulgui. També poden vindre les persones amb patins lineals. Poden vindre. I amb patinet, també. Tot el que tinguis rodes.
1: Clar.
2: Doncs, pot participar.
1: Recordem, inscripcions disponibles fins al 25 de maig a la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Calafell o bé a athleticevents.net. Fem la prèvia del cap de setmana i comencem parlant d'hoquei patins. El Calafell, la menorquina, que va confirmar la quarta posició de la classificació, comença aquest dissabte els play-offs. Jugarà al pavelló Joan Ortoll a 2:15 de la tarda contra el Reus Deportiu Brasília. El president del Club Patí Calafell, Javi Luna, als micròfons de Calafell Ràdio.
0: Aquest any els hem guanyat.
3: Aquesta recta final molt fort.
0: No els hem guanyat.
3: Ja, ja vam punxar.
0: I la segona volta, jo no he fet números, però jo crec que deu ser el millor equip, potser no, perquè deu ser el Liceo, però si no és el millor, deu ser el segon o el tercer.
3: Sí, perquè
0: el Voltregà ha fet una segona volta brutal.
3: Clar, i doncs tenia aquest dilema, jo. Dic, ostres, no sé, però bueno, tenim el factor pista.
0: Tots dos serien difícils, sí. Amb el Reus és un gran equip. Sí que és cert que potser els últims resultats no acompanyen, però bueno, quan arribi l'hora de competir, segur que hi seran, saben competir.
3: Martí Casas, Marc Julià, Candi Ballar...
0: Sí, segur que no serà fàcil, evidentment. Jo crec que guanyarem, però pel factor casa, pista, però estarà molt ajustat i bueno, si perdéssim, doncs tampoc seria una sorpresa, evidentment. El Reus és un històric i...
3: És l'eliminatòria més dura.
0: Sí, segurament ens dobla el pressupost, per molt que ells sempre parlin del nostre, i bueno, seria lo normal. Per història i per pressupost, ells són favorits. A partir d'aquí, juguem-ho.
1: De l'hoquei passem al futbol calafellenc. A tercera catalana, recordem que el passat 2 de maig el Club Futbol Calafell es va proclamar campió de Lliga matemàticament i ja és de segona catalana. El conjunt calafellenc no va jugar el passat cap de setmana, ja que en aquesta jornada tenia que enfrontar-se al Bellvei, equip que es va retirar. Jugarà contra l'Arbós a casa aquest diumenge 17 de maig a les 6 de la tarda, últim partit de la Lliga. La classificació ha quedat força ajustada. En primera posició el Calafell, 66 punts. En segona, l'Atlètic Valls, amb 63. I en tercera, el Vallmoll, amb 60 punts. Passem al futbol femení. El primer equip de l'escola de futbol base Calafell no va jugar el passat cap de setmana. El partit contra el Molins de Rei va ser suspès. El conjunt de Víctor Parra arriba al final de la Lliga a la 12a posició de la classificació amb 29 punts, 8 victòries, 5 empats i 15 derrotes. L'equip de primera divisió jugarà aquest dissabte fora de casa a les 8 del vespre davant el Sant Cugat Futbol Club B, últim partit de la Lliga. El juvenil femení de l'escola de futbol base Calafell a la darrera jornada no va jugar. El conjunt de Roger Montblanc arriba al final de la Lliga a l'última posició de la classificació, encarant el descens, amb un total de 4 punts, una victòria, un empat i 25 derrotes. Juga aquest diumenge 17 de maig, fora de casa, a 3:15 de la tarda contra el Fontsanta Fatjó. Recordem que les calafellenques van assolir l'ascens a primera divisió l'anterior temporada i no és gens fàcil gestionar el canvi de categoria. El juvenil masculí de l'escola de futbol base Calafell a la darrera jornada va guanyar per 1-5 al Santes Creus. A l'equip de primera divisió encara li queden 2 jornades per finalitzar la Lliga. Està a la 5a posició de la classificació amb 52 punts, 16 victòries, 4 empats i 7 derrotes. Jugarà a casa aquest diumenge a 3:15 de la tarda contra el Torreforta, equip que es troba a la 3a posició de la classificació. I a quarta catalana, recordem que l'Atlètic Segur ja ha posat punt i final a la Lliga, a la 7a posició de la classificació, amb un total de 30 punts, 10 victòries, cap empat i 14 derrotes. I del futbol ja passem al bàsquet calafellenc. L'únic equip que juga a casa aquest cap de setmana, el pavelló Jaume Vilamajor, és el premini femení Calafell Amatia Trading contra el bàsquet Sant Boi. I els equips que juguen fora de casa són els següents. El preinfantil femení Calafell Miracle Global davant el Valls Portal 22, el premini masculí Calafell Bandatex contra el Solsona 1-10, el cadet femení promoció Calafell Metàl·lica Sonet contra l'Olària Esports, la parròquia, i el cadet masculí promoció Calafell B contra la Salle Tarragona. Ara sí, arribem al final del Calafell Esportiu. Tornem, com sempre, el pròxim divendres amb el més destacat de la setmana i la prèvia. Recordeu que també podeu recuperar els programes en línia a calafell.tv, ràdio a la carta, Calafell Esportiu. Portes obertes a tots els clubs i entitats que vulguin parlar de la seva activitat esportiva en aquest espai. Podeu fer la vostra proposta a calafellradio@calafell.cat o podeu enviar un WhatsApp al 647-751-883. Repeteixo, 647-751-883. Fins aviat.
4: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu, amb Roser Ribas.
5: Ricard Electrodomèstics ha patrocinat el Calafell Esportiu.
6: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
4: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és divendres 15 de maig.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell tindrà un palau de congressos i un hotel de luxe als terrenys de l'antiga discoteca Luis Vega. El grup inversor ja ha fet la proposta. Es crearan 300 llocs de treball directe i l'hotel tindrà més de 400 habitacions. En parlem d'aquí uns minuts. Abans, altres notícies. Primer de tot, les resumim en titulars. El Calafell Fire Festival, el festival d'enceses del Penedès Garraf, tindrà lloc demà dissabte des de les 10 del matí fins la matinada al Bar de la Sínia de Calafell. Continuen els show cookings d'Economia Blava al Mercat Municipal de Calafell. Serà demà dissabte. Enxampen un lladre robant en un establiment del Vendrell que no va poder fugir perquè li van amagar el patinet. Els Mossos d'Esquadra arresten en un local que havien robat a Tarragona un home que intentava sostreure també begudes i aparells. CUNIT reforça la coordinació policial amb Mossos d'Esquadra per intensificar la prevenció de robatoris. L'increment de preus es frena un 0,2% al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant l'abril. Roba, calçat, habitatge, aigua, electricitat i gas, principals capítols que moderen l'escalada. Tarracoviva reuneix més de 1.000 alumnes de primària del Tarragonès perquè coneguin com jugaven els romans. El festival programa activitats escolars des de fa més de 25 anys per introduir-los en la història i el patrimoni. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Avui farem la prèvia del cap de setmana. Parlarem d'hoquei patins, futbol i bàsquet calafellencs. Recordem que el Calafell la Menorquina comença els play-offs aquest dissabte. Jugarà al pavelló Joan Ortoll davant el Reus Deportiu Brasília a 8:15 de la tarda.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell tindrà un palau de congressos i un hotel de luxe als terrenys de l'antiga discoteca Luis Vega. El grup inversor ja ha fet la proposta. Es crearan 300 llocs de treball directe i l'hotel tindrà més de 400 habitacions. De la seva banda, el palau de congressos tindrà 1.200 metres quadrats d'espais per rebre esdeveniments i nous públics al municipi calafellenc. El projecte preveu la conservació de l'edifici de Luis Vega, que està protegit, també de la pineda existent que hi ha en aquesta zona. Tenim les declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
3: Que hi ha un grup inversor, un grup important a nivell hoteler que vol fer un hotel de 5 estrelles aquí al municipi i que estem treballant la proposta i llavors això és un grup hoteler que ja té diversos hotels a Catalunya que estan funcionant molt bé d'aquest nivell, d'aquestes característiques i que a més doncs generaria 300 llocs de treball directes, hi hauria unes 450 habitacions, també doncs permetria renovar tot el que és el Luis Vega, que és un edifici catalogat i protegit doncs dintre d'aquest àmbit.
0: Ferrer ha puntualitzat que serà una destinació turística molt important a la zona i, a més, ha confirmat que es mantindran punts importants de la discoteca.
3: El cos principal de la discoteca, de l'antiga discoteca, se li donaria un altre ús, evidentment, però formaria part d'aquest hotel i, a més, doncs, això, no?, que tindríem un establiment que ens posaria a Calafell en el mapa a nivell turístic, que podríem ser una destinació turística important i doncs en aquest nivell atrauria també altres tipus de turisme que no tenim, que és el turisme d'empresa, i on podríem tenir un palau de congressos també doncs, que poguéssim fer doncs, aquest tipus de turisme, pogués tenir el seu espai. I això doncs, ens implica també que vingui un altre tipus de públic, majoritàriament d'Estats Units, de la Xina, de països que no tenim habitualment aquí al nostre municipi i que, a més, és un públic d'alt nivell adquisitiu, amb la qual cosa doncs, jo crec que això té una incidència directa en els negocis, en la restauració, en els comerços, del municipi que ja existeixen, i el que estem intentant ara doncs, és resoldre tota la peça a nivell de millorar la connectivitat cap al mar, sobretot, que hi hagi doncs, més accessos i que puguem doncs, fer una peça que tingui molta integració a la ciutat i que pràcticament doncs, estem dissenyant, jo diria que un dels llocs importants de Calafell i una peça que ens uneix, ens cus tota la ciutat i que serà molt important en un futur.
0: L'alcalde calafellenc ha explicat que són necessàries més places hoteleres al municipi.
3: I necessitem places hoteleres perquè la nostra activitat doncs bàsicament està relacionada amb el turisme, amb els serveis, el comerç, la restauració, això és el que destaca Calafell. Per tant, quanta més gent ens ve a visitar i més gent doncs, consumeix i més gent doncs, més negoci hi ha i més llocs de treball es poden generar al seu voltant. No? No tenim polígons logístics, no tenim polígons industrials, no tenim altres activitats que ens podrien doncs, donar llocs de treball i, per tant, si el pla territorial, que és el que s'està redactant, ens demana doncs, que hem d'equilibrar la residència amb gent que ve, amb el creixement que estem tenint, amb la generació de llocs de treball, aquesta generació de llocs de treball ha de sortir d'algun lloc, d'algun sector, i en aquest cas doncs, el sector turístic, amb un hotel que obrirà tot l'any, que tindrà 300 llocs de treball directes, doncs creiem que és un bon impacte, perquè 300 llocs de treball serà l'empresa pràcticament més important del municipi, després de l'Ajuntament i de l'empresa municipal, vull dir que estarem allà pràcticament, no? És gairebé un ajuntament més, no?
0: La compra dels terrenys es va materialitzar l'any 2022. La discoteca, que va guanyar un premi FAT, un dels guardons d'arquitectura i interiorisme més importants, havia tancat definitivament l'any 2012.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: El cinquè Calafell Fire Festival, el festival d'enceses del Penedès Garraf, tindrà lloc demà dissabte, 16 de maig, des de les 10 del matí fins la matinada, al Parc de la Sínia de Calafell. Hi ha un programa molt complet amb activitats matí, tarda, vespre, nit i matinada. Moltes activitats que es concentraran al Parc de la Sínia de Calafell, la majoria d'elles. Escoltem el Moisés Romero, és l'encarregat d'organitzar aquest festival.
4: Bueno, comenzará a partir de las 10 de la mañana, durante todo el día interrumpido. Y bueno, este año una de las mejoras que hemos hecho, que van a haber unos 9 talleres, de los cuales todos son gratuitos, menos uno, que será un taller de mazas, que serán unas mazas tipo de la Espurna o de Valle Diablas, una maza típica de lo que hacemos nosotros. Y bueno, mucha variedad en talleres, tanto de pintacaras, de puzzles, que hemos hecho unos puzzles muy personalizados de la Espurna para que lo puedan montar los más pequeños, de fango, que harán un escudo de la Espurna para poderse lo llevar a casa, concurso de dibujo, bueno, un montón de variedad de talleres para que puedan disfrutar las familias, tanto por la mañana como por la tarde.
0: Romero també ha detallat algunes de les activitats durant la tarda de demà dissabte.
4: A ver, por la tarde, a partir de las 4, que es cuando van llegando todas las collas invitadas, que este año vienen por diferentes zonas del territorio, desde Lleida, Tarrasa, Palau-Solità, bueno, diferentes zonas, harán la plantada a las 5, que podrán venir a disfrutar, a ver las bestias, medidas, características, hacer fotos. Y a partir ya de 5, pues tenemos un grupo haciendo ambiente, tocando una hora y media aproximadamente. 6:30 actúan una muestra de entidades de cultura popular de Calafell, Valdegitanas, Esbar, Grallas de Marromeu. Y seguidamente, después de la actuación de cultura popular, empezará la tabalada, que será un cercavila que se irá desde el Par de la Sínia para Calafell Playa. Y bueno, iremos, pues, como es un cercavila sin fuego, iremos lanzando confeti para hacer una fiesta más grande. Y en el mismo momento que el festival se va, empieza otro concierto en la plaza, en el Par de la Sínia, para seguir haciendo ambiente. Para la hora de la llegada del festival, pues ya esté todo en marcha, para se puede decir, para el comienzo.

0: del show Cookings d'Economia Blava al Mercat Municipal de Calafell. Podràs gaudir de la millor cuina local, sostenible i de temporada, amb demostracions en directe plenes de sabor i talent. Serà demà dissabte 16 de maig al Mercat Municipal de Calafell a les 12 del migdia, una experiència gastronòmica per descobrir, aprendre i degustar el millor del nostre territori.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, de la Unitat de Seguretat Ciutadana, de les comissaries del Vendrell i Tarragona, han detingut en aquestes dues poblacions dos homes de 23 i 54 anys. Un com a presumpte autor d'un delicte de robatori en força i l'altre per fur. El primer dels fets va tenir lloc als voltants de les 8 de la tarda, quan els agents es van dirigir fins al carrer Valentí Carner del Vendrell en rebre un avís d'activació d'alarma en un establiment. En arribar al lloc, els agents van observar que un desconegut sortia per una finestra. Tot i que pretenia fugir ràpidament amb un patinet, no ho va aconseguir perquè diversos veïns van adonar-se dels fets i li van amagar el patinet. Després de retenir-lo, els Mossos es van fer càrrec del lladre, el qual van reconèixer perquè acumula fins a 45 antecedents policials. La patrulla va poder comprovar que l'home va accedir dins del local enfilant-se per una finestra a la qual va forçar amb un tornavís, que se li va localitzar sobre. Per tot plegat, el lladre de 54 anys va acabar detingut per un robatori amb força. El segon fet va tenir lloc a la ciutat de Tarragona a les 5 de la matinada, quan les patrulles es van desplaçar fins a un altre establiment ubicat al carrer Major. Es dona la circumstància que l'accés principal havia estat forçat per un robatori comès amb anterioritat. En arribar al lloc, els Mossos van trobar-se un home de 23 anys, el qual també van reconèixer d'immediat perquè acumula fins a 30 antecedents policials. En concret, estava assegut mentre consumia una beguda alcohòlica i manipulava una tauleta electrònica que pretenia endur-se juntament amb un televisor i mitja dotzena d'ampolles d'alcohol. La patrulla va comprovar que prèviament uns desconeguts havien assaltat el local i que seguidament van fugir del lloc. Aquest fet va ser aprofitat per aquest home per accedir-hi amb la intenció d'endur-se diversos objectes, motiu pel qual va acabar detingut per un delicte de fur. Està previst que els dos detinguts passin a disposició dels jutjats d'instrucció en funcions de Guàrdia del Vendrell i de Tarragona.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: S'ha celebrat una reunió de coordinació en matèria de seguretat entre responsables dels Mossos d'Esquadra i representants de l'Ajuntament de Cunit i la policia local. A la trobada hi han participat el cap dels Mossos d'Esquadra de la comissaria del Vendrell, l'inspector en cap de la comissaria de Vilanova, l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Javier Lorenzo, també el sergent cap de la policia local de Cunit, Sergio Aguilar. Durant la reunió s'han analitzat diverses tipologies delictives que afecten a Cunit, especialment els robatoris a domicili. Tot i que les dades actuals apunten a una reducció dels fets delictius respecte a períodes anteriors, les diferents administracions i cossos policials han coincidit en la necessitat de continuar reforçant la prevenció i la presència policial. En aquest sentit, s'ha acordat intensificar la coordinació operativa entre Mossos d'Esquadra i policia local mitjançant controls conjunts i dispositius coordinats que comencen en diferents punts de Cunit aquesta setmana. La reunió també ha servit per preparar la Junta Local de Seguretat de Cunit, prevista el pròxim 3 de juny, on es farà una anàlisi global de l'estat de la seguretat i de les accions impulsades conjuntament amb els diferents cossos policials. Des de l'Ajuntament de Cunit i responsables policials, s'ha destacat la importància de la coordinació institucional i operativa per continuar millorant la seguretat i la percepció ciutadana.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Més notícies comarcals. 17 projectes educatius del Penedès opten al primer premi Saifores de la Fundació Marta Mata. La Fundació Marta Mata ha tancat amb èxit la primera convocatòria del Premi Saifores, un nou guardó pedagògic que neix coincidint amb el centenari de Marta Mata i que reconeixerà projectes educatius arrelats al territori i compromesos amb la transformació social. En aquesta primera edició, un total de 17 projectes procedents de 4 comarques de la Vegueria del Penedès, entre elles el Baix Penedès, aspiren al premi

0: que tindrà caràcter bienal i està dotat amb 2.000 euros i una estatueta commemorativa. La iniciativa vol posar en valor pràctiques pedagògiques que fomentin el pensament crític, el coneixement de l'entorn natural, social i cultural, així com la creativitat, l'efectivitat i la responsabilitat solidària entre infants i joves. La convocatòria ha rebut projectes de totes les etapes educatives obligatòries, infantil, primària i secundària, també perfils molt diversos des de centres educatius i instituts fins a cooperatives i entitats socioeducatives. Actualment, el jurat format per professionals de l'àmbit educatiu i social del Penedès està valorant les candidatures tenint en compte aspectes com la capacitat de reflexió, l'originalitat i la implicació comunitària de cada proposta. La Fundació Marta Mata farà públic el projecte guanyador el pròxim 30 de juny, mentre que el lliurament oficial del guardó tindrà lloc el 21 de novembre, en el marc de la jornada Marta Mata. Des de l'organització es valora molt positivament l'alta participació registrada que consolida el Premi Saifores com un espai de reconeixement per als projectes educatius transformadors que es desenvolupen al territori penedesenc.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Obrim la plana general del dia. Les emissions de gasos amb efecte hivernacle van ser d'uns 37,9 milions de tones de CO2, equivalent al 2025, un 1% menys que les del 2024, que al seu torn serien un 0,2% inferiors a les del 2023, segons dades del Monitor Públic d'Emissions de Catalunya. Des d'aquest monitor han considerat que això suposa una frenada en la reducció, ja que el 2023 la davallada va ser del 5,5% respecte de l'any anterior. A més, han alertat que la reducció és totalment insuficient per assolir els objectius catalans, europeus i globals, per limitar l'escalfament global per sota dels 2 graus. L'anàlisi situa el transport i el sector energètic com els dos que creixen en emissions el 2025. Per tant, doncs, per àmbits, els dos sectors que incrementen emissions són transport i l'energètic, pel que fa a la producció i a la transformació d'energia. Per la seva banda, el sector energètic representa el 12% de les emissions totals, amb un repunt de les emissions estimat. La indústria, segons les estimacions, representa el 27% de les emissions globals i registra una reducció del 3,5% al darrer any, un fet que ajuda a la reducció global. El monitor recull també les emissions que es produeixen dins de Catalunya, però no les que es generen a la fabricació i al transport de productes que es consumeixen a Catalunya, però provenen de fora. Tampoc inclouen la major part de les emissions de l'aviació i del transport marítim. Per tant, des del monitor asseguren que el que presenten són estadístiques necessàries, però no suficients, per donar compte de la contribució al canvi climàtic d'un territori concret. El Monitor Públic d'Emissions de Catalunya és una iniciativa social. Està format per un grup d'experts variable.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'increment de preus durant el mes d'abril al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre s'ha frenat en un 0,2% segons les dades de l'IPC, l'índex de preus al consum fetes públiques. L'evolució interanual dels preus s'ha situat en el 3,2% per sota del 3,4% registrat el mes de març passat, d'acord amb el càlcul de l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. Roba i calçat ha passat d'un 7,7% interanual al març a un 3,6%. Habitatge, aigua, electricitat i gas, d'un 3,4 a un 1,5%, o esbarjo, esport i cultura, que cau d'un 3,6% al 0,7%. Han estat els capítols que més han pesat en aquesta tendència de contenció de la inflació al territori. A l'altre costat, transport, que passa del 4,2% interanual del març a un 5,5% a l'abril. Transport del 4,2 al 5,5 i begudes alcohòliques del 4,5% al 5,3%. Es troben entre les que acceleren l'increment de preus.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: I ho dèiem en els titulars. Tàrraco Viva ha reunit aquest dijous més d'un miler d'alumnes de primària de 38 escoles del Tarragonès perquè coneguin com jugaven els infants a l'antiga Roma fa 2.000 anys. Es tracta d'una activitat organitzada juntament amb el Camp d'Aprenentatge i la Universitat Rovira i Virgili, que també compta amb la col·laboració de diversos instituts que aporten joves que fan de voluntaris dels tallers per als escolars. Tàrraco Viva fa més de 25 anys que organitza aquest tipus d'accions adreçades als més petits, per tal d'introduir-los a la història i que agafin consciència de la importància i la cura del patrimoni. A banda dels jocs, també hi ha hagut espectacles amb gladiadors.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Ha arribat el moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas, que ens porta tota la informació esportiva.
2: Fem la prèvia del cap de setmana i comencem parlant d'hoquei patins. El Calafell, la menorquina, que va confirmar la quarta posició de la classificació, comença aquest dissabte els play-offs. Jugarà al pavelló Joan Ortoll a 8:15 de la tarda contra el Reus Deportiu Brasília. El president del Club Patí Calafell, Javi Luna, als micròfons de Calafell Ràdio.
3: Aquest any no els hem guanyat.
4: Aquesta recta final molt fort.
3: No els hem guanyat.
4: Ja, ja van punxar.
3: I la segona volta, jo no he fet números, però jo crec que deu ser el millor equip, potser no, perquè deu ser el Liceo, però si no és el millor, deu ser el segon o el tercer.
4: Sí,
3: el Voltregà ha fet una segona volta brutal.
4: Clar, i doncs tenia aquest dilema, jo. Dic, ostres, no sé, però bueno, tenim el factor pista.
3: Tots dos serien aquí difícils, no sí. Com el Reus és un gran equip, sí que és cert que potser els últims resultats no acompanyen, però bueno, quan arribi l'hora de competir segur que hi seran, saben competir.
4: Martí Casas, Marjollà, Candi Ballar,
3: sí, segur que no serà fàcil, evidentment jo crec que guanyarem, però pel factor casa, pista, però estarà molt ajustat i bueno, i si perdéssim, doncs tampoc seria una sorpresa, evidentment. El Reus és un històric i...
4: És l'eliminatòria més dura.
3: Sí, segurament ens dobla el pressupost, per molt que ells sempre parlin del nostre, i bueno, seria lo normal. Per història, per pressupost, ells són favorits. A partir d'aquí, juguem-ho.
2: De l'hoquei passem al futbol calafellenc. A tercera catalana, recordem que el passat 2 de maig el Club Futbol Calafell es va proclamar campió de Lliga matemàticament i ja és de segona catalana. El conjunt calafellenc no va jugar el passat cap de setmana, ja que en aquesta jornada tenia que enfrontar-se al Bellvei, equip que es va retirar. Jugarà contra l'Arbós a casa aquest diumenge 17 de maig a les 6 de la tarda, últim partit de la Lliga. La classificació ha quedat força ajustada. En primera posició el Calafell, 66 punts. En segona, l'Atlètic Valls, amb 63. I en tercera, el Vallmoll, amb 60 punts. Passem al futbol femení. El primer equip de l'escola de futbol base Calafell no va jugar el passat cap de setmana. El partit contra el Molins de Rei va ser suspès. El conjunt de Víctor Parra arriba al final de la Lliga a la 12a posició de la classificació amb 29 punts, 8 victòries, 5 empats i 15 derrotes. L'equip de primera divisió jugarà aquest dissabte fora de casa a les 8 del vespre davant el Sant Cugat Futbol Club B, últim partit de la Lliga. El juvenil femení de l'escola de futbol base Calafell a la darrera jornada no va jugar. El conjunt de Roger Montblanc arriba al final de la Lliga a l'última posició de la classificació, encarant el descens, amb un total de 4 punts, una victòria, un empat i 25 derrotes. Juga aquest diumenge 17 de maig fora de casa a 8:15 de la tarda contra el Fontsanta Fatjó. Recordem que les calafellenques van assolir l'ascens a primera divisió l'anterior temporada i no és gens fàcil gestionar el canvi de categoria. El juvenil masculí de l'escola de futbol base Calafell a la darrera jornada va guanyar per 1-5 al Santes Creus. A l'equip de primera divisió encara li queden 2 jornades per finalitzar la Lliga. Està a la 5a posició de la classificació amb 52 punts, 16 victòries, 4 empats i 7 derrotes. jugarà a casa aquest diumenge a 3:15 de la tarda contra el Torreforta, equip que es troba a la tercera posició de la classificació. I a quarta catalana, recordem que l'Atlètic Segur ja ha posat punt i final a la Lliga, a la setena posició de la classificació, amb un total de 30 punts, 10 victòries, cap empat i 14 derrotes. I del futbol ja passem al bàsquet calafellenc. L'únic equip que juga a casa aquest cap de setmana, el pavelló Jaume Vilamajor, és el premini femení Calafell Amatia Trading contra el bàsquet Sant Boi. I els equips que juguen fora de casa són els següents. El preinfantil femení Calafell Miracle Global davant el Valls Portal 22, el premini masculí Calafell Vandatex contra el Solsona 1-10, el cadet femení promoció Calafell Metàl·lica Sonet contra l'Olària Esports, la parròquia, i el cadet masculí promoció Calafell B contra la Salle Tarragona. Anunciem també el torneig de futbol a la sorra que organitza Joventut. Els partits es jugaran sobre la sorra en equips de 5 jugadors i jugadores més porter, fomentant el joc en equip, el respecte i la diversió. La inscripció és per equips de fins a 8 persones per facilitar les rotacions. L'activitat està pensada per passar-s'ho bé, crear bon ambient i compartir una jornada esportiva a l'aire lliure. Adreçat a joves de 12 a 16 anys. Serà el divendres 29 de maig a partir de les 4 de la tarda. El punt de trobada al Casal Jove de Segur de Calafell. Inscripció als Casals Joves de Calafell.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio. El temps.
0: Avui pluja localment intensa al nord-est i reculada del termòmetre. Bufarà el vent de tramuntana i mestral als dos extrems del país. Arriba una llengua d'aire fred polar que porta termòmetres uns 5 graus per sota de la mitjana climàtica d'aquesta època de l'any. Aquest descens ve acompanyat d'algunes precipitacions que en alguns punts de Catalunya poden ser localment intenses. Bufarà el vent també als extrems del país amb la reculada de la temperatura en els termòmetres. De cara a demà dissabte serà un dia amb més estones de sol i només precipitació cap al Pirineu. Es mantindrà una mica el vent de tramuntana encara. La temperatura matinal es recuperarà clarament de dia. El diumenge repetiran alguns ruixats cap al Pirineu, però arribaran nuvolades durant la tarda en algunes comarques. La temperatura continuarà amb tendència a l'alça ja durant aquest cap de setmana. Punt i final a l'edició informativa d'avui divendres 15 de maig. Als esports, la Roser Ribas i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius. Que passin una molt bona entrada del cap de setmana. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: acorda pressupostos a tocar entre Generalitat i Esquerra Republicana amb el tren orbital com a protagonista. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Si res no es torça, la setmana que ve serà la setmana dels pressupostos. El govern i Esquerra pràcticament han arribat a un acord que té com a eix la construcció de la línia orbital de Rodalies pagada per l'Estat central, Joan Bota.
2: És un projecte que ja va aprovar el tripartit el 2010 i que ara se'n recupera amb l'objectiu d'unir la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona, de Mataró a Vilanova i la Geltrú, passant per Granollers, Sabadell, Terrassa i Vilafranca del Penedès.
0: Més detalls amb Raül Flores.
3: Dilluns es rubricarà l'acord entre govern i Esquerra per aquesta nova línia que estaria enllestida l'any 2040 i que costarà més de 5.000 milions d'euros que assumiria l'Estat. Aquest pot ser el desllorigador dels comptes, ara sí, que podrien tancar-se la mateixa setmana que ve. L'altre soci de la investidura, els comuns, comencen avui noves converses amb Economia per actualitzar el seu acord.
0: En aquest context, els sindicats convocants de les vagues d'educació reclamen a Esquerra i als comuns que pressionin el govern per tal que inclogui els pressupostos partides per solucionar el conflicte a l'educació.
2: Mentrestant, les vagues continuen avui a les comarques de Ponent i el Pirineu.
0: Lleida, Estela Bussoms.
4: Bon dia. Vagues i protestes, com la manifestació de Lleida, que ha plegat unes 2.000 persones, segons els Mossos, al doble, segons els sindicats, i que ha acabat amb una forta escridassada a la seu del PSC. El col·lectiu vol demostrar que segueix mobilitzat i no afluixa la pressió al govern. Sentim la Maica, mestra de l'escola d'Ivars d'Urgell.
5: Des de l'any 80, no sé quants, que no ens manifestàvem. Potser ja n'hi ha prou, amb 40 anys, que no hi hagi hagut cap millora. I amb la realitat que tenim ara, tan diversa, penso que s'ha de fer un cop de cap.
0: Sobre aquestes vagues, atenció, perquè Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga a Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny.
2: I són els mateixos dies en què mestres i professors ja tenen convocades vagues generals a tot el país.
0: A Andalusia avui és l'últim dia de la campanya electoral abans que diumenge es facin eleccions autonòmiques.
2: Tothom dona per feta la victòria del PP i el dubte és si els populars necessitaran Vox per governar o aconseguiran la majoria absoluta.
0: Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
6: Sí, l'únic dubte a aquesta hora és si el PP aconseguirà l'absoluta. Ballen quatre escons que seran determinants perquè Juanma Moreno Bonilla pugui governar quatre anys més sense l'extrema dreta de Vox. A l'altre costat, el PSOE, que lluita per evitar una desfeta històrica amb l'exministra María Jesús Montero de candidata, amb l'aposta personal de Pedro Sánchez.
7: Que no hay nada ganado. No todavía tenemos una mayoría suficiente para gobernar con libertad.
8: Y la sorpresa es que vamos a ganar las elecciones y lo vamos a hacer con alegría. ¡A por ello!
0: Encara en crònica política, una notícia que us hem avançat aquí a Catalunya Ràdio. Pugna per liderar la candidatura de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona a les pròximes eleccions municipals, Jordi Corbalan.
9: Jordi Martí Galbis, l'actual president del grup municipal, ha comunicat a la direcció juntaire que vol ser candidat. Desafia així la cúpula de Carles Puigdemont, que aposta perquè l'alcaldable sigui Josep Rius, portaveu i un dels vicepresidents del partit. Junts, doncs, es pot veure abocat a convocar primàries a un any de les eleccions municipals, opció que no volia la direcció.
0: I a la cultura ja tenim en marxa el còmic Barcelona, Valeria Obreda.
10: Sí, des de les 10 del matí, el pavelló número 8 de Fira de Barcelona Montjuïc és ple de mans del còmic que no es volen perdre les sessions de firmes dels seus autors preferits. Aquest any, fins diumenge, n'hi ha més d'un centenar, molts d'asiàtics, perquè el còmic Barcelona obre les portes a la cultura pop d'aquests països.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia.
0: Amb el Girona sortint de la zona de descens ahir al vespre.
11: Després d'empatar el partit amb la Real Societat, ara tenen 40 punts, un per sobre del descens. Al Madrid, l'embolic segueix creixent. Ahir, després del partit, intercanvi de declaracions i retrets entre Mbappé i Arbeloa. I aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de Catalunya de motociclisme. Els entrenaments aquest matí, Àlex Márquez ha fet el millor temps per davant de Jorge Martín.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs hores d'ara molta congestió a la ronda litoral des de la zona del Fòrum cap a Santa Coloma, on hi ha hagut un accident. Només hi ha un carril obert. L'incidència se suma a les retencions habituals a aquesta hora, les dues rondes, la litoral i la de dalt. Densitat també a la C33 i la C58 d'accés cap al nus de la Trinitat i a la B20 a Badalona, també cap a Trinitat, i a la P7 de Cerdanyola a Barberà, sentit nord, i de Santa Perpètua a Barberà, sentit sud.
0: I ens falta el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
14: Bon dia.
0: Som a les portes del cap de setmana, en què em fa l'efecte que el pitjor temps, meteorològicament parlant, serà aquesta tarda?
14: Exacte, exacte. És a dir, que anirem sortint d'aquest pou, d'aquesta glopada freda, a partir de demà al migdia notarem que puja una mica la temperatura. També demà anunciem un bon sol al matí, matinada alguna nevada residual a la Vall d'Aran, i a la tarda algun ruixat que es pugui reproduir aquest dissabte a la tarda a l'interior de Girona, Pirineu, Prepirineu, amb una cota de neu més alta de 1.700-1.800 metres. Però el que pugui passar aquesta tarda, vespre, i fins allà 10 de la nit, és baixar la temperatura, ruixats i tempestes a la Catalunya central, nord de Lleida, baixant cap a l'àrea de Barcelona, sud de Girona, i de cara al vespre podria arribar també al nord de la Costa Daurada, i estem parlant de xàfecs intensos, localment amb calamarsa, 10, 20, 30 litres per metre quadrat en poca estona, i també el vent fort al sud del país. La neu baixarà avui cap a 1.400-1.500 metres i a la Vall d'Aran 1.200 metres. Diumenge, algun ruixat més, a la tarda sobretot, i si neva poquet, a 2.000 metres. De mica en mica puja poc la temperatura.
0: Gràcies, Dani. Bon dia.
14: Bon dia.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. L'acord per aprovar els primers pressupostos de Salvador Illa és a tocar. La setmana que ve serà clau per tancar el pacte, que se centra en una nova línia de tren, anomenada Orbital, que uniria el Garraf amb el Maresme sense passar per la ciutat de Barcelona. L'acord per aquesta nova infraestructura es rubricarà dilluns, i aquell mateix vespre els republicans decidiran si això acaba sent suficient per tancar, ara sí, un acord de pressupostos. Raül Flores, bon dia.
15: Bon dia, Òscar.
0: Primer de tot, què és aquesta línia Orbital?
15: Doncs és una nova infraestructura que, segons els republicans, ha de canviar la concepció radial que ara tenen les línies de tren a Catalunya. Totes les que ja ara passen per la capital, per Barcelona, i aquesta no hi passaria. Tindria 120 quilòmetres i s'haurien de construir de nou poc més de la meitat. Unirà ciutats com Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Martorell, les dues capitals del Vallès Occidental, Terrassa i Sabadell, també Granollers, per acabar fins a Mataró. Costaria 5.200 milions d'euros i aposten perquè tot l'import l'assumeixi directament l'Estat. Estaria construïda aquesta línia d'aquí a 15 anys, l'any 2040. Aquest és el punt que pot desllorigar els pressupostos, que, segons apuntava avui mateix el conseller de Presidència, Albert Dalmau, és ja molt a prop.
16: Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris, i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
15: Què sabem del calendari? Doncs que aquest dilluns es presentaria aquest acord al voltant de la línia Orbital de tren, i al mateix vespre Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, on hi ha representants de tota la militància, i és aquí on es podria ja avalar el pacte pels comptes. Abans que el govern els aprovi, la mateixa setmana vinent es podrien també reunir els governs d'Illa i de Pedro Sánchez en una comissió bilateral que assumeixi la línia Orbital com a projecte, i també un nou organisme, el Consorci d'Inversions en Forma de societat mercantil, que acabi fiscalitzant les inversions de l'Estat.
0: I a banda de tot això, què més li pot faltar al govern per poder aprovar els comptes?
15: Doncs actualitzar l'acord que va signar fa uns mesos en els primers comptes que va presentar i que després va retirar amb els comuns, amb els de Jéssica Albiach, que comencen justament avui a negociar de nou amb el govern, segons han confirmat fonts del partit aquesta emissora. Ho fan centrats a crear una direcció general que gestioni les multes per frau d'habitatge a Catalunya. Albiach ho explicava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
17: Aquestes converses s'estan tenint, encara no tenim l'acord tancat. Collim bé aquestes paraules de la consellera, però com dic, encara no n'hi ha res concret ni està tancat.
15: El Biac veu amb bons ulls la línia Orbital, que de fet ja sortia amb l'acord que van signar els comuns amb els socialistes fa uns mesos, però insisteix el Biac que és un projecte a llarg termini.
0: I a tot això, l'oposició, Raül, què hi diu?
15: Doncs Junts per Catalunya ha qualificat de presa de pèl que Esquerra aposti ara per la línia Orbital quan no funciona, diuen, la xarxa de Rodalia. Són declaracions del portaveu de Junts al Parlament, de Salvador Vergés, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, que podreu seguir íntegre aquest vespre.
18: A dia d'avui, un usuari de Rodalies que sap que no arribarà a la feina, que no arribarà a la universitat, que no arribarà a la visita al metge, avui, demà, que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
15: Tot i les crítiques, Junts defensa el projecte d'un corredor ferroviari orbital i ja han votat a favor en diferents ocasions al Parlament.
0: Mentrestant, els sindicats del comitè de vaga confien que la pressió d'Esquerra i dels comuns a la recta final per aprovar aquests pressupostos que us explicaven acabarà desencallant el conflicte del sector educatiu, però lamenten que no ho hagin situat com a prioritat per poder aprovar els comptes, Sara Canyete.
19: Sí, públicament tant el govern com les formacions que preveuen donar suport als comptes fa dies que diuen que el conflicte al sector educatiu s'ha de resoldre. Ara els sindicats estan a l'expectativa de veure si finalment es tanquen els comptes i si s'inclou una partida que pugui resoldre doncs, el conflicte que fa mesos que arrossega el sector educatiu tot plegat, mentre també estan pendents de rebre una nova proposta per part del Departament d'Educació abans de dimarts. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC, el sindicat majoritari.
20: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar doncs, el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin doncs, aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals, però clar, a partir d'aquí, doncs, mira, tant de bo, eh? Estem a l'expectativa.
19: Des de professors de secundària, Jordi Barrufet veu una clara oportunitat imminent en aquest acord de pressupostos.
21: Sempre que Esquerra recolzi els pressupostos i mantingui que qualsevol increment dels pressupostos amb educació no els hi farà canviar d'opinió, això ens ajudaria, evidentment.
19: Des d'USTEC, Iolanda Segura també ha lamentat que cap formació política hagi situat l'educació com a línia vermella per aprovar aquests comptes i que hagi exigit que s'hi destini una partida suficient per desplegar l'escola inclusiva i la millora salarial, entre d'altres qüestions de l'àmbit educatiu que han portat el sector a mobilitzar-se.
0: A tot això, avui tenim la quarta jornada de vaga de mestres i professors, aquesta setmana avui a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i l'Aran. Aquest matí s'han fet talls de trànsit, al migdia s'ha fet un acte central, una manifestació a Lleida, i a la tarda es preveu una mobilització al túnel del Cadí. L'aturada ha tingut un seguiment de poc més del 15% dels docents, amb el recompte fet fins al migdia, segons el departament. Anem a Lleida, on s'ha fet aquesta manifestació. Ramon Dalmau i Estela Bussoms, bon dia.
22: Hola, molt bon dia. Sí, l'acte més participació ha estat aquesta manifestació de Lleida, que ha acabat amb una forta escridassada a la seu del PSC, i aquí al costat encara s'estan fent els últims parlaments. Potser no ha estat tan massiva com en les dues jornades de vaga prèvies. Els convocants parlen d'unes 4.000 persones, la policia 2.000, però en tot cas han tornat a fer molt i molt soroll. La marxa ha sortit dels serveis territorials d'educació fortament protegits pels Mossos d'Esquadra, amb empentes incloses quan alguns dels manifestants s'han acostat a la línia policial per mostrar el seu malestar amb el dispositiu. Tot plegat en una jornada que vol redoblar la pressió al departament ara que hi ha converses obertes. N'hem parlat amb el Miquel i la Carme.
23: Apretades les que calguin. Aquí, els que siguem continuarem lluitant, perquè el departament mostra una postura molt immòbil i nosaltres d'immòbils res, mobilitzats completament.
24: El que s'ha d'arreglar no costa diners. El que han de fer és reflexionar, sobretot de la inclusió educativa i com afrontar-la.
22: La jornada ha començat a primera hora del matí amb un tall a l'N240, l'accés a Lleida des de la carretera d'Osca. També s'han fet talls a l'Alta Ribagorça amb manifestació a la Seu d'Urgell, i aquesta tarda la previsió és tallar el túnel del Cadí.
0: Però avui també hi ha hagut manifestació multitudinària a València, amb milers de docents, que tanca la primera setmana de vaga indefinida a l'educació pública valenciana. Mestres, professors i també alumnes han reclamat més recursos i millores salarials. València, Pepa Ferrer.
25: Simulant un enterrament, s'hi ha començat a caminar la manifestació dels docents valencians.
26: Portem el taüt perquè pensem que l'estan deixant morir a l'escola pública.
27: Me mor de calor, perquè les aules tenim unes condicions que són insuportables a 37 graus i 35 graus.
28: Maria i Neus formaven part d'un seguici on els taüts portaven escrit educació pública. És la imatge que significa que els docents valencians no aguanten més. Li demanen a la conselleria mesures concretes. Les de la reunió d'ahir dijous no els valen. Marc Candel és el portaveu del sindicat STPB.
29: És un crit a la conselleria d'Educació del govern valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
28: Després de 5 dies de vaga indefinida, redoblen la pressió amb milers de mestres, professors i alumnes col·lapsant el centre de València. Gabriel Portero és el vicedirector de l'IES Pau Clar d'Ontinyent.
30: Està començant a plantejar-se si cal fer una dimissió en bloc dels equips directius.
28: I per això mantenen la vaga indefinida i el calendari de mobilitzacions.
0: Cert, sobre les vagues, les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb una convocatòria de vaga a Rodalies. Ahir us avançàvem que s'estava preparant i avui Comissions Obreres i la UGT han registrat aquestes aturades. Els sindicats, però, han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball, Jordi Canal.
1: La vaga serà parcial, afectarà l'arrencada del servei i s'allargarà fins a les 9 del matí i es repetirà entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre. Els sindicats convocants reclamen a Renfe que hi hagi més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat. Pau Mercè, de Comissions Obreres.
2: La situació de Rodalies ja és insostenible, tant per als que hi treballem com per als que viatgen amb nosaltres. Falten interventors i falta seguretat. I s'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava a bord dels trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
1: Una altra reivindicació és el cobrament del petit percentatge que tenen els interventors i el personal de taquilles per bitllet venut. Resulta que amb els 3 mesos i mig de gratuïtat del servei, la companyia s'ha negat a pagar-los aquest complement.
0: És un quart de 3 de la tarda, fem una pausa per la publicitat i en tornar un informe d'economistes de prestigi que avisa que l'economia catalana no va tan bé com diuen les grans xifres.
3: Catalunya migdia. Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
4: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
5: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
6: D'acord.
5: Quin és l'autèntic operador 100% català?
6: Vera.
5: I el més ben valorat pels usuaris?
6: Vera.
5: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
6: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
5: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
6: Vera.
5: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
7: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa de motlles sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
8: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
9: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daihatsu.
8: I finançament fins a 12 mesos.
9: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponés.
10: Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Descobreix el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
11: Hola. Vinc a explicar-vos que aquest dissabte a col·lapse...
31: No, no, no, Jordi, Jordi. Aquesta setmana no t'han avisat, entenc. Aquesta setmana el col·lapse va diumenge.
11: Explica-m'ho, per què? Ara per què una altra vegada diumenge?
31: Em sap greu dir-t'ho, torna al futbol. Aquest dissabte el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada. Hi ha final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
11: Però la Casa Reial, per què ens fa canviar de programa de setmana, de dia, contínuament?
31: A mi no em miris, eh?
11: Que hi ha, el dissabte que hi ha, què dius?
31: Final de la Copa de la Reina, el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada.
11: Doncs ja està, doncs el diumenge, després del 30 minuts... farem el col·lapse.
31: Em sap greu.
11: No, no, a mi no està bé.
32: Col·lapse, amb Jordi González. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
33: Catalunya migdia.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 3. Un informe de 7 economistes catalans de prestigi alerta que en 25 anys Catalunya s'ha empobrit a un nivell tan alt que ja som a la cua d'Europa en termes de riquesa per habitant. L'informe Fènix, que signen coneguts economistes com ara Jordi Galí, Guillem López Casasnovas o Jaume Ventura, entre d'altres, constata que la productivitat ha caigut en picat perquè la meitat dels llocs de feina que s'han creat els últims anys no contribueixen a pagar ni els serveis públics bàsics. Sara Riera.
34: Bon dia. L'informe assenyala el turisme o la indústria càrnia en total expansió ara mateix com els sectors principals que han creat aquests llocs de feina amb salaris baixos que han definit com a altament subvencionats. Són tots els que estan per sota de 27.500 euros bruts anuals i que empobreixen, diuen, el país. Miquel Puig.
12: Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així, com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
34: L'informe vol trencar amb el triomfalisme que denuncien que es fa des de les administracions sobre l'evolució de l'economia. El PIB d'un país pot ser positiu perquè creix molt la població, però si el PIB per càpita, la riquesa individual de cadascú, es desploma, el país es dessagna, han dit. Jordi Galí.
13: Els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat, perquè si ningú es veiés beneficiat, segurament, no? I la pressió sobre els poders polítics seria tal que això s'aturaria.
34: Els economistes fan una crida urgent a revertir el model amb solucions com eliminar els avantatges fiscals que afavoreixen aquestes activitats de baixa productivitat. El negoci de Glovo en seria un exemple. Augmentar el salari mínim o fer obligatori el català per ocupar també llocs que ara són poc qualificats.
0: Més coses. Avui és l'última jornada de la campanya electoral a Andalusia en què tots els candidats fan una crida a votar. Juanma Moreno Bonilla per intentar mantenir la majoria absoluta del Partit Popular i no dependre de Vox. I María Jesús Montero per evitar una debacle electoral socialista com la que va tenir a l'Aragó o a Extremadura. L'exministre pot firmar el fracàs més gran dels socialistes a Andalusia, on van governar, recordeu, durant quasi 40 anys. Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats, bon dia.
14: Què tal, bon dia. Les de diumenge són unes eleccions de certeses. Totes les enquestes donen la victòria al PP i tot apunta que Moreno Bonilla té tocar la majoria absoluta per deslliurar-se de Vox per 4 anys més.
15: No es lo mismo gobierno que desgobierno. No es lo mismo poder tener un gobierno en el mes de julio que tenerlo en el mes de noviembre porque no tengamos mayoría. No es lo mismo que nos pongan palos en la rueda. No es lo mismo que nos sometan a chantaje. No es lo mismo gobierno que desgobierno.
14: Andalusia pot ser el mirall que vol Feijó de cara a les generals, un PP hegemònic i sense Vox, però la realitat d'Andalusia és molt diferent i la demostració és que Moreno Bonilla ha apartat Feijó durant la campanya i fins i tot avui la tancaran en mítings per separat. La cara de la moneda per al PP, la creu per al PSOE, els socialistes surten a salvar els mobles i aspiren a no empitjorar el resultat d'ara fa 4 anys. Les perspectives, però, són molt dolentes, tot i que de portes en fora, María Jesús Montero parla de donar la sorpresa.
16: Y la sorpresa es que vamos a ganar las elecciones y lo vamos a hacer con alegría. ¡A por ello!
14: Pedro Sánchez també se la juga amb l'exministre Montero. Va ser la seva aposta personal i el president del govern espanyol s'ha entregat en la campanya. De cara a diumenge balla l'últim escó a 4 províncies, 4 diputats que determinaran l'absoluta pel PP, la desfeta del PSOE o l'estancament de Vox.
0: Encara en la pàgina política, la pugna a Junts per Catalunya per designar l'alcaldable a la ciutat de Barcelona pot acabar en primàries. Tal com ha avançat Catalunya Ràdio, l'actual cap del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí Galbis, decideix plantar batalla per ser candidat, tot i que sap que no és l'aposta per la direcció de Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
17: Jordi Martí va comunicar ahir a la direcció de Junts la voluntat d'optar a ser alcaldable. De fet, setmanes enrere ja manifestava que mantenia intacta la intenció.
18: Jo em vaig proposar amb el seu moment i estic a disposició del partit, com es diu en aquests casos, i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
17: Jordi Martí va ser la mà dreta de Xavier Trias a l'Ajuntament i és l'aposta de l'exalcalde per ser el cap de cartell el 2027. Amb la decisió d'optar a l'alcaldia, Martí manté el pols a la cúpula de Junts, partidària que el candidat sigui Josep Rius. Rius és el portaveu de la direcció, un dels vicepresidents del partit, i té la confiança màxima de Carles Puigdemont. Ara la direcció juntaire, que de moment no vol dir res, es pot veure abocada a convocar primàries, l'última opció que volia, i d'aquí el retard en l'elecció del candidat. Pel camí han rebutjat la proposta de ser alcaldable l'exconseller Joaquim Forn, l'expresident Artur Mas i darrerament l'empresari Tatxo Benet. En canvi, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas s'hi ha postulat. Així doncs, a només un any de les eleccions cal veure si s'acaba activant el mecanisme de primàries.
0: Més coses. Un cop el judici del cas Pujol ha quedat vist per sentència, les defenses confien que els acusats quedaran absolts perquè asseguren que no s'han aportat proves d'enriquiment irregular i que ha estat una causa política, Pilar García.
19: Doncs sí, Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, que s'enfronta a 8 anys de presó, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
20: Normalment, amb aquests judicis on es valora la suposada corrupció,
1: hi ha algun empresari o alguna persona que manifesta doncs, les irregularitats que s'hagin pogut produir. En aquest cas no hi ha hagut cap. Potser és que no hi havia de corrupció.
19: Oriol Rusca defensa de Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, per a qui demanen 17 anys de presó, creu que tot plegat ha estat una maniobra per desacreditar la família Pujol.
2: L'única prova que realment tenen és l'opinió d'uns agents de policia que han actuat en base a uns objectius que és anar a cepillar-se tota la família i anar a buscar com condemnar tothom.
19: Diego Artacho, advocat de l'empresari Carles Sumarroca, que s'enfronta a 5 anys de presó, sosté que l'han assegut al banc dels acusats arran de l'amistat que hi havia entre l'expresident Pujol i el pare del seu defensat.
3: El padre de mi cliente estuvo 8 años imputado, al final lo sacaron de la investigación y lo que ha hecho la fiscalía es atribuir las cosas que se atribuyeron inicialmente al padre y al hijo sin ningún tipo de sentido.
19: La sentència podria arribar abans de l'agost.
0: D'aquí a 5 minuts seran 2:45 de la tarda. En la informació internacional, Donald Trump ha posat fi avui a la visita de 2 dies a la Xina, que acaba sense gaires acords concrets, però amb un clima de cordialitat i bones paraules del president dels Estats Units per Xi Jinping. Els dos líders han discutit sobre l'Iran sense que quedi clar si la Xina pressionarà el règim de Teheran per tal que acabi la guerra. La reunió Trump-Xi no ha entusiasmat els mercats i el preu del petroli ha tornat a pujar fins a arribar als $109 al barril de Brent. Les accions de la nord-americana Boeing han caigut perquè s'esperava que la Xina li comprés molts més avions dels que finalment s'han compromès a comprar. Després de la visita de Donald Trump, Putin viatjarà, en principi, a la Xina la setmana que ve. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
20: Bon dia. En el camí de tornada, Donald Trump va desgranant una mica el contingut d'aquesta cimera. La Xina comprarà 200 avions Boeing amb un motor també nord-americà General Electric. Podrien ser fins a 750 avions. Trump també ha dit que els agricultors nord-americans estaran molt feliços amb els acords firmats a Pequín. Per la seva banda, el Ministeri d'Afers Estrangers xinès diu en un comunicat avui que tots dos mandataris han assolit nous consensos sense especificar si això canvia la posició de Donald Trump respecte, per exemple, Taiwan, a pesar de l'advertiment llançat ahir per Xi Jinping. El mateix president nord-americà ha precisat que no hi ha cap canvi, és a dir, cap concessió a la Xina sobre el suport a Taipei. Pequín ha multiplicat avui les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. Xi Jinping l'ha guiat per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja, perquè és on viuen i treballen els líders xinesos. Nova reunió amb Xi i breus paraules sobre l'Iran. Sentim Donald Trump.
21: Hem parlat de l'Iran. Compartim moltes idees sobre l'Iran. Volem que això s'acabi. No volem que tinguin armes nuclears. Volem que l'estret s'obri.
20: No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès, que ja es prepara per rebre, previsiblement la setmana que ve, Vladimir Putin.
0: Mentrestant, un altre dels països a la llista d'interessos de Donald Trump és Cuba. Avui s'ha sabut que el director de la CIA, John Ratcliffe, va viatjar ahir a l'illa per entrevistar-se amb les autoritats castristes. Sobre la taula, una ajuda de $100 milions per pal·liar els efectes del bloqueig petrolier dels Estats Units, Eva Pineda.
19: És la segona vegada que un cap de la intel·ligència nord-americana viatja a Cuba des de la Revolució Castrista, l'any 59. Ho ha fet saber la mateixa CIA amb unes fotos de la reunió penjades a X. Cap comentari, però, segons fonts de l'agència que cita Reuters, Ratcliffe ha transmès al seu homòleg cubà el missatge de Trump que Washington només cooperarà si el govern castrista fa reformes radicals. Els Estats Units exigeixen de sempre a Cuba que reobri la seva economia, repari les expropiacions nord-americanes i convoqui eleccions lliures. El secretari d'Estat, Marco Rubio, no hi confia, segons ha dit a la cadena NBC.
22: D'aquí a un any, algú anomenat Díaz-Canel o Castro estarà al capdavant de Cuba?
23: No ho sé, espero que no, perquè si ho són, probablement Cuba no haurà progressat.
19: L'Havana assegura que la reunió d'ahir van deixar clar que Cuba ja no suposa cap perill per la seguretat nacional dels Estats Units. Pel que fa a l'ajuda de $100 milions, Washington només posa com a condició que no passi pel govern cubà, sinó que la distribueixi l'Església Catòlica. L'Havana responsabilitza Washington d'haver empitjorat la situació energètica de l'illa amb el bloqueig del cru decretat al gener. La situació ha empitjorat els últims dies amb una desconnexió elèctrica de 7 de les 15 províncies. Cuba ja ha patit 7 apagades generals de llum des de finals del 24, les dues últimes el març passat.
0: Tot això, avui es commemora el 78è aniversari de la Nakba, l'expulsió de 700.000 palestins de casa seva l'any 1948 durant la guerra entre àrabs i jueus després de la creació de l'estat d'Israel. A tocar de Jerusalem hi ha un dels pocs pobles que es manté intacte des d'aleshores. Lifta, Jordi Brascó, bon dia.
24: Bon dia.
4: Un dels records més vius de la catàstrofe Nakba en àrab es troba a tocar de Jerusalem, sobre el vessant d'un turó. És Lifta, el poble d'on 3.000 palestins van ser expulsats per milicians israelians l'any 1948. Un d'ells era el Yaqub, que aleshores tenia 8 anys. Ara en té 86, però es mou entre les cases mig derruïdes com si fos un bailet.
23: Quan vinc aquí tinc sentiments oposats. Soc feliç perquè torno a les meves arrels, a sentir l'olor dels familiars, de la terra, dels arbres i les pedres. Però alhora se'm reobre una ferida.
4: Les cases de Lifta són plenes de grafitis i restes de brossa de les festes clandestines que hi celebren els israelians més joves. L'únic espai al que l'accés està barrat és l'antiga mesquita, per evitar que els qui reclamen el dret al retorn puguin venir-hi a resar. Aviat no quedarà ningú dels que van viure la Nakba, per això les escoles àrabs s'esforcen en mantenir viva la memòria. El grup de nens que topen amb el Yaqub tenen, de sobte, una explicació històrica de primera mà.
23: Ens van expulsar forçosament de casa nostra. Jo vaig néixer aquí. Allò és casa meva. Vaig anar a l'escola aquí, al costat de la parada de l'autobús. L'escola encara existeix, però ja no és per nosaltres.
4: Ara l'escola és una yeshiva pels jueus ultraortodoxos, com també ho és la piscina natural i l'edifici que hi ha al costat d'on va créixer el Yaqub. Casa seva no l'han tocat, perquè només en queda la façana.
0: Tornem a casa nostra perquè la Vall d'Aran ja té el seu propi sistema de finançament singular. Aquest matí, el govern de la Generalitat i el Consell Generau han tancat un acord que suposarà transferir a la màxima institució aranesa gairebé 43 milions aquest any 2026 i li obre la possibilitat que participi de l'IRPF. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
5: L'acord arriba després d'un any de negociacions i suposa un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa. Maria Vergés, síndica d'Aran.
6: Ha costat uns anys, més en tot casa ara ja l'heu martenyut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
5: Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat. Albert Almau, conseller de la presidència.
7: Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
5: L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
0: Passant 2 minuts de 2:15 de la tarda, la sargantana de les Pitiuses està en risc i algunes de les seves varietats, de fet, ja s'han extingit perquè una serp invasora se les està menjant. A Eivissa ja pràcticament no en queden i com que les serps aconsegueixen nedar fins als illots, també han acabat amb una desena de les varietats que hi vivien. Montse Poblet.
8: La serp de ferradura es va veure per primer cop a Eivissa el 2003 i s'ha multiplicat a una velocitat vertiginosa. El 2010 ocupava menys del 5% del territori d'Eivissa. El 2016 va pujar al 40% i ara ja està al 90% de l'illa. La seva presa preferida són les sargantanes, que pràcticament han fet desaparèixer d'Eivissa. Oriol Lapiedra, l'investigador del CREAF que lidera aquesta recerca, ens parla d'alguns dels efectes en cascada que això està generant.
9: Les sargantanes, doncs, fins i tot pol·linitzen flors, dispersen les llavors i sobretot també mantenen a ratlla les poblacions d'insectes. A les zones on desapareix la sargantana es produeix un augment molt dramàtic d'algunes poblacions d'insectes, fins al punt en què es poden convertir en alguns casos en plagues agrícoles.
8: Però el problema no s'acaba aquí. Com que a Eivissa ja no els queda menjar, les serps, per sorpresa dels investigadors, neden fins als illots del voltant i a una desena ja han extingit les varietats de sargantanes que hi vivien.
9: Com que quan arriben fins a la costa, si les serps avancen cap enrere, tenen molt poc aliment. I alguns individus el que fan és saltar l'aigua i nedar. I aquest fenomen és un fenomen molt únic a nivell internacional, és a dir, enlloc està descrit que aquesta espècie nedi.
8: Ells han documentat que sí que ho fa, neda a prou distància per arribar als illots i devorar les sargantanes que hi viuen. El de Santa Eulària, per exemple, ara fa 10 anys es van comptar 72 sargantanes. Ara ja no hi queda cap exemplar.
0: Passant 4 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
10: El teu cervell és increïble, capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. Quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. És normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
11: Augusta Car, Tarragona, el Vendrell i Cambrils.
12: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
24: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
25: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
26: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
27: Com volguem dir si volien aprendre algo.
26: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. Ja. I bueno, sí. Va quedar així.
28: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
12: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. El cap de setmana, el suplement...
0: A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
29: Crec que no vindran aquest cop, eh?
0: Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
29: Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del sol, ells tenen explicació per un munt de coses i el del sol ells l'expliquen, sí, sí.
12: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
29: En fi, Roger, és una cosa... Bueno, és increïble.
12: Catalunya migdia.
0: Passant gairebé 6 minuts de 2 quarts. Còmic Barcelona ja està en marxa al recinte Firal de Montjuïc en una 44a edició més internacional que mai, centrada en la cultura pop asiàtica. El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. Barcelona, Valèria Obereda.
30: Còmic Barcelona en marxa avui, més una jornada per a escoles i col·leccionistes, i dissabte i diumenge per un públic familiar. Més d'un centenar d'autors d'arreu del món, com el japonès Shintaro Kago.
31: Com mostrar el meu estil i el meu dibuix, com estructurar el que és la història o l'argument, sí que ha canviat. Però el que és fonamental, la meva preferència per l'humor negre i les coses grotesques, això no ha canviat.
30: O la catalana Raquel Ribarrossi, que porta el seu personatge Lola Vendetta a terrenys més foscos, però sense perdre l'humor.
32: La vida és així. O sigui, quan passen moments de merda, la gent té sentit de l'humor i riem, i inclús en els pitjors moments som capaços de donar la volta, no? I crear l'humor més bèstia, que potser vist des de fora dius, però com podem riure d'això?
30: També hem parlat amb Paco Roca, que ja visitava el saló abans de ser conegut.
33: Vengo aquí desde que era un aficionado, a ver a mis autores favoritos, a conseguir algún dibujo de ellos, a conocerlos, ¿no? Siempre es bonito. Y ahora me encuentro al otro lado, con lo cual lo disfruto.
30: I això és el que faran aquests 3 dies els milers de visitants del saló, que poden triar entre assistir a masterclass, participar a concursos, o fer tallers o descobrir els últims videojocs.
0: I atenció, nostàlgics. La pel·lícula Top Gun, l'original, torna als cinemes per celebrar el seu 40è aniversari i, a més, ho fa acompanyada de la seva seqüela, Top Gun Maverick. A més, entre les novetats d'aquesta setmana, les sales de cinema destaquen Hugo 24, que ataca els problemes de l'habitatge a tot l'estat espanyol, o la catalana Pizza Movies. Marc Garriga.
34: Ja fa temps que la cartellera acull amb il·lusió pel·lícules que estan d'aniversari. La nostàlgia ven entrades i el sector ho agraeix. Aquesta setmana li toca a Top Gun, a la que al pas del temps no se li ha posat gaire bé, Top Gun Maverick, una seqüela molt millor i que és tot un espectacle en pantalla gran, i El castell al cel, que també fa 40 anys i és una de les obres mestres més desconegudes de l'estudio Ghibli i del seu director legendari Hayao Miyazaki. Com a novetat destacada, Hugo 24, on Aaron Piper segueix demostrant que és un dels millors actors forjats a la sèrie Élite. És un bon drama de denúncia sobre el problema de l'habitatge, on ell és un jove amb pocs recursos que no troba feina i que viu amb la seva germana en un pis d'on estan a punt de desnonar-los per impagament. També s'estrena Jugada Maestra, on el seductor Glenn Powell interpreta un jove desheretat que té l'oportunitat de recuperar el seu lloc en l'arbre genealògic de la família si elimina uns quants cosins que té al davant. És enginyosa, però no prou. Té mala llet, però insuficient. I en tot moment sembla que es quedi a mig camí de tot. Completen les novetats la surrealista Pizza Movies de Carlo Padial, Humberto Romero i Judit Martín, la comèdia fantàstica Movida Celestial amb Keanu Reeves, una revisitació de la novel·la de Manuel Puig, El beso de la mujer araña, i el drama espanyol Un hijo amb Macarena García i Hugo Silva.
0: I abans dels esports, música. Perquè Maria del Mar Bonet, Obeses o Drake protagonitzen algunes de les novetats discogràfiques d'aquesta setmana. I comencem amb un clàssic, Maria del Mar Bonet. L'aigua no cansa, un disc on torna a l'arrel, a Mallorca i a la Mediterrània, Montse Camps.
1: Amb cançons com Blaus i Blaus, en clau flamenca, L'arbre campaner de regust mediterrani o Blaus i sol de roses blanques, que musica un poema de Blai Bonet.
0: I de Maria del Mar Bonet a Obeses. En el projecte L'Ai al Cor amb la publicació de Diàstrole.
1: Una EP que, juntament amb Sístole, forma un disc amb voluntat trencadora. Tant s'hi pot trobar el hit metal Pols a l'era com la versió de Rosa d'Abril que estan sentint en clau de rock simfònic. L'ús de guitarres contrasta amb la primera entrega més que baratera.
0: I ara, una novetat internacional. I don't give a fuck if you love me. És el raper canadenc Drake, que publica Iceman.
1: Un disc que ha llançat gairebé per sorpresa després d'un degoteig de filtracions. Després de la polèmica baralla musical amb Kendrick Lamar, ara Drake ataca A$AP Rocky i DJ Khaled amb les seves cançons.
0: Catalunya migdia. Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Amb l'embolic del Madrid, que cada dia té un capítol nou.
2: Ahir, nou capítol, enfrontament, Mbappé, Arbeloa. Però ahir també, alegria a Girona.

0: evitar el desastre, com a mínim ahir. Amb el punt, el Girona surt de la zona de descens, Eduard Solà.
1: Sí, el Girona té un punt d'avantatge sobre el descens, un menys que la jornada anterior, i depèn d'ell mateix per aconseguir la permanència. Això vol dir que si suma els 6 punts davant l'Atlètic Madrid i Elx, se salvarà. I si no, doncs encara hi ha moltes opcions o combinacions, però podria ser que amb 4 o 3 punts en tingués prou. Per exemple, si guanya l'Elx a l'última jornada, encara que perdi diumenge al Metropolitano, i el Llevant i el Mallorca no empaten al cap de setmana.
2: És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si 4, en 4 segur, però no sé si 3 també, veurem, però podem sumar 6 punts.
1: El Girona va fer un bon partit ahir davant la Real Ciutat, millor que els últims, i tot i que l'equip basc es va avançar la primera meitat, a Estuani, que va sortir després del descans, va empatar, va marcar el seu segon gol en 3 dies i el cinquè a la Lliga d'aquesta temporada. El Girona va tenir opcions de guanyar, però es va quedar amb només un punt. Fa 6 jornades que no guanya, amb 3 empats i 3 derrotes.
2: No puc demanar més als jugadors, perquè avui han tingut ànima, que jo crec que és el més important que ha de tenir un jugador quan porta la samarreta del Girona. I aquesta ànima jo penso que l'ha notat tothom. Sempre les he demanat això i avui ho han fet. I estic orgullós del que han fet després del 0-1 i tot el partit.
1: Després de jugar dilluns a Vallecas i ahir dijous davant la Real Ciutat, diumenge haurà de tornar a afrontar un altre partit, el tercer en una setmana.
0: Doncs ahir nit d'alegria a Girona i en canvi a Madrid un nou incendi. Perquè el final de temporada del Madrid empitjora pels blancs cada dia que passa. Ahir van guanyar l'Oviedo, però això va quedar totalment eclipsat pel nou enfrontament públic entre Mbappé i Arbeloa. I a tot això, avui també ha tornat a parlar Mourinho. Marcos García.
3: Ahir al migdia dèiem que Mbappé havia entrat a la llista per jugar contra l'Oviedo. Va ser suplent. Quan Arbeloa va decidir que Mbappé entrés, en el lloc de Gonzalo, va passar això. Aplaudiments per Gonzalo, xiulets forts per Kylian Mbappé, majoria al Bernabéu quan va entrar. Contrastaven amb els aplaudiments per al jove davanter del Madrid. Després del partit, la tramuntanada del francès i les rèpliques del tècnic blanc Arbeloa. Els sentim a tots dos.
4: Estoy bien, estoy bien. Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
5: He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar. Yo no he dicho eso.
4: Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión.
5: Entiendo que todos los jugadores que hoy no han iniciado no estén contentos, como me pasa todos los días, pero aquí, mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega. A mí me da igual cómo se llamen o cómo no se llamen. Si les parece bien, bien, y si no, pues que esperen al siguiente.
4: Cuando tú ves la historia de mi carrera, yo he tenido mucho tiempo que la gente me pitaba. Yo pienso que la vida de un jugador de Real Madrid es la vida de un jugador famoso como yo.
6: Pero tú tenías un feeling especial con Xavi Alonso.
4: Ah, gran relación con él. Es un seguro que va a ser un gran entrenador. Todo el mundo sabe lo que pienso de Xavi.
5: Y me parecería muy bien que pensase que la primera parte de la temporada el equipo tenía estructura y en la segunda parte de la temporada no. Seguramente él ha metido muchos más goles en la primera parte de la temporada que en la segunda parte.
3: Mbappé va afegir que a la prèvia del partit contra l'Espanyol va marxar a Itàlia mentre estava de baixa i que ho va fer amb permís del club.
0: I el gran candidat a la banqueta del Madrid, Josep Mourinho, ha parlat aquest matí d'aquest cara a cara Mbappé Arbeloa.
3: Sí, diu Mourinho que Arbeloa és el seu amic.
7: Me duele porque es un amigo, es uno de estos que ha dado la alma, ha dado la vida por mí en cuanto a mi jugador. Si existe siempre esta conexión entre yo y Real Madrid, cuando el entrenador es Álvaro, aumenta todavía mi conexión y mi deseo que las cosas van bien.
3: Sobre el seu futur diu Mourinho que el dimecres va rebre la proposta de renovació del Benfica, que la va rebre el seu representant, que no ha volgut ni mirar-la, ni veure-la, ni valorar-la i que farà diumenge quan acabi la Lliga de Portugal.
0: I encara una cosa més del Madrid, perquè després de la roda de premsa que ha fet Florentino aquesta setmana, els àrbitres mouen fitxa?
3: Doncs sí, el sindicat dels àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit pel qual demanen que s'obri expedient disciplinari a Florentino. Els àrbitres volen que el Madrid i el propi Florentino facin un comunicat de disculpes. Tot això, després d'ahir, aquest Madrid 2-0, per cert, els serveis de seguretat

0: Al Bernabéu van retirar ahir dues pancartes en contra de Florentino. L'argument del club és que havien de ser de material ignífug i amb certificat i no eren ni una cosa ni l'altra.
1: Es mira de lluny tot aquest incendi que passa a Madrid, està centrat en l'últim partit que té diumenge, l'últim partit a casa de la temporada, al Camp Nou. Serà el comiat de l'equip amb l'afició i podria ser també el comiat de Lewandowski, Ramon Salmurri.
2: Sí, el Barça-Betis d'aquest diumenge és el partit que tanca la temporada a Spotify Camp Nou. Quedarà encara un partit de Lliga, però ja lluny de Barcelona més tall. És el partit que serveix per posar el punt i final a la temporada del retorn al Camp Nou, que es va iniciar el Johan Cruyff amb dos partits, va seguir a Montjuïc amb tres partits i s'acaba el Camp Nou amb 14. I per cert, que tot i ser la temporada de les tres cases, el Barça contra el Betis s'hi juga un rècord històric, perquè fins ara mai ningú ha guanyat tots els partits com a local en una lliga de 22 equips. I si el Barça guanya contra el Betis, aconseguirà aquest rècord fins ara 18 de 18, ple de victòries locals. Però serà també un dia, com dius, de comiats, veurem si entre ells el de Robert Lewandowski, perquè el seu futur continua sense estar clar. Tot i que cada vegada més sembla que no hauria de seguir la temporada vinent. Des del Barça reconeixen que és un escenari possible, des de l'entorn del jugador ni ho confirmen ni ho desmenteixen, i el que queda clar és que en cas de sortir, demà seria el seu últim partit a l'estadi. Fins i tot s'havia especulat amb la possibilitat que s'anunciés el seu comiat abans d'aquest partit per poder-se acomiadar del Camp Nou com cal. A hores d'ara, Robert Lewandowski encara no s'ha pronunciat.
1: I l'Espanyol ara és 14è amb 42 punts i és més que probable que amb un punt més pugui assegurar la permanència. Aquest punt el podria aconseguir diumenge al camp de l'Osasuna, que tampoc té la salvació garantida. I per tant, Sergi Andreu, el que toques com sempre, aquestes sí. últimes jornades, quan estàs en aquesta situació, és agafar la calculadora.
3: Sí, sí, i el club ja ho estan fent, perquè l'Espanyol i l'Osasuna tenen els mateixos punts, que són 42, i un empat al Sadar podria complaure els dos equips a l'espera encara de l'última jornada. L'equip navarrès només ha guanyat, però, un dels últims 6 partits que ha jugat. L'Espanyol, en canvi, hi arribarà amb l'estat d'ànim renovat, alliberat, després de la victòria de dimecres contra l'Atlètic, que trencava, com sabeu, la ratxa de 18 partits sense guanyar. Ara bé, compte, perquè a Pamplona encara tenen molt present un precedent, una situació molt semblant a l'actual. La temporada 2013-2014, en la penúltima jornada, com ara, es van enfrontar els dos equips a Cornellà al Prat, Espanyol i Osasuna. Un empat anava bé a tots dos per mantenir-se primera i el partit es va convertir en un pacte de no agressió. Tant és així que va acabar efectivament 1-1. La setmana següent es va demostrar que amb aquell empat l'Osasuna no en tenia prou i l'equip navarrès se'n va anar a segona divisió. Veurem què passa diumenge al Sadar a partir de les 7 del vespre, per cert, amb més de mig miler de pericos a les graderies de Pamplona.
1: Aquest cap de setmana el Barça femení pot guanyar un títol, el de la Copa de la Reina. Juga la final contra l'Atlètic de Madrid i l'equip ja ha arribat a les Palmes. Maria Chesena.
4: El Barça torna a les Illes Canàries una setmana després de l'últim duel de Lliga contra el Tenerife, però ara amb un objectiu molt diferent: aixecar la Copa de la Reina davant l'Atlètic de Madrid. No hi ha novetats a la convocatòria, Pere Romeu té les baixes de Lai Alexandri i d'una Graham Hansen que segueix amb la recuperació amb l'objectiu d'arribar a la final de la Champions de la setmana vinent. Des del vestidor, Salma Parayuelo admet que, tot i partir com a favorites, no esperen una final fàcil.
5: Nosotras, da igual el rival que sea, al final también esto es una final. Nos hemos enfrentado mucho a ellas esta temporada, pero lo que te digo, es un partido que puede ser completamente distinto. Nosotras tenemos un plan de partido que ya estamos entrenando para poder ejecutarlo.
4: També ha parlat Esmei Brooks, que ha destacat la fam competitiva de l'equip i la pressió de guanyar-ho tot.
6: I mean, there's always pressure for a final.
7: Sempre hi ha pressió per una final. Les noies i jo hem jugat algunes finals amb el Barça. Sempre, sempre hi ha pressió. I sabem que és part del futbol, i que és especial i una cosa molt bona. Fa que tinguem pressió per estar al 100% concentrades, i això és el que hem de fer.
6: Be 100% focused also, and that's what we have to do.
4: Pere Romeu parlarà aquesta tarda abans dels últims entrenaments previs a la final. El Barça buscarà demà a les 9 del vespre la seva 12a Copa de la Reina abans d'afrontar la final de Champions a Oslo.
1: Una final de la Copa de la Reina que podreu seguir amb la TDG a Catalunya Ràdio des de 8:45 i un partit que també el podreu veure per TV3. 9 minuts i les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
8: En cap cas he perdut ni la il·lusió ni la motivació de fer-ho bé aquí a Montmeló i el que resta d'any.
1: Anirem fins a Montmeló. Aquest cap de setmana toca Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
9: Catalunya migdia.
10: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
11: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
12: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
13: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
14: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
15: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
9: Som 3CAT.
10: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
1: Aquest matí han començat els entrenaments al Gran Premi de Catalunya de MotoGP, on no hi és Marc Márquez, però sí que hi és el seu germà, Àlex, que a més ha tingut un protagonisme destacat de Dami Aguilar en la primera sessió.
16: Àlex Márquez i Jorge Martín, protagonistes de la primera jornada fins al moment. L'Àlex per més ràpid, Martín perquè ha tingut una caiguda i n'ha quedat estabornit i ens ha posat la por al cos. Sembla que el madrileny està bé i podrà seguir. Àlex Márquez i Jorge Martín, primer i segon en el primer entrenament, dos dels favorits per aquest cap de setmana. Un primer entrenament en què també veiem tercera posició per Vicent Antonio, Acosta en la quarta i el líder Bezzecchi en la cinquena. Compte que Àlex Márquez ha posat la goma nova per fer el temps, Bezzecchi no, pneumàtic usat, i els altres dos catalans al darrere, 19è Maverick Viñales, 21è Àlex Rins. Ara, a partir de les 3, el practice de MotoGP, i és que els temps ja comencen a comptar. Ho podreu seguir en directe per l'Esport 3.
1: I també aquest cap de setmana i amb motor comença el Mundial de Trial a l'aire lliure. Ho fa el Japó i amb Toni Bou amb l'objectiu d'arribar als 40 títols.
0: Amb 39 anys, Toni Bou ha sumat 39 títols mundials, 19 a l'aire lliure, 20 en pista coberta. Per tant, com dius, a l'octubre farà 40 anys i amb aquest objectiu celebrar-los amb 40 mundials.
17: La carrera de MotoGP a casa d'Honda sempre és especial per mi. Tinc la gran sort de que he pogut guanyar davant de tota la gent d'Honda, de tota la família, doncs, moltes vegades. Això ha sigut algú molt especial a la meva carrera. Així que sempre córrer ja és especial, més si és la primera carrera, així que ho fem amb moltes ganes.
0: El repte de Toni Bou comença aquest cap de setmana al Japó. El Mundial tanca a finals de setembre.
1: La Copa Femenina d'Hockey Patins, que es fa a Gijón, des d'ahir ja tenim un equip català classificat per les semifinals i avui es disputen els dos partits de quarts de final que falten amb la presència de dos catalans més.
18: Sí, el primer equip català de semifinals és el Vilassana, vigent campió de la Copa, que va guanyar per 2-1 al Manlleu. Les del Pla d'Urgell s'enfrontaran al Fraga a les semifinals, una reedició del duel de Champions que van perdre les catalanes fa unes setmanes. El tècnic del Vilassana, Lluís Rodero, parla així d'aquest enfrontament.
19: Hem d'estar molt tranquil·les, hem de saber portar el partit, hem de sortir amb més intensitat que vam sortir a la semifinal de la Champions, hem d'intentar ser el nostre equip.
18: I avui a la tarda es disputaran els altres duels. El Palau s'enfrontarà a l'anfitrió, el Telecable de Gijón, a les 8 del vespre. Una mica abans, a 6:15 de la tarda, el Vigas i Riells Benvimbre. Així parla del duel el tècnic del Vigas, Xiqui Carmona.
20: Perillós, vertical, és un bon grup, és un equip, i creiem que serà un partit, doncs, jo crec que serà molt igualat, que al final, doncs, els petits detalls segur que marcaran la diferència i esperem estar encertats i encertades amb aquestes decisions.
18: Les semifinals es jugaran demà dissabte i la final diumenge al migdia.
1: En bàsquet, l'Uni Girona ha fet aquest matí una roda de premsa de balanç d'aquesta temporada i també de les línies mestres de la temporada que ve, Xavi Soler.
2: Sí, ho ha fet el director esportiu del club, Jordi Puig, que ha qualificat d'històrica aquesta temporada amb l'accés a la Final Six de l'Eurolliga, però també amb la tristesa de no haver jugat la final. Respecte a la temporada que ve, diu que el nou paradigma del bàsquet femení, amb la NBA femenina i moltes altres competicions entremig, fa que la plantilla no estigui gens avançada. Això sí, el segell el durà el tècnic d'aquest any, Roberto Íñiguez, que renovarà.
21: Bé, no us negaré que amb en Roberto està la cosa bastant avançada. No, en aquest món, fins que no està signat, no pots d'això, però està bastant avançada amb en Roberto. Estem treballant plegats, pensant en l'any que ve, i espero que no es torci. I en el cas de que acabem de tancar bé el tema d'en Roberto, el que segur és que el segell d'identitat serà l'en Roberto i ell és el que ens guia, el líder d'aquest equip, no?
2: Sobrenoms propis. Ha donat ja per perdudes les jugadores Clara Holm i Marian Koulibaly i diu que hi ha opcions per fitxar la base internacional espanyola Iana Martín.
1: I hi haurà una nova festa major a Barcelona, la festa major del Tour, des del 26 de juny fins al 5 de juliol, per celebrar el gran départ de la Ronda Francesa, Jan Ortúzar.
22: En un acte que s'ha fet al mateix ajuntament, i on l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat actes relacionats amb el Tour enfocats a la ciutadania de Barcelona, com concerts de grups del nivell de 31 Fam o Doctor Prats, que han creat la cançó Energia per la sortida del Gran Bucle de Barcelona. També s'ha anunciat la creació d'un fanpark a Ciutat Vella, únic districte per on no passarà el Tour. Aquesta zona per als aficionats obrirà el 2 de juliol, un dia després de la presentació per equips, i tancarà el 5, dia de la segona etapa del Tour, que s'acabarà a Montjuïc.
1: Com cada divendres des de la redacció Esports fem una recomanació. Marta García, quina és la teva per aquest cap de setmana?
23: Doncs jo vos recomano la jornada de waterpolo europeu en la competició femenina que se preveu per a demà. D'entrada perquè hi participen 5 equips catalans i perquè tots se juguen el futur en Europa. En la Champions, tornada dels quarts de final i si bé el Mataró defensa 4 gols de marge de l'anada davant la Roma, el Sant Andreu va empatar a 11 contra el Buliameni i el Sabadell ho té més complicat perquè ha de remuntar 5 gols en contra davant l'Olympiacos. Tots els catalans juguen fora de casa i per si això fora poca cosa, les tornades de les semifinals de l'Eurocup estan totalment obertes. Catalunya i Barceloneta busquen una final on juguen també fora de casa, hauran de superar el Zuglo Budapest i el Trieste italià respectivament després que els dos partits d'anada van acabar amb empat. Emoció màxima.
1: Eudald Serra, el Giro d'Itàlia avui es disputa la 7a etapa, la primera de muntanya d'aquesta edició.
24: Són 244 quilòmetres entre Formia i Blockhaus amb un port de segona categoria i un altre de primera. Era la mateixa arribada. Ahir triomf de l'italià Davide Ballerini de l'equip Astana. La general, el portuguès Alfonso Eulalio del Bahrein, segueix amb la malla rosa de líder.
1: I el Masters 1000 de tenis de Roma, se saben els finalistes de la final femenina, avui es decideix la masculina.
24: La final femenina de Roma la jugaran demà la nord-americana Coco Gauff, que va eliminar la romanesa Sirsteel, i ucranesa Svitolina, que va guanyar Swiatek. Avui Casper Ruud s'enfrontarà a l'italià Darderi i un altre italià, el número 1 del món, Jannik Sinner, el rus Medvedev.
1: Ho deixem aquí, a les 7 més Esports amb el Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
25: Calafell Ràdio. Són les 3.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matí.

0: matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un bacallà... Rock, punk i els homes radicals de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels trons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio.
1: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Aquest, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: notícies a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
11: A punt de frena amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: dels 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Lady, don't hurt me.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: can fly.
1: Ep, no badis, vine a Electrofrix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició, les matinades de dilluns, d'una a dues. Cada dissabte, a 9:15 del matí, descobreix nous artistes del panorama musical català, amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte, a 9:15 del matí, a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44
5: 107.9 FM.
0: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Totes les novetats del moment i els èxits més recents. Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Guau, has vist que m'ha verificat, tio?
2: Sí, tio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
11: A punt de frena amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
13: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

vulguis i des d'on vulguis. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: La nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari. Ja com...

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina el Calafell Esportiu.
1: Tota l'actualitat esportiva de Calafell al Calafell Esportiu amb Roser Ribas.
2: Comencem una nova edició del Calafell Esportiu. Recordem ara els divendres amb el més destacat de la setmana i la prèvia. Portes obertes a tots els clubs i entitats que vulguin parlar de la seva activitat esportiva en aquest espai. Podeu fer la vostra proposta a calafellradio@calafell.cat o podeu enviar un WhatsApp al 647-751-883. Repeteixo, 647-751-883. El Club Patí Calafell manté el seu recurs davant la World Skate Europe per la possible alineació indeguda de Nico Ojeda a la final d'aquesta darrera competició, però el conflicte va més enllà. Les diferents actuacions a la pista no van ser neutrals, ens ho expliquen el Javi Luna i el Josep Guinovart. Parlem del casal d'estiu de Tri Calafell amb una de les seves monitores, la triatleta June Martínez. La festa de la bicicleta tindrà lloc el diumenge 31 de maig. Inscripcions gratuïtes a la regidoria d'esports de Calafell o athleticevents.net. Tindrà un recorregut de 10 quilòmetres i no és competitiva. Avui ens acompanya també el Ferran Cànovas de la banda de timbals i gralles de Calafell, que impulsa i organitza aquest esdeveniment amb el suport de l'Ajuntament de Calafell. I farem la prèvia del cap de setmana. Javi Luna, president del Club Patí Calafell, Josep Guinovart, col·laborador d'aquí, de Calafell Ràdio, en l'àmbit esportiu, sobretot a hoquei patins. Com esteu?
3: Molt bé, bona tarda.
4: Jo encara digerint tot el viscut, però per ara bé.
2: Esteu aquí per parlar principalment de la polèmica relacionada amb la World Skate Europe Cup, que va succeir, sobretot a la final, el partit entre el Pons Lleida i el Club Patí Calafell. En quin moment es troba ara mateix aquest conflicte, Javi?
3: Bueno, pel que fa al tema administratiu, no? Suposo que la pregunta va per aquí. Nosaltres vam protestar a l'acte en el seu moment, no? Abans de començar el partit ja vam fer el protesto, i tot seguit, en el termini establert, vam presentar l'escrit de protesta amb les al·legacions pertinents i el que es demanava, i bueno, de moment estem en aquesta fase.
2: Josep, suposo que tindràs alguna cosa a dir.
4: Buah, realment moltes. Crec que la mitja hora se'm farà molt curta. A veure, jo per la meva part sembla bé que el Calafell faci l'acte de protesto i que faci un comunicat, no? I que també es deixi molt clar que no ens queixem per intentar guanyar el títol o aconseguir el títol. Al final és un partit, va com va, poden haver-hi decisions, situacions, l'organització també, que deixa una mica molt a desitjar, però crec que està bé perquè els clubs que competeixen a Lliga i poden competir també a nivell europeu no vegin el Calafell com un club petit, no? O que ens ponguin prendre el pèl, perquè jo, per exemple, podem queixar-nos del tema del Nico Ojeda, no? Que va poder jugar el partit independentment de les targetes, sinó també a nivell d'organització, que companys o aficionats al Calafell, uns estàvem amb la banda Estrellats, uns altres estàvem a la banda General, jo inclòs, o també a l'Speaker, que hi havia ja l'Speaker. Nosaltres a la Copa Rei, per exemple, tenim el Nori, que tots sabem que és un hooligan del Reus Deportiu, i com a mínim amb un criteri bastant objectiu. El que vam viure allà a Lleida va ser
2: increïble. Jo com a periodista de Calafell Ràdio, que vaig assistir-hi, doncs em vaig sentir bé per la banda de poder estar allà a la pista i poder veure el partit a prop i poder veure bé tot, però vaig estar fatal perquè el so era horrible, la temperatura era encara més horrible, o sigui, feia moltíssima calor, I de fet, ho haig de dir, o sigui, el dia següent em va sortir un mussol de lo malament que ho vaig passar allà en aquell partit. O sigui, crec que no era un bon lloc això per començar. I després ja, doncs, si parlem del reglament, doncs...
4: Jo hagués estat allà amb tu i et juro que aquell tio de speaker li prenc el micro, per falta de respecte. Però clar, fem el comunicat, actuem... Bueno, pues l'ho he comentat, no?, de lo que va succeir allà a Lleida. Però clar, nosaltres teníem un tràmit pendent on ens anaven a treure 3 punts pel Xumba Sanet.
3: Correcte.
4: Que això era, perquè crec per experiència, perquè en el seu moment vam estar una mica d'aquí una situació bastant semblant fa uns anys amb el Montoya, quan estava... Era porter del segon equip, també, no? I era segon porter amb el primer equip. I hi ha un límit, no?, de partits. Si jugues 6 partits amb el segon equip, ja no pots tenir... Bueno, tema fitxes, que ara podràs explicar perfectament. Sí. Clar, a mi em va ser una sensació de... Fem el comunicat, fem el protesto, ens queixem. Bueno, es genera tot aquell rebombori una mica federatiu, europeu, espanyola. I al cap d'un o dos dies haver fet el protesto i tot el tràmit...
3: Casualitats.
4: Ens cau la... Com es diu? La sanció, no? O, bueno, ens treuen aquests 3 punts, o perfectament, quina casualitat, el Rosa Portiu passa a ser quart, nosaltres passem a ser cinquens. Clar, podem creure en casualitat? Com ho veus?
3: Bueno, primerament, començant pel tema de la World Skate Europe, agraeixo el teu comentari, perquè jo també volia deixar-li ben clar, que el fet que nosaltres protestem l'acte no és perquè vulguem guanyar el títol als despatxos, ni molt menys. De fet, nosaltres, el mateix dia de partit, que el partit era a les 5 de la tarda, al matí, no sé si a les 10 o les 11 del matí, fem una trucada a Lleida, i els hi posem en situació de lo que hem vist, no? I que ens sembla que aquest jugador no hauria de jugar. I els hi diem clarament, els diem, mira, nosaltres no volem protestar l'acte, no volem impugnar res, però volem, bueno, us avisem perquè ho tingueu en compte i no el feu jugar, perquè clar, si el feu jugar ens obligareu a protestar l'acte, cosa que no volem fer. Bueno, llavors passen una sèrie de coses durant el dia, no? Que potser ara a Toro Passado pues, potser va ser una errada nostra el poder actuar de bona fe, no? A ells els hi va donar temps tot el dia per fer moltes trucades, molts moviments i coses que potser no queda bé dir-les ben antena, perquè al final pogués jugar, no? Fins al punt que el jugador està escrit a l'acte a boli a darrera hora quan protestem l'acte, no? D'això hi ha proves físiques i moltes coses més que podríem dir, no? Llavors, bueno, després trucar, el món del hockey és molt, molt petit, no? Llavors t'assabentes de tot, moviments que fas tu que provoquen altres coses, que trucades entre federatius europeus cap a Lleida, informant de coses que no haurien de per què informar si fossin neutrals, bueno, coses de darrere, no? Que confirmen totes les sospites que tu ja tens d'inici, no? Dit això, bueno, és el que volia dir és això, que nosaltres no fem això per ni per molestar el Lleida, ni per guanyar el títol als despatxos, ni molt menys. L'únic que volem és que el partit es disputi en les condicions que s'ha de disputar segons el reglament, i ja està. Però clar, un cop comença el partit, veiem que el jugador està alineat, bueno, veiem a pistes per la nota a boli a última hora i que jugarà el partit, doncs es veiem amb l'obligació moral de fer el protesto, no? I a partir d'aquí doncs veurem com acaba tot això. I ja no és només nosaltres, evidentment seguirem amb el tema, però ja no només, no és per aconseguir ara el títol, perquè ara, mira, en el cas que ho aconseguíssim, no?, que ho veig molt difícil, bueno, seria una mica com molt descafeinat, no? Però sí que serviria de cara a un futur, no?, doncs que coses d'aquestes no tornin a passar, no?, i que totes les manipulacions i tot el perquè jo ordeno i mando i tot això que passa i que porta molts anys passant a aquests nivells, doncs que algun dia deixi de passar, no? I si això ajuda, doncs benvingut sigui.
2: Un moment, perquè hauríem de fer un petit resum del que va passar exactament. O sigui, què va passar amb el reglament,
3: sí, bueno, el reglament diu molt clar, és clar i meridià, i ho pot entendre un nen de 5 anys. Vull dir, diu que un jugador amb 3 targetes blaves dins la competició ha de complir un partit de sanció. Aquest jugador portava, abans de començar la feina fòlia, portava 4, perquè sí que és cert que també, tant a l'europeu, i això passa a l'espanyol igual, no hi ha un òrgan sancionador que porti el control de tot això. De fet, ja ho diu per escrit, és el propi delegat del club infractor, no? En aquest cas el Lleida, que és el que se n'ha de cuidar de portar el compte de les targetes dels seus jugadors i fer-lo descansar quan toca. En el cas que no compleixi, el club rival és el que ha de denunciar la situació i dir, aquest noi ha jugat o no havia d'haver jugat i protesto, no? Llavors la federació en circumstàncies normals et dona la raó. Aquí ja portava 4 quan va començar la Final Four. En la semifinal li ensenyen la 5ª. Clar, nosaltres comprovem tots els partits, ell havia jugat tots els partits, no va descansar cap, per tant està pendent de complir aquesta sanció. Vull dir, i el reglament és molt clar i no deixa lloc a dubte ni hi ha lletra petita.
2: Aquesta tertúlia sencera en format vídeo ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió. El casal d'estiu de Tri-Calafell tindrà lloc del 22 de juny al 28 d'agost. Un casal d'esports a prop de la muntanya en un entorn privilegiat, amb una piscina d'ús exclusiu per als infants i joves, on gaudiran d'una gran varietat d'activitats esportives divertides d'aigua i terra. Per saber més d'aquest casal d'estiu de Tri-Calafell tenim amb nosaltres a la triatleta June Martínez, una de les monitores.
5: Doncs el casal és de 9 a 11 del matí, de 9 a 1 i de 9 a 11 fem piscina, perquè tenim la piscina de Mar Romeu, que ens la deixen. Llavors allà, doncs, l'any passat que també ho vam fer, fèiem 2 hores de piscina i més de trialdó, o sigui, sortíem a córrer i tal, també per allà per l'urbanització. I després de 11 a 1 fem jocs esportius sempre, i sortim a la muntanya, o també hi ha taules de ping-pong, jocs amb pilota, una mica de tot perquè s'ho passin bé.
2: I després hi ha un dia que feu una mini-olimpiada, no?
5: Sí, normalment és el divendres, l'últim dia de la setmana, fem unes mini-olimpiades, que, bueno, cada setmana és diferent, però potser, jo què sé, salt de llargada, o el que salti més alt, o jocs de velocitat. I llavors li fem una competició perquè tinguin una motivació per l'últim dia de la setmana.
2: Quina és l'activitat estrella del casal d'estiu, el que més agrada fer?
5: Jo crec que al ser estiu, la piscina, perquè al final és juliol, estan fent una calor allà i els agrada estar a la piscina. I moltes vegades no només estem fent entrenament, els deixem jugar, també tenim algun inflable per jugar a la piscina i tal, llavors els hi deixem allà jugar i s'ho passen genial.
2: I explica'n una més concretament què són, com són les sortides a l'exterior, a la muntanya, què feu?
5: Vale, doncs, per exemple, un dels dies de l'any passat vam sortir a fer una caminata per la muntanya, perquè allà a Mar Romeu, ja just al costat de la piscina, ja són camins, i res, vam fer un tomb per allà, vam esmorzar i després vam tornar i vam estar jugant. De moment és l'única cosa que hem fet així fora de la piscina.
2: Hi ha una cosa que es diu, no sé si m'equivoco, la búsqueda del tresor, m'equivoco o no?
5: Sí, això ho farem aquest any, que la idea és potser posar pistes o fer alguna gincama, alguna cosa, i que hi hagi un regalet final.
2: Mm-hmm. I els infants com s'hi poden apuntar al casal?
5: Doncs des de la web hi ha tota la informació del casal i hi ha un formulari de Google. Allà es fiquen totes les dades i ens arriba a nosaltres i ja estan apuntats.
2: El web a tricalafell.com.
5: Sí, tricalafell.com.
2: I tu ets monitora, està també el Jordi Mendoza,
5: sí.
2: No?
5: El Jordi no està al casal, però hi ha una altra monitora, i llavors serem dos de moment. Si surten grups, serem dos monitores.
2: S'ha de dir que sou persones, doncs, titulades, no? O
5: sigui, sí, que... sí, sí. Les dues estem titulades amb el títol d'entrenadora de nivell 1.
2: Pel tema dels pares i mares, que potser pensin, els hi doni una mica de por, no?, d'apuntar el seu fill o filla al casal, i com gestioneu el tema de la seguretat?
5: Per exemple, a la piscina, a part d'estar nosaltres, que bueno, jo també tinc el títol de socorrista, i l'any passat també estava l'Alèsia, que ella també ho té, hi ha una persona responsable de la piscina, que és el socorrista de la piscina de Mar Romeu, que, perquè Mar Romeu l'obren a partir de les 11 del matí, però nosaltres ens la deixen de 9 a 11 per nosaltres sols. I aquest socorrista ve a les 9 també per estar controlant, que no hi hagi ningú problema, i llavors sempre estem els monitors i aquest socorrista que ens dona suport.
2: Quin és el feedback que hi ha dels altres infants que hi han participat ja al casal? S'ho van passar bé?
5: Sí, s'ho van passar molt bé. El que passa que l'any passat eren pocs nens, llavors sí, doncs aquest any deien no, jo vull fer-ho, però si hi ha més. Llavors per això estem intentant promocionar-lo bastant, perquè hi hagi un bon grup, perquè contra més nens millor.
2: Hi ha un topall d'inscripcions o no?
5: No, perquè el que hem fet és que es puguin apuntar per setmanes. Llavors tu pots apuntar-te les primeres dues setmanes o apuntar-te només una o agafar només un dia. Llavors tothom que vulgui venir, convida't a estar.
2: Molt bé. Hi ha un servei també de, com de guarderia, no? Abans de...
5: D'acollida el farem només si hi ha un mínim de 5 persones que vulguin fer-ho. Mm-hmm. Perquè, clar, si no, s'avorriran sols, si només hi ha un nen. Llavors el volem oferir si hi ha un mínim de persones.
2: Quins beneficis creus que pot tenir el casal d'estiu de Tri-Calafell per als infants que s'hi apuntin?
5: Bueno, pues el més important que s'ho passin bé, perquè al final el que volen és gaudir de l'estiu, estar a la platja amb els amics, i també fer una mica d'esport, que també està bé, aprofitar la piscina, ja que ens la deixa l'Ajuntament, i fer nous amics, perquè no només ha de venir gent del Tri-Calafell, pot venir gent de fora, o fins i tot també podem oferir el casal en anglès, perquè tenim també l'Alèsia, que ella parla molt bé anglès, llavors per això no hi hauria problema.
2: Anglès i italià, eh?
5: Sí, també.
2: Sí, no, això està bé, perquè venen moltes persones de fora a passar l'estiu, a passar mesos aquí. I...
5: Sí, sí, sí.
2: En aquest sentit, heu tingut alumnes que són de fora? Encara no?
5: No, encara no.
2: Molt bé. June, com vas tu com a triatleta?
5: Molt bé. Estic entrenant ara per fer un olímpic el 14 de juny, i bueno, ara estic fent bastanta càrrega, i ara que comença la temporada de triatlons, pues, tornant a entrenar al mar i tal, que està bastant fred, però bueno, vaig competir el diumenge passat a Mataró i va anar molt bé.
2: Sí? Què vol dir va anar molt bé?
5: Vaig fer segona de la meva categoria, juniors, juniors femenina.
2: Molt bé, excel·lent, diria, sí. Eh? Perquè estar a pòdium està molt bé, però tu ets molt exigent i et costa dir que ho has fet molt bé. Bé, doncs, voldries afegir alguna cosa més del casal que se'ns hagi passat, alguna cosa?
5: No, simplement que es passin per la web, que hi ha tota la informació allà, i que si tenen algun dubte poden escriure al mail, que triatloncalafell@gmail.com, i ja està, que els animo a venir, si no és tot el mes una setmana, encara que sigui a provar, o també a provar el club.
2: Exactament. Triatlon amb TH. Eh?
5: Sí.
2: triatloncalafell@gmail.com,
5: sí.
2: I el web tricalafell.com.
5: Sí, exacte.
2: Molt bé, June, doncs moltíssimes gràcies per estar
5: aquí. A tu, moltes gràcies.

0: cap. La festa de la bicicleta tindrà lloc el diumenge 31 de maig. Inscripcions gratuïtes a la regidoria d'esports de Calafell o athleticevents.net. Tindrà un recorregut de 10 quilòmetres i no és competitiva. Avui ens acompanya el Ferran Cànovas, de la banda de timbals i gralles de Calafell, que impulsa aquest esdeveniment amb el suport de l'Ajuntament de Calafell.
1: Aquest any, després d'algun any de deixar-la, de que no s'havia fet, doncs aquest any la van proposar, li van proposar de recuperar-la. Llavors el senyor Ramon, alcalde, em va dir, em sembla perfecte, Ferran. Doncs mira, l'organitzes tu i que t'ajudi a Bajal i l'Ajuntament. I bueno, amb això estem.
0: Inscripcions gratuïtes.
1: Sí, sí, és totalment gratuïta. A més, bueno, hi ha inscripcions, es faran dins de la gratuïtat d'aquesta festa, doncs es farà algun obsequi per tot el que vingui. En fi, serà una gran festa, com ha sigut sempre.
0: És qüestió de que les persones s'hi apuntin de totes les edats, a més, perquè aquesta proposta és apta per tots els públics.
1: Sí, sí, aquí pot vindre des de un nen amb una bicicleta d'aquestes, un tricicle d'aquells, que encara que ho porti el seu pare, fins persones de l'edat que sigui. Havent trobat alguna persona de 80 i pico d'anys que ha participat en aquesta festa. I, bueno, poden vindre amb qualsevol tipus de bicicleta. La qüestió és participar, passar-ho bé i passar un gran dia. Ja està.
0: Com serà el recorregut, Ferran?
1: El recorregut sortirem del pavelló de Joan Ortoll, allà farem tota la festa, allà es concentrarem a les 10 de la matí, es concentrarem, el que vingui abans ja podrà entrar perquè estarà tot preparat, i en acabat sortirem pel Passeig de la Unió, agafarem la carretera fins al Port de Segur. Allà esperarem una miqueta, estarem una miqueta allà descansant i farem la tornada. A la tornada, bueno, doncs es farà una rifa, es rifarà una bicicleta molt xula, molt maca, una bicicleta de muntanya, es vendran uns tíquets a preu de 2 euros, el tíquet. Abans de marxar, s'entregarà una motxilla habitualment a dins i per tot el que vingui. I aquest serà el recorregut. Després allà n'hi havia alguna entrega més de premis. Estem mirant a veure si el Abascal, José Manuel Abascal, pot portar, com ja va fer amb l'última festa de la bicicleta, que va portar Miguel Indurain i va participar amb nosaltres, va vindre amb nosaltres, a veure si aquest any pot vindre una altra vegada o un altre ciclista de nom.
0: Déu-n'hi-do, és a dir,
1: que valdrà la pena que el que vingui disfrutarà molt.
0: Són 10 quilòmetres en total, si no m'equivoco?
1: Em sembla que anar i tornar són 10 quilòmetres, però bueno, no és competitiu, és anar passejant, és anar disfrutant i passar-ho bé.
0: Sí, que quedi clar, que no és competitiu, ni la bicicleta ha de tenir unes determinades característiques, sinó que simplement doncs és una reunió de persones que volen donar un tomb per aquí, per Calafell.
1: Sí, sí, és un passeig, ho sé. És a dir, és pujar en bicicleta, disfrutar de tot el que farem allà, sortir a donar un passeig, tornar i continuar disfrutant de la festa de la bicicleta.
0: De quina manera intervé la banda de timbals i gralles?
1: Vale. La banda de timbals i gralles, primer, intervé fent una actuació. Farem una actuació abans de sortir, perquè molts de la banda vol participar també en bicicletes, i aquesta és una. I després, de part de l'organització de tot aquest event. És a dir, col·laborant molt
0: activament i a sobre,
1: amb l'Ajuntament, i bueno, pues, l'està organitzant, no? Amb ells. La banda ha buscat sponsors, s'ha preocupat de la bicicleta, de tot una mica. És a dir, és un compartir aquesta organització.
0: Hi ha un màxim de participants o no?
1: No, pot vindre tot el que vulgui. Ah, també poden vindre les persones amb patins lineals. Poden vindre. I amb patinet, també. Tot el que tingui rodes.
0: Clar.
1: Pot participar.
0: Recordem, inscripcions disponibles fins al 25 de maig a la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Calafell o bé a athleticevents.net. Fem la prèvia del cap de setmana i comencem parlant d'hoquei patins. El Calafell, la menorquina, que va confirmar la quarta posició de la classificació, comença aquest dissabte els play-offs. Jugarà al pavelló Joan Ortoll a 2:15 de la tarda contra el Reus Deportiu Brasília. El president del Club Patí Calafell, Javi Luna, als micròfons de Calafell Ràdio.
2: Aquest any els hem guanyat.
3: Aquesta recta final molt forta.
2: No els hem guanyat.
3: Ja vam punxar.
2: I la segona volta, jo no he fet números, però jo crec que deu ser el millor equip, potser no, perquè deu ser el Liceo, però si no és el millor, deu ser el segon o el tercer.
3: Sí,
2: l'Ultragà ha fet una segona volta brutal.
3: Clar, i doncs tenia aquest dilema, jo. Dic, ostres, no sé, però bueno, tenim el factor pista.
2: Tots dos serien aquí difícils, no, sí. Amb el Reus és un gran equip. Sí que és cert que potser els últims resultats no acompanyen, però bueno, quan arribi l'hora de competir, segur que hi seran, saben competir.
3: Martí Casas, Marjollà, Càndid Ballar,
2: sí, segur que no serà fàcil, evidentment jo crec que guanyarem, però pel factor casa, pista, però estarà molt ajustat i bueno, i si perdéssim, doncs tampoc seria una sorpresa, evidentment. El Reus és un històric i...
3: És l'eliminatòria més dura.
2: Sí, segurament ens dobla el pressupost, per molt que ells sempre parlin del nostre, i bueno, seria lo normal, per història i per pressupost ells són favorits. A partir d'aquí juguem-ho.
0: De l'hoquei passem al futbol calafellenc. A tercera catalana, recordem que el passat 2 de maig el Club Futbol Calafell es va proclamar campió de Lliga matemàticament i ja és de segona catalana. El conjunt calafellenc no va jugar el passat cap de setmana, ja que en aquesta jornada tenia que enfrontar-se al Bellvei, equip que es va retirar. Jugarà contra l'Arbós a casa aquest diumenge 17 de maig a les 6 de la tarda, últim partit de la Lliga. La classificació ha quedat força ajustada. En primera posició el Calafell, 66 punts. En segona, l'Atlètic Valls, amb 63. I en tercera, el Vallmoll, amb 60 punts. Passem al futbol femení. El primer equip de l'escola de futbol base Calafell no va jugar el passat cap de setmana. El partit contra el Molins de Rei va ser suspès. El conjunt de Víctor Parra arriba al final de la Lliga a la 12a posició de la classificació amb 29 punts, 8 victòries, 5 empats i 15 derrotes. L'equip de primera divisió jugarà aquest dissabte fora de casa a les 8 del vespre davant el Sant Cugat Futbol Club B, últim partit de la Lliga. El juvenil femení de l'escola de futbol base Calafell a la darrera jornada no va jugar. El conjunt de Roger Montblanc arriba al final de la Lliga a l'última posició de la classificació, encarant el descens, amb un total de 4 punts, una victòria, un empat i 25 derrotes. Juga aquest diumenge 17 de maig fora de casa a 3:15 de la tarda contra el Fontsanta Fatjó. Recordem que les calafellenques van assolir l'ascens a primera divisió l'anterior temporada i no és gens fàcil gestionar el canvi de categoria. El juvenil masculí de l'escola de futbol base Calafell a la darrera jornada va guanyar per 1-5 al Santes Creus. A l'equip de primera divisió encara li queden 2 jornades per finalitzar la Lliga. Està a la 5a posició de la classificació amb 52 punts, 16 victòries, 4 empats i 7 derrotes. Jugarà a casa aquest diumenge a 3:15 de la tarda contra el Torreforta, equip que es troba a la 3a posició de la classificació. I a quarta catalana, recordem que l'Atlètic Segur ja ha posat punt i final a la Lliga, a la 7a posició de la classificació, amb un total de 30 punts, 10 victòries, cap empat i 14 derrotes. I del futbol ja passem al bàsquet calafellenc, l'únic equip que juga a casa aquest cap de setmana al pavelló.

0: Ara sí, arribem al final del Calafell Esportiu. Tornem, com sempre, el pròxim divendres amb el més destacat de la setmana i la prèvia. Recordeu que també podeu recuperar els programes en línia a calafell.tv, ràdio a la carta, Calafell Esportiu. Portes obertes a tots els clubs i entitats que vulguin parlar de la seva activitat esportiva en aquest espai. Podeu fer la vostra proposta a calafellradio@calafell.cat o podeu enviar un WhatsApp al 647-751-883. Repeteixo, 647-751-883. Fins aviat.
1: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu, amb Roser Ribas.
2: Ricard Electrodomèstics ha patrocinat el Calafell Esportiu.
3: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és divendres 15 de maig.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell tindrà un palau de congressos i un hotel de luxe als terrenys de l'antiga discoteca Louis Vega. El grup inversor ja ha fet la proposta. Es crearan 300 llocs de treball directe i l'hotel tindrà més de 400 habitacions. En parlem d'aquí uns minuts. Abans, altres notícies. Primer de tot, les resumim en titulars. El Calafell Fire Festival, el festival d'enceses del Penedès Garraf, tindrà lloc demà dissabte des de les 10 del matí fins la matinada al Bar de la Sínia de Calafell. Continuen els show cookings d'Economia Blava al Mercat Municipal de Calafell. Serà demà dissabte. Enxampen un lladre robant en un establiment del Vendrell que no va poder fugir perquè li van amagar el patinet. Els Mossos d'Esquadra arresten en un local que havien robat a Tarragona un home que intentava sostreure també begudes i aparells. Cunit reforça la coordinació policial amb Mossos d'Esquadra per intensificar la prevenció de robatoris. L'increment de preus es frena un 0,2% al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant l'abril. Roba, calçat, habitatge, aigua, electricitat i gas, principals capítols que moderen l'escalada. Tarraco Viva reuneix més de 1.000 alumnes de primària del Tarragonès perquè coneguin com jugaven els romans. El festival programa activitats escolars des de fa més de 25 anys per introduir-los en la història i el patrimoni. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Avui farem la prèvia del cap de setmana. Parlarem d'hoquei patins, futbol i bàsquet calafellencs. Recordem que el Calafell a Menorquina comença els play-offs aquest dissabte. Jugarà al pavelló Joan Ortoll davant el Reus Deportiu Brasília a 8:15 de la tarda.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell tindrà un palau de congressos i un hotel de luxe als terrenys de l'antiga discoteca Louis Vega. El grup inversor ja ha fet la proposta. Es crearan 300 llocs de treball directe i l'hotel tindrà més de 400 habitacions. De la seva banda, el palau de congressos tindrà 1.200 metres quadrats d'espais per rebre esdeveniments i nous públics al municipi calafellenc. El projecte preveu la conservació de l'edifici de Louis Vega, que està protegit, també de la pineda existent que hi ha en aquesta zona. Tenim les declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
3: Que hi ha un grup inversor, un grup important a nivell hoteler, que vol fer un hotel de 5 estrelles aquí al municipi, i que estem treballant la proposta. I llavors això és un grup hoteler que ja té diversos hotels a Catalunya que estan funcionant molt bé d'aquest nivell, d'aquestes característiques, i que a més

0: a més, doncs, generaria 300 llocs de treball directes, hi hauria unes 450 habitacions, també doncs, permetria renovar tot el que és el Louis Vega, que és un edifici catalogat i protegit doncs, dintre d'aquest àmbit.
1: Ferrer ha puntualitzat que serà una destinació turística molt important a la zona i, a més, ha confirmat que es mantindran punts importants de la discoteca.
0: Cos principal de la discoteca, de l'antiga discoteca, se li donaria un altre ús, evidentment, però formaria part d'aquest hotel i, a més, doncs, això, no?, que tindríem un establiment que ens posaria a Calafell en el mapa a nivell turístic, que podríem ser una destinació turística important i doncs en aquest nivell atrauria també altres tipus de turisme que no tenim, que és el turisme d'empresa, i on podríem tenir un palau de congressos també doncs, que poguéssim fer doncs, aquest tipus de turisme pogués tenir el seu espai. I això doncs, ens implica també que vingui un altre tipus de públic, majoritàriament d'Estats Units, de la Xina, de països que no tenim habitualment aquí al nostre municipi i que, a més, és un públic d'alt nivell adquisitiu, amb la qual cosa doncs, jo crec que això té una incidència directa en els negocis, en la restauració, en els comerços del municipi que ja existeixen, i el que estem intentant ara doncs, és resoldre tota la peça a nivell de millorar la connectivitat cap al mar, sobretot, que hi hagin doncs, més accessos i que puguem doncs, fer una peça que tingui molta integració a la ciutat i que pràcticament doncs, estem dissenyant, jo diria que un dels llocs importants de Calafell i una peça que ens uneix, ens cus tota la ciutat i que serà molt important en un futur.
1: L'alcalde calafellenc ha explicat que són necessàries més places hoteleres al municipi.
0: I necessitem places hoteleres perquè la nostra activitat doncs, bàsicament està relacionada amb el turisme, amb els serveis, el comerç, la restauració, això és el que destaca Calafell. Per tant, quan més gent ens ve a visitar i més gent doncs, consumeix i més gent doncs, més negoci hi ha i més llocs de treball es poden generar al seu voltant, no? No tenim polígons logístics, no tenim polígons industrials, no tenim altres activitats que ens podrien doncs, donar llocs de treball i, per tant, si el pla territorial, que és el que s'està redactant, ens demana doncs, que hem d'equilibrar la residència amb gent que ve, amb el creixement que estem tenint, amb la generació de llocs de treball, aquesta generació de llocs de treball ha de sortir d'algun lloc, d'algun sector. I en aquest cas, doncs, el sector turístic, amb un hotel que obrirà tot l'any, que tindrà 300 llocs de treball directes, doncs creiem que és un bon impacte, perquè 300 llocs de treball serà l'empresa pràcticament més important del municipi, després de l'Ajuntament i de l'empresa municipal. Vull dir que estarem allà pràcticament, no? És gairebé un ajuntament més, no?
1: La compra dels terrenys es va materialitzar l'any 2022. La discoteca, que va guanyar un premi FAT, un dels guardons d'arquitectura i interiorisme més importants, havia tancat definitivament l'any 2012.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.

0: El cinquè Calafell Fire Festival, el festival d'enceses del Penedès Garraf, tindrà lloc demà dissabte, 16 de maig, des de les 10 del matí fins la matinada, al Parc de la Sínia de Calafell. Hi ha un programa molt complet amb activitats matí, tarda, vespre, nit i matinada. Moltes activitats que es concentraran al Parc de la Sínia de Calafell, la majoria d'elles. Escoltem el Moisés Romero, és l'encarregat d'organitzar aquest festival.
1: Bueno, comenzará a partir de las 10 de la mañana, durante todo el día interrumpido. Y bueno, este año una de las mejoras que hemos hecho, que van a haber unos 9 talleres, de los cuales todos son gratuitos, menos uno, que será un taller de mazas, que serán unas mazas tipo de la Espurna o de Valle Diablas, una maza típica de lo que hacemos nosotros. Y bueno, mucha variedad en talleres, tanto de pintacaras, de puzzles, que hemos hecho unos puzzles muy personalizados de la Espurna para que lo puedan montar los más pequeños, de fango, que hará un escudo de la Espurna para podérselo llevar a casa, concurso de dibujo, bueno, un montón de variedad de talleres para que puedan disfrutar las familias, tanto por la mañana como por la tarde.
0: Romero també ha detallat algunes de les activitats durant la tarda de demà dissabte.
1: A ver, por la tarde, a partir de las 4, que es cuando van llegando todas las collas invitadas, que este año vienen por diferentes zonas del territorio, desde Lleida, Tarrasa, Palau-Solità, bueno, diferentes zonas, harán la plantada a las 5, que podrán venir a disfrutar, a ver las bestias, medidas, características, hacer fotos. Y a partir ya de 5, pues tenemos un grupo haciendo ambiente, tocando una hora y media aproximadamente. 6:30 actúan una muestra de entitats de cultura popular de Calafell, Valdegitanas, Esbar, Grallas de Marromeu. Y seguidamente, después de la actuación de cultura popular, empezará la tabalada, que será un cercavila que se irá desde el Parc de la Sínia para Calafell Playa. Y bueno, iremos, pues como es un cercavila sin fuego, iremos lanzando confeti para hacer una fiesta más grande, y en el mismo momento que el festival se va, empieza otro concierto en la plaza, uh-huh, en el Parc de la Sínia, para seguir haciendo ambiente, para la hora de la llegada del festival, pues ya esté todo en marcha, para se puede decir, para el comienzo.
0: Volem, doncs, puntualitzar que durant la nit, a partir d'un quart de 10, hi hauran els versots de les espurnetes, a 2:15 de la nit, l'inici del cinquè Calafell Fire Festival, i a continuació el quart concurs d'enceses. Durant el dia, de matí i tarda, hi haurà tallers i activitats tradicionals, com un taller de timbal tradicional, dibuix infantil, pintacares de bestiari, taller de terracota, taller de masses de l'Espurna, taller de xapes, globotada, concurs de dibuix i moltes més activitats al llarg de tot el dissabte.
2: Les notícies de Calafell.
0: I continuen els show cookings d'Economia Blava al Mercat Municipal de Calafell. Podràs gaudir de la millor cuina local, sostenible i de temporada, amb demostracions en directe plenes de sabor i talent. Serà demà dissabte, 16 de maig, al Mercat Municipal de Calafell, a les 12 del migdia, una experiència gastronòmica per descobrir, aprendre i degustar el millor del nostre territori.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Agents de la Policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, de la Unitat de Seguretat Ciutadana, de les comissaries del Vendrell i Tarragona, han detingut en aquestes dues poblacions dos homes de 23 i 54 anys. Un com a presumpte autor d'un delicte de robatori en força i l'altre per fur. El primer dels fets va tenir lloc als voltants de les 8 de la tarda, quan els agents es van dirigir fins al carrer Valentí Carné del Vendrell en rebre un avís d'activació d'alarma en un establiment. En arribar al lloc, els agents van observar que un desconegut sortia per una finestra. Tot i que pretenia fugir ràpidament amb un patinet, no ho va aconseguir perquè diversos veïns van adonar-se dels fets i li van amagar el patinet. Després de retenir-lo, els Mossos es van fer càrrec del lladre, el qual van reconèixer perquè acumula fins a 45 antecedents policials. La patrulla va poder comprovar que l'home va accedir dins del local enfilant-se per una finestra, a la qual va forçar amb un tornavís, que se li va localitzar sobre. Per tot plegat, el lladre de 54 anys va acabar detingut per un robatori amb força. El segon fet va tenir lloc a la ciutat de Tarragona a les 5 de la matinada, quan les patrulles es van desplaçar fins a un altre establiment ubicat al carrer Major. Es dona la circumstància que l'accés principal havia estat forçat per un robatori comès amb anterioritat. En arribar al lloc, els Mossos van trobar-se un home de 23 anys, el qual també van reconèixer d'immediat perquè acumula fins a 30 antecedents policials. En concret, estava assegut mentre consumia una beguda alcohòlica i manipulava una tauleta electrònica que pretenia endur-se juntament amb un televisor i mitja dotzena d'ampolles d'alcohol. La patrulla va comprovar que prèviament uns desconeguts havien assaltat el local i que seguidament van fugir del lloc. Aquest fet va ser aprofitat per aquest home per accedir-hi amb la intenció d'endur-se diversos objectes, motiu pel qual va acabar detingut per un delicte de furt. Està previst que els dos detinguts passin a disposició dels jutjats d'instrucció en funcions de Guàrdia del Vendrell i de Tarragona.
2: Les notícies del Baix Penedès.
0: S'ha celebrat una reunió de coordinació en matèria de seguretat entre responsables dels Mossos d'Esquadra i representants de l'Ajuntament de Cunit i la policia local. A la trobada hi han participat el cap dels Mossos d'Esquadra de la comissaria del Vendrell, l'inspector en cap de la comissaria de Vilanova, l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Javier Lorenzo, també el sergent cap de la policia local de Cunit, Sergio Aguilar. Durant la reunió s'han analitzat diverses tipologies delictives que afecten a Cunit, especialment els robatoris a domicili. Tot i que les dades actuals apunten a una reducció dels fets delictius respecte a períodes anteriors, les diferents administracions i cossos policials han coincidit en la necessitat de continuar reforçant la prevenció i la presència policial. En aquest sentit, s'ha acordat intensificar la coordinació operativa entre Mossos d'Esquadra i policia local mitjançant controls conjunts i dispositius coordinats que comencen en diferents punts de Cunit aquesta setmana. La reunió també ha servit per preparar la Junta Local de Seguretat de Cunit, prevista el pròxim 3 de juny, on es farà una anàlisi global de l'estat de la seguretat i de les accions impulsades conjuntament amb els diferents cossos policials. Des de l'Ajuntament de Cunit i responsables policials, s'ha destacat la importància de la coordinació institucional i operativa per continuar millorant la seguretat i la percepció ciutadana.
2: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Més notícies comarcals. 17 projectes educatius del Penedès opten al primer premi Saifores de la Fundació Marta Mata. La Fundació Marta Mata ha tancat amb èxit la primera convocatòria del Premi Saifores, un nou guardó pedagògic que neix coincidint amb el centenari de Marta Mata i que reconeixerà projectes educatius arrelats al territori i compromesos amb la transformació social. En aquesta primera edició, un total de 17 projectes procedents de 4 comarques de la Vegueria del Penedès, entre elles el Baix Penedès, aspiren al premi, que tindrà caràcter bienal i està dotat amb 2.000 euros i una estatueta commemorativa. La iniciativa vol posar en valor pràctiques pedagògiques que fomentin el pensament crític, el coneixement de l'entorn natural, social i cultural, així com la creativitat, l'efectivitat i la responsabilitat solidària entre infants i joves. La convocatòria ha rebut projectes de totes les etapes educatives obligatòries, infantil, primària i secundària, també perfils molt diversos, des de centres educatius i instituts fins a cooperatives i entitats socioeducatives. Actualment, el jurat format per professionals de l'àmbit educatiu i social del Penedès està valorant les candidatures, tenint en compte aspectes com la capacitat de reflexió, l'originalitat i la implicació comunitària de cada proposta. La Fundació Marta Mata farà públic el projecte guanyador el pròxim 30 de juny, mentre que el lliurament oficial del guardó tindrà lloc el 21 de novembre, en el marc de la jornada Marta Mata. Des de l'organització es valora molt positivament l'alta participació registrada que consolida el Premi Saifores com un espai de reconeixement per als projectes educatius transformadors que es desenvolupen al territori penedesenc.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Obrim la plana general del dia. Les emissions de gasos amb efecte hivernacle van ser d'uns 37,9 milions de tones de CO2, equivalent al 2025, un 1% menys que les del 2024, que al seu torn serien un 0,2% inferiors a les del 2023, segons dades del Monitor Públic d'Emissions de Catalunya. Des d'aquest monitor han considerat que això suposa una frenada en la reducció, ja que el 2023 la davallada va ser del 5,5% respecte de l'any anterior. A més, han alertat que la reducció és totalment insuficient per assolir els objectius catalans, europeus i globals, per limitar l'escalfament global per sota dels 2 graus. L'anàlisi situa el transport i el sector energètic com els dos que creixen en emissions al 2025. Per tant, doncs, per àmbits, els dos sectors que incrementen emissions són transport i l'energètic, pel que fa a la producció i a la transformació d'energia. Per la seva banda, el sector energètic representa el 12% de les emissions totals, amb un repunt de les emissions estimat. La indústria, segons les estimacions, representa el 27% de les emissions globals i registra una reducció del 3,5% al darrer any, un fet que ajuda a la reducció global. El monitor recull també les emissions que es produeixen dins de Catalunya, però no les que es generen a la fabricació i el transport de productes que es consumeixen a Catalunya, però provenen de fora. Tampoc inclouen la major part de les emissions de l'aviació i del transport marítim. Per tant, des del monitor asseguren que el que presenten són estadístiques necessàries, però no suficients, per donar compte de la contribució al canvi climàtic d'un territori concret. El Monitor Públic d'Emissions de Catalunya és una iniciativa social. Està format per un grup d'experts variable.
2: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'increment de preus durant el mes d'abril al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre s'ha frenat en un 0,2%, segons les dades de l'IPC, l'índex de preus al consum fetes públiques. L'evolució interanual dels preus s'ha situat en el 3,2% per sota del 3,4% registrat el mes de març passat, d'acord amb el càlcul de l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. Roba i calçat ha passat d'un 7,7% interanual al març a un 3,6%. Habitatge, aigua, electricitat i gas, d'un 3,4 a un 1,5%, o esbarjo, esport i cultura, que cau d'un 3,6% al 0,7%. Han estat els capítols que més han pesat en aquesta tendència de contenció de la inflació al territori. A l'altre costat, transport, que passa del 4,2% interanual del març a un 5,5% a l'abril, transport del 4,2 al 5,5 i begudes alcohòliques del 4,5% al 5,3%. Es troben entre les que acceleren l'increment de preus.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: I ho dèiem en els titulars, Tàrraco Viva ha reunit aquest dijous més d'un miler d'alumnes de primària de 38 escoles del Tarragonès perquè coneguin com jugaven els infants a l'antiga Roma fa 2.000 anys. Es tracta d'una activitat organitzada juntament amb el Camp d'Aprenentatge i la Universitat Rovira i Virgili, que també compta amb la col·laboració de diversos instituts que aporten joves que fan de voluntaris dels tallers per als escolars. Tàrraco Viva fa més de 25 anys que organitza aquest tipus d'accions adreçades als més petits, per tal d'introduir-los a la història i que agafin consciència de la importància i la cura del patrimoni. A banda dels jocs, també hi ha hagut espectacles amb gladiadors.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Ha arribat el moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas, que ens porta tota la informació esportiva.
3: Fem la prèvia del cap de setmana i comencem parlant d'hoquei patins. El Calafell, la menorquina, que va confirmar la quarta posició de la classificació, comença aquest dissabte els play-offs. Jugarà al pavelló Joan Ortoll a 2:15 de la tarda contra el Reus Deportiu Brasília. El president del Club Patí Calafell, Javi Luna, als micròfons de Calafell Ràdio.
4: Aquest any no els hem guanyat.
5: Aquesta recta final molt fort.
4: No els hem guanyat.
5: Ja vam punxar.
4: I la segona volta, jo no he fet números, però jo crec que deu ser el millor equip, potser no, perquè deu ser el Liceo, però si no és el millor, deu ser el segon o el tercer.
5: Sí,
4: perquè l'Ultragà ha fet una segona volta brutal.
5: Clar, i doncs tenia aquest dilema, jo. Dic, ostres, no sé, però bueno, tenim el factor pista.
4: Tots dos serien difícils, sí. Com el Reus és un gran equip, sí que és cert que potser els últims resultats no acompanyen, però bueno, quan arribi l'hora de competir, segur que hi seran, saben competir.
5: Martí Casas, Marc Julià, Candi Ballar,
4: sí, segur que no serà fàcil, evidentment jo crec que guanyarem, però pel factor casa, pista, però estarà molt ajustat i bueno, si perdéssim, doncs tampoc seria una sorpresa, evidentment. El Reus és un històric i...
5: És l'eliminatòria més dura.
4: Sí, segurament ens dobla el pressupost, per molt que ells sempre parlin del nostre, i bueno, seria lo normal. Per història i per pressupost, ells són favorits. A partir d'aquí, juguem-ho.
3: De l'hoquei passem al futbol calafellenc. A tercera catalana, recordem que el passat 2 de maig el Club Futbol Calafell es va proclamar campió de Lliga matemàticament i ja és de segona catalana. El conjunt calafellenc no va jugar el passat cap de setmana, ja que en aquesta jornada tenia que enfrontar-se al Bellvei, equip que es va retirar. Jugarà contra l'Arbós a casa aquest diumenge 17 de maig a les 6 de la tarda, últim partit de la Lliga. La classificació ha quedat força ajustada. En primera posició el Calafell, 66 punts. En segona, l'Atlètic Valls, amb 63. I en tercera, el Vallmoll, amb 60 punts. Passem al futbol femení. El primer equip de l'escola de futbol base Calafell no va jugar el passat cap de setmana. El partit contra el Molins de Rei va ser suspès. El conjunt de Víctor Parra arriba al final de la Lliga a la 12a posició de la classificació amb 29 punts, 8 victòries, 5 empats i 15 derrotes. L'equip de primera divisió jugarà aquest dissabte fora de casa a les 8 del vespre davant el Sant Cugat Futbol Club B, últim partit de la Lliga. El juvenil femení de l'escola de futbol base Calafell a la darrera jornada no va jugar. El conjunt de Roger Montblanc arriba al final de la Lliga a l'última posició de la classificació, encarant el descens, amb un total de 4 punts, una victòria, un empat i 25 derrotes. Juga aquest diumenge 17 de maig fora de casa a 3:15 de la tarda contra el Fontsanta Fatjó. Recordem que les calafellenques van assolir l'ascens a primera divisió l'anterior temporada i no és gens fàcil gestionar el canvi de categoria. El juvenil masculí de l'escola de futbol base Calafell a la darrera jornada va guanyar per 1-5 al Santes Creus. A l'equip de primera divisió encara li queden 2 jornades per finalitzar la Lliga. Està a la 5a posició de la classificació amb 52 punts, 16 victòries, 4 empats i 7 derrotes. Jugarà a casa aquest diumenge a 3:15 de la tarda contra el Torreforta, equip que es troba a la 3a posició de la classificació. I a quarta catalana, recordem que l'Atlètic Segur ja ha posat punt i final a la Lliga, a la 7a posició de la classificació, amb un total de 30 punts, 10 victòries, cap empat i 14 derrotes. I del futbol ja passem al bàsquet calafellenc. L'únic equip que juga a casa aquest cap de setmana, el pavelló Jaume Vilamajor, és el premini femení Calafell Amatia Trading contra el bàsquet Sant Boi. I els equips que juguen fora de casa són els següents. El preinfantil femení Calafell Miracle Global davant el Valls Portal 22, el premini masculí Calafell Bandatex contra el Solsona 1-10, el cadet femení promoció Calafell Metàl·lica Sonet contra l'Olària Esports, la parròquia, i el cadet masculí promoció Calafell B contra la Salle Tarragona. Anunciem també el torneig de futbol a la sorra que organitza Joventut. Els partits es jugaran sobre la sorra en equips de 5 jugadors i jugadores més porter, fomentant el joc en equip, el respecte i la diversió. La inscripció és per equips de fins a 8 persones per facilitar les rotacions. L'activitat està pensada per passar-s'ho bé, crear bon ambient i compartir una jornada esportiva a l'aire lliure. Adreçat a joves de 12 a 16 anys. Serà el divendres 29 de maig a partir de les 4 de la tarda. El punt de trobada al Casal Jove de Segur de Calafell. Inscripció als Casals Joves de Calafell.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio. El temps.
0: Avui pluja localment intensa al nord-est i reculada del termòmetre. Bufarà el vent de tramuntana i mestral als dos extrems del país. Arriba una llengua d'aire fred polar que porta termòmetres uns 5 graus per sota de la mitjana climàtica d'aquesta època de l'any. Aquest descens ve acompanyat d'algunes precipitacions que en alguns punts de Catalunya poden ser localment intenses. Bufarà el vent també als extrems del país amb la reculada de la temperatura en els termòmetres. De cara a demà dissabte serà un dia amb més estones de sol i només precipitació cap al Pirineu. Es mantindrà una mica el vent de tramuntana encara. La temperatura matinal es recuperarà clarament de dia. El diumenge repetiran alguns ruixats cap al Pirineu, però arribaran nuvolades durant la tarda en algunes comarques. La temperatura continuarà amb tendència a l'alça ja durant aquest cap de setmana. Punt i final a l'edició informativa d'avui divendres 15 de maig. Als esports, la Roser Ribas i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius. Que passin una molt bona entrada del cap de setmana. Adéu-siau.
2: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: dels 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Tres Sardines i un Bacallà. Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels trons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns els divendres de 8 del vespre a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres Sardines i un Bacallà. Al límit fins al final.

Bon vespre, bacallars, com esteu? Sí, per fi és divendres, tornem a ser aquí a la sintonia del 77.9 de la FM a Calafell Ràdio. Preparats per dues hores potents de rock and roll? Doncs vinga, anem a començar, calafellenques, calafellencs, amics d'altres termes. Aquí comença el Tres Sardines i un bacallà.

0: Capitán Cobarde.
1: Presidente, gloria bendita. Rock and roll sevillano.
2: Amb ells han començat aquest 28è programa de la 13a temporada Reincidentes, acompanyats d'Albert Tucho, en directo tras la quarantena, disc que van gravar a la sala de Sevilla, tocant a casa. Se m'ha escapat la informació, comencem bé. Malandar, em sembla que es deia a la sala, i gravat i editat i a més amb streaming cap a Llatinoamèrica després de anul·lar diversos concerts per la pandèmia. Vicio en directo, Reincidentes. 28è programa de 13a temporada, seguim endavant amb rock internacional.

Des d'Àrbica, Suècia, banda, potent banda, Gain 11 es diuen, hem escoltat Candy i Cocaine, que van editar amb single el 2015, després van incloure aquest tema en el seu àlbum All Ain. Candy i Cocaine es diu el tema que hem estat escoltant, i ells Gain 11. Més.

Aquest tema es diu Bad Religion. Pertany a un àlbum editat el 2002. Nuevos Héroes del Rock. És una superbanda format per Evaristo, els germans Bolinaga del Rip i John dels Canyeria 13, John Cibiaga. Te Cagas es van anomenar amb aquest grup i hem estat escoltant un dels temes que inclou aquest únic àlbum de Te Cagas, Bad Religion. Seguim.

són els Tris. D'Irvine, California. Aquest és el seu desè àlbum, editat el 2018. El van titular Palms. Hem escoltat el tema Deeper Worlds. Tris des de California.

És el seu quart àlbum flamant, darrer àlbum d'aquesta banda barcelonina anomenats Blowfish. Hem escoltat aquest tema, que és el que obre aquest darrer àlbum que han titulat, l'àlbum l'han titulat The Fourth Wall. Hem escoltat aquest tema, Move One. Blowfish des de Barcelona.

Blue Orchid es diu aquest tema del matrimoni White, anomenats, aquest duo anomenats The White Stripes, a l'àlbum del 2005, l'àlbum el van titular Get Bane, Me Satan, The White Stripes.

Putem banda metal, es diuen Sinaia. Aquest és l'àlbum Presente del 2016, el seu segon àlbum, d'on hem estret i hem escoltat el tema titulat Pulso. Es diuen Sinaia. Vinga, seguim amb rock internacional en aquest vuitè programa de la 13a temporada, penúltim d'aquesta ja 13a temporada.

Hem estret aquest tema, Bang Bang Your Dead, que és el tema aquest que hem estat escoltant d'un EP que van titular amb el mateix nom a l'any 2006. Ells són Dirty Pretty Things des de... D'on són? Són anglesos, sí, són de Londres. Havien estat formant part d'una altra banda que també amb molt d'èxit anomenada Libertines. Dirty Pretty Things. Rock Ibèric ara, aquest 28è programa de la 13a temporada.

De Santurci, Bilbao, La Secta, aquest tema Can Villeye està pertany a un àlbum recopilatori que van titular Spanish Bombs, Punk, Garage, Noise i Psicodelia from Spain del 1965 al 2013. Hem escollit aquest tema dels bilbaïns La Secta, Can Villeye.

Aquest quartet femení es diuen Lunatics, venen de Nova York. Aquest tema que hem escoltat, Luxury Problem, és el que dona nom a l'àlbum, aquest cinquè àlbum editat al 1999, Luxury Problem, de les Lunatics, des de Nova York.

Banda de culte, són de Washington DC, es diuen Bad Brains. Aquest àlbum va ser el seu àlbum de debut a l'any 1982, considerat un dels millors àlbums de punk hardcore de la història. Bad Brains, amb aquest tema, Big Tag Over. Grans Bad Brains. Barrejant el reggae, el punk, metal a vegades, Bad Brains. Vinga, seguim.

diarrea. El 1996, Negu Gorriak s'acomiadava dels escenaris i deixaven aquest disc amb estudi que van titular Salam Agur, 15 versions de bandes que van influenciar la seva discografia, la seva carrera. Anna, hem escollit aquest tema, Sexo Màquina, que pertany, que és una versió del raper Maca B, d'aquest Sex Machine de James Brown i la seva versió d'aquest raper, Maca B. Sexo Màquina el van titular els Negu Gorriak. Salam Agur i aquest Sexo Màquina.

trio britànic anomenats Muse. Aquest és un single que van editar el 2023. Kill or be killed. Des de Londres, Muse, gran trio de rock progressiu i música experimental. Seguim.

0: Doncs amb el sinistre total ens acomiadem amb aquest Policlínico Miserable del 1995. Espanya se droga. Amics, que tingueu un bon cap de setmana. Ens veiem al darrer programa divendres que ve. Sigueu feliços.
1: Calafell Ràdio. Són les 10.

0: Ferran Boquer.
1: Bon dia, bona hora, família. Nou bon punt del matí. Què tal, com esteu? Us saludem en directe, com sempre. Al començar el programa, som a divendres, dia 15 de maig de 2026. I com sempre, a través del 107.9 de la freqüència modulada, també a través de la nostra emissió online, ens podeu escoltar, sintonitzar la nostra proposta. Engeguem el magazín matinal, el Calafell Matí. 4 hores per endavant, fins la 1 en punt del migdia, per compartir espais d'actualitat, d'entreteniment, sempre tot això amanit amb bona música, amb bones cançons, de l'actualitat, recents i també clàssics. Cançons que aniran desfilant per la nostra antena al llarg de les 4 hores. Salutacions a aquest que us parla, sóc el Ferran Boquer. Tot un plaer saludar-vos, parlar-vos, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Doncs vinga, tot a punt per ser un dia més la vostra companyia. Gràcies també per escollir-nos. Doncs vinga, engeguem d'aquí un moment amb les dades del dia, les efemèrides musicals, també amb el temps amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals de les últimes hores. A partir de 2:15, espai de veterinària amb l'Esther Fuertes de la Clínica Veterinària Calafell. L'actualitat arriba els divendres a les 10 del matí, avui en companyia de la regidora, la Elena Rubio. Parlarem del clima, com sempre, a través de la Júlia Crespin. Serà a partir de 2:15 del matí. A les 11 al temps ens actualitzarem amb la crònica d'en Josep Miró i tot seguit les novetats musicals i discogràfiques, les més destacades de la setmana. També a partir de 2:15 anirem al cinema per presentar-vos també les estrenes cinematogràfiques, les més destacades d'aquest divendres. I a l'última hora de programa tindrem l'esperit viatger, la càpsula d'escapades de la Mireia Romaguera, també l'altaveu jove de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès. I abans d'arribar al final, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Doncs vinga, tot a punt, tot preparat, el Calafell Matí d'aquest divendres 15 de maig. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Benvinguts, ben trobats, comencem.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Doncs vinga, com us dèiem, divendres, dia 15 de maig, una jornada en la que celebra, entre d'altres coses, avui és el Dia Internacional de les Famílies. Una jornada que té l'objectiu de conscienciar sobre el paper fonamental de la família en l'educació i la formació d'infants des de la primera infància. Aquesta jornada té com a objectiu promoure els vincles familiars, la convivència i la unió entre generacions, destacant la importància de la família com a base del desenvolupament social i emocional. I també en aquest 15 de maig se celebra el Dia Internacional de l'Objecció de Consciència, una jornada que reconeix la resistència de les persones que es neguen a participar en conflictes armats per motius ètics, morals o pacifistes. Una data que posa en valor el compromís dels objectors de consciència amb la pau, la no violència i la defensa dels drets humans. I avui també se celebra el Dia Internacional de l'Esclerosi Tuberosa, també coneguda com a complex d'esclerosi tuberosa, una malaltia rara i incurable d'origen genètic. Aquesta jornada té com a objectiu donar visibilitat a aquest trastorn poc freqüent i conscienciar la societat sobre el seu impacte en la vida de les persones que el pateixen. També busca fomentar la informació, la recerca i el suport dels pacients i a les seves famílies, ja que afecta milers de persones arreu del món. També avui és el Dia Mundial del Síndrome d'Ehlers-Danlos, amb l'objectiu de donar visibilitat a aquesta malaltia rara i hereditària. Una jornada que busca sensibilitzar a la població sobre el seu impacte, així com oferir suport i solidaritat a les persones que la pateixen i a les seves famílies, també es pretén impulsar el coneixement i la recerca d'aquest síndrome. I encara en tenim més, perquè avui també és el Dia Mundial de les... A veure si ho direm bé... de les mucopolisacaridosis. No sé si ho he dit bé, crec que no, eh? Mucopolisacaridosis. Que déu-n'hi-do amb la parauleta hiperllarga. Una jornada que té l'objectiu de consciència sobre aquest conjunt de malalties metabòliques hereditàries i rares. Una jornada que també busca donar visibilitat a aquestes persones afectades, promoure la informació i la diagnosi precoç i la recerca, també millorar la qualitat de vida dels pacients i de les seves famílies. Mucopolisacaridosis. Estic amb Miquel i anem agafant el truquillo. Doncs heu dit quantes coses se celebren avui, eh? A part d'aquesta que us dèiem, que no tornarem a repetir el nom, també és el Dia Mundial del Síndrome d'Ehlers-Danlos, el Dia Internacional de l'Esclerosi Tuberosa i el Dia Internacional de l'Objecció de Consciència i també el Dia Internacional de les Famílies. Déu-n'hi-do, quantes celebracions en aquest 15 de maig! I tenim també efemèrides musicals. Va ser el 15 de maig del 1997. Roll Model va néixer un dia com avui, cantant estatunidenc de pop indie, amb una popularitat emergent en els últims anys, s'ha consolidat dins de l'escena alternativa contemporània. Avui Roll Model compleix 29 anys.

Més celebracions, més efemèrides musicals. Parlem ara de Brian Eno, amb aquest inici així tan tranquil, que il·lustra aquesta efemèride. Brian Eno va néixer el 15 de maig del 1948. És un dels músics i productors més influents de la música contemporània, pioner de l'ambient i l'electrònica. Ha tingut un impacte enorme en el so de la música moderna. Brian Eno compleix avui 78 anys.

encara ens quedarem dormits a aquestes hores amb aquesta ambientació musical. Vinga, anem per més aniversaris. Aquesta és Birdy. Va néixer el 15 de maig del 1996, cantant britànica de pop alternatiu. És coneguda internacionalment per les seves versions i cançons emotives. Amb una carrera musical estable i reconeguda a nivell global, avui celebrem l'aniversari de Birdy, fa 30 anys.

M'agrada el que fa aquesta dona, eh? Birdy, avui d'aniversari entre les efemèrides d'aquest 15 de maig. I vinga, anem per la quarta i l'última d'aquestes celebracions que repassem sempre al començar el nostre programa. Atenció, perquè el 15 de maig del 1953 va néixer Mike Oldfield, compositor britànic famós per el seu Tubular Bells, una obra clau del rock progressiu que va marcar la història de la música moderna. Avui Mike Oldfield compleix 73 anys. I per il·lustrar aquesta efemèride, aquesta celebració, marxem fins al 1983 per escoltar una de les seves grans cançons. Aquesta Maggie Reilly és el Moonlight Shadow de Mike Oldfield.

0: és Mike Oldfield que signa aquesta cançó, aquesta producció. Mike Oldfield li és recordat per les seves creacions multiinstrumentals, però també en les seves cançons posava veu d'altres artistes, com és el cas d'aquesta amb la Maggie Reilly, el Moonlight Shadow, que ens ha portat el mes de maig del 1983. Cançons per il·lustrar les nostres efemèrides musicals. Avui amb guió, com sempre està fent, el nostre estudiant en pràctiques, el Cristian Ortiz.
1: Aquesta temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais. I tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Així arribem a les 9 i 14 minuts.
1: Calafell Matí, el temps.
0: Doncs vinga, després de les celebracions d'aquest 15 de maig, anem a conèixer la previsió d'aquest divendres, també de cara al cap de setmana. Dia grisot avui, dia ventós. A veure si cauran o no pluges al llarg de la jornada. Anem a escoltar atentament la crònica d'en Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable, amb un cel ennuvolat gran part del dia, sobretot al matí, amb algunes clarianes entre mig matí i migdia i poques estones de sol, mentre que a la tarda el cel està tapat i fins i tot amb el pas d'una cua de front ens pot deixar alguna pluja feble al vespre o primera hora de la nit. Molt poca cosa en conjunt, amb una temperatura que avui serà més baixa, res a veure amb els 24 graus que vam arribar ahir, mentre que la temperatura es mourà entre els 13 i 14 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima no passarà dels 20, amb una humitat baixa. Vent moderat, de mestral al matí, en cops forts a la tarda i fent que la mar estigui moguda amb maró. Per demà esperem que el temps sigui molt estable, dominat pel sol i el cel al matí, i amb algun núvol baix a partir de migdia, amb una temperatura que baixarà força de nit i pujarà unes dècimes de dia, movent-se entre els 8 i 10 de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 20 i els 21, amb una humitat baixa. Vent de mestral, feble al matí i moderat de ponent o garbí la tarda, fent que la mar no estigui tan moguda, amb marejol considerable tot el dia. I diumenge un temps més estable, dominat pel sol amb alguns núvols baixos fins a mig matí i bandes de núvols prims a la tarda, amb una temperatura que pujarà de nit i es mantindrà de dia, movent-se entre els 10 o 11 de mínima i els 21 de màxima, amb una humitat moderada, ben feble i variable al matí i deixar loc en cops moderats a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol.
0: Gràcies, Josep, per la crònica del temps. Doncs, com dèiem, aquest temps grisot, ennuvolat, sense insolació. I ara mateix, aquesta sensació tèrmica baixa, tenim 14 graus centígrads aquí a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, però bufa el vent, el que fa reduir aquesta temperatura, o almenys aquesta sensació. Ara mateix, 14 graus centígrads. I 16, anem per les notícies de proximitat. Moment de donar un cop d'ull a les portades, als continguts dels diferents diaris digitals comarcals. Començarem a diaridetarragona.com, a la secció Costa. En Medi Ambient parlen de la salvació a Calafell d'una cria de guineu atrapada dins d'una ampolla de plàstic. L'animal també tenia un cop en una pota que podria haver estat causat per un atropellament. El Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, el CREAC, ha atès una cria de guineu que hauria estat atropellada. A més, quan els agents rurals la van rescatar, l'animal tenia el cap atrapat dins d'una ampolla de plàstic. La guineu, una família jove, va ser trobada en aquest estat a Montblanc. Els agents rurals la van traslladar al CREAC de Calafell. És estar especialitzat en l'atenció d'animals ferits. Al centre li van curar les ferides d'una pota. Prèviament ja l'havien alliberada d'aquesta ampolla de plàstic que, si no s'hagués localitzat l'animal, hi hauria acabat provocant la mort. Un cop estabilitzada, la cria de guineu va ser traslladada a un centre de recuperació d'animals a Terrassa per completar-ne la recuperació, si es considera oportú, tornar-la a alliberar del medi natural amb garanties de supervivència. Des del CREAC de Calafell van explicar que l'animal presentava un cop en una de les potes al darrere que movia amb dificultat. La Juli López, biòloga i directora del centre, va destacar el rescat de l'animal, però també va alertar de les conseqüències de llançar deixalles al medi natural. Més enllà de l'impacte ambiental, aquests residus també es converteixen en trampes mortals per a molts animals. I de la plana de successos, Us expliquem des d'eixdiari.cat, a la seva secció del Baix Penedès, que els Mossos detenen infraganti un home mentre robava en un establiment del Vendrell. Els Mossos van identificar l'home, que acumulava fins a 45 antecedents policials. I és que els Mossos van detenir aquest dimecres al vespre un home de 54 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força en un establiment comercial del Vendrell. Els fets van tenir lloc cap a les 20:10, al carrer Valentí Carné, després que la policia rebés un avís de l'activació de l'alarma d'un local. Quan les patrulles van arribar al lloc, van observar un home que sortia per una finestra de l'establiment amb l'intenció de fugir ràpidament amb un patinet. Diversos veïns, però, que es van adonar del que passava, li van amagar el vehicle, fet que va impedir la seva fugida fins l'arribada dels agents. Els Mossos van identificar l'home, que acumulava fins a 45 antecedents policials. Durant l'inspecció, els agents van comprovar que havia accedit al local, enfilant-se per una finestra que hauria forçat amb un tornavís que portava a sobre. Finalment, l'home va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força. Està previst que el detingut passi pròximament a disposició del jutjat d'instrucció amb funcions de guàrdia del Vendrell. Canviant de rotatiu, anem a diarimés.com. Ens parlen de l'Agència Estatal de Meteorologia, la EMET, que instal·larà una nova estació meteorològica automàtica al Vendrell. Concretament, serà l'Espai Natural de les Madrigueres. El projecte s'emmarca dins del procés d'ampliació i modernització de la xarxa meteorològica estatal, impulsat per l'organisme, i permetrà reforçar la vigilància atmosfèrica amb nous sistemes de mesurament en temps real. L'Ajuntament del Vendrell va aprovar inicialment aquesta setmana el projecte executiu i el plec de condicions administratives que permetran cedir part de l'espai on s'aixecarà aquesta instal·lació. L'actuació encara haurà de superar l'aprovació definitiva del ple municipal, encara que el consistori ja ha donat llum verda als primers tràmits perquè la infraestructura pugui construir-se pròximament dins de l'entorn natural de les Madrigueres. Anem a la ciutat del Penedès. Parlen d'una desena de municipis de Tarragona que ultimen els detalls per l'arribada del Tour de França. La Diputació de Tarragona organitza la logística i les activitats per al pas del Tour el dia 5 de juliol a la nostra demarcació. Aquest diari explica que els treballs per preparar el pas del Tour de França a la demarcació de Tarragona avancen amb intensitat en 10 municipis del Tarragonès i el Baix Penedès. Aquest dijous, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, va reunir-se amb la seu provincial a la seu provincial del Baix Penedès amb els alcaldes i regidors dels ajuntaments, com els de Tarragona, la Riera de Gaià, Altafulla, la Pobla de Montornès, Torredembarra, Creixell, Roda de Barà, el Vendrell, Calafell i Cunit. Aquesta trobada va tenir lloc per trobar l'objectiu principal, que és posar sobre la taula tots els aspectes logístics i organitzatius que assegurin un desenvolupament òptim durant el recorregut esportiu previst per al 5 de juliol. A més, es van repassar diverses iniciatives locals que pretenen expandir l'esperit lúdic i esportiu associat al Tour. En aquest sentit, la presidenta va destacar que hi estem treballant des de fa temps, braç a braç amb els municipis, per tal de donar resposta als reptes de mobilitat i de logística, per facilitar que es pugui gaudir i participar al màxim del Tour de França. I acabarem a laforadelpenedès.cat parlant de l'eclipsi de sol que propicia un programa d'activitats culturals al Vendrell. Encara sense conèixer en llocs exactes on es podrà veure millor l'eclipsi de sol del 12 d'agost, el Vendrell ha aprofitat aquest important fenomen meteorològic per confeccionar una programació d'activitats culturals que giren al seu voltant. Es tracta d'una iniciativa impulsada des de la Regidoria de Cultura, juntament amb diferents equipaments del municipi, com la Biblioteca Pública Terra Baixa, el Museu 10 o l'edifici Tavares. Destaquen la presentació del llibre L'eclipsi del segle, escrit pel tarragoní Joan Anton Català, que tindrà lloc a la biblioteca el 19 de maig a les 6 de la tarda. A la mateixa biblioteca també es farà el 17 de juny una audició comentada a càrrec de Maria Montes, musicòloga i realitzadora de Catalunya Música, així com un taller familiar al juliol. I pel que fa al Museu 10, és un altre dels espais on es farà un taller per les famílies, en aquest cas el divendres 15 de maig, i amb la lluna com a fil conductor. El diari repassa, doncs, diferents activitats al voltant d'aquest eclipse del pròxim mes d'agost. Aquí es podrà veure des de la nostra comarca. I també és notícia del dia o de les últimes hores que el Vendrell estudia introduir contenidors comunitaris als blocs de pisos situats en zones on es fa el porta a porta. I és que el Vendrell està desplegant aquest 2026 els nous sistemes de recollida selectiva de residus. El municipi ha optat per un model mixt amb zones on es fa la recollida porta a porta, sobretot on proliferen habitatges unifamiliars i altres on hi ha contenidors intel·ligents, als barris amb predominança de blocs de pisos. Un cop ja s'ha fet el desplegament, els nuclis com el Romaní, Bona Vista, el Puig, la Muntanyeta, Sant Salvador o Coma-ruga, des de l'Ajuntament indiquen que estan oberts a introduir millores per ajustar el servei. En la compareixença davant dels mitjans per explicar l'inici del repartiment del material al tancat, l'alcalde de la ciutat, Kenneth Martínez, va avançar que un dels problemes que han detectat és que quan hi ha un bloc de pisos en zones on es fa la recollida porta a porta, perquè la majoria dels habitatges són unifamiliars per a aquests casos, estan treballant amb els veïns per poder fer la recollida en contenidors comunitaris. I així seguirem estudiant alternatives si no acaba de funcionar, va apuntar l'alcalde del Vendrell, el Kenneth Martínez. Són les notícies que podem llegir en les últimes hores en els diferents diaris digitals comarcals. Hem arribat a les 9 i 24 minuts.
1: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
0: Fem una pausa, una aturada publicitària i tornem de seguida amb l'avanç informatiu i, en un moment, l'espai de veterinària. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.

0: als 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Dos minuts i mig, arribem al punt de 9:45 del matí. Som a divendres, dia 15 de maig de 2026, i aquestes són en titulars les notícies més destacades del dia, que ens explicaran a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio. A 2:45, la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforç. Moment d'escoltar-les, moments dels titulars. Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Calafell tindrà un palau de congressos i un hotel de luxe de 5 estrelles als terrenys de l'antiga discoteca Louis Vega. El grup inversor ja ha fet la proposta, es crearan 300 llocs de treball directe i l'hotel tindrà més de 400 habitacions. El 5è Calafell Fire Festival, el Festival d'Enceses del Penedès Garraf, tindrà lloc demà dissabte al Parc de la Sínia de Calafell. I continuant els show cookings d'Economia Blava al Mercat Municipal de Calafell. Serà demà dissabte. Els Mossos d'Esquadra detenen infraganti un home al Vendrell i un altre a Tarragona per un robatori amb força i un fort. CUNIT reforça la coordinació policial amb Mossos d'Esquadra per intensificar la prevenció de robatoris. 17 projectes educatius del Penedès opten al primer Premi Saifores de la Fundació Marta Mata. La iniciativa posa en valor pràctiques pedagògiques que fomentin el pensament crític, el coneixement de l'entorn natural, social i cultural, així com la creativitat entre infants i joves. L'increment de preus es frena un 0,2% al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el mes d'abril. Roba, calçat, habitatge, aigua, electricitat i gas, principals capítols que moderen l'escalada. Tarracoviva reuneix més de 1.000 alumnes de primària del Tarragonès perquè coneguin com jugaven els romans. El festival programa activitats escolars des de fa més de 25 anys per introduir-los a la història i al patrimoni.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: Avui farem la prèvia del cap de setmana. Parlarem d'hoquei patins, futbol i bàsquet calafellencs. Recordem que el Calafell la Menorquina comença els play-offs aquest dissabte. Jugarà al pavelló Joan Ortoll davant el Reus Deportiu Brasília a 8:15 de la tarda.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: No, torno a treure el jersei. S'ha acabat.
1: Els nostres peluts no tindran problemes, de fet, segur que no.
0: Exacte, avui segur que no.
1: Pobret,
0: no cal que els hi posem jersei.
1: No, no cal, no cal. Avui anirem a parlar un cop més, ja ho hem fet anteriorment, de la llei de benestar animal.
0: Sí.
1: I d'algunes coses que ens poden arribar a sobtar. I mira, justament és que aquesta setmana jo llegia que està parat amb multes, sancions, que no agraden mai, el fet de tenir un gos en una terrassa. Aquest era el titular. Sí. I jo dic, ostres, en una terrassa? Jo a casa tinc la terrassa, quantes vegades marxo jo a treballar, quan he tingut ara, perquè està a casa dels pares, però sempre he tingut el gos i, bueno, jo tinc un gran espai exterior,
0: clar,
1: amb trossos d'ombra, amb espai que li dona el sol... Clar. I l'he deixat el gos a la terrassa, un bueno, espai molt gran, molt bueno, adient pels gossos, perquè clar, però jo llegeixo aquest titular.
0: És
1: no
0: que
1: sé si hem de llegir entre línies.
0: Totes les coses sempre s'han d'agafar amb pinces. O sigui, els titulars sempre ometen moltíssima informació. Hmm. Llavors, sí que és veritat que la nova llei de benestar animal diu que està prohibit deixar els animals sols en terrasses i balcons.
1: Val.
0: Sí que és cert que sí, la terrassa depèn molt de la terrassa que tinguis.
1: Clar, anem a veure que entrem per una terrassa.
0: Exacte.
1: Un balcó, ens fem la idea. Un balcó és un espai petit, exterior,
0: clar,
1: delimitat per una barana, allò perquè no caigui.
0: I ja està.
1: I ja està, és un espai petit. Jo mai deixaria un gos en un balcó, el cantarem per un balcó.
0: No, i de fet, el tema de les terrasses hauríem d'anar amb els legisladors i llegir exactament la llei, que és el que posa. Pensem que hem de... També depèn de l'espai que tinguem i sobretot per què es fa això. Doncs perquè a vegades, i això passa, s'han deixat els gossos a la terrassa, al balcó, perquè borden o perquè s'han fet pipi, o perquè hem hagut de marxar i l'hem deixat a fora, i l'animal està en una terrassa, està fent les seves deposicions, està patint tota la calor del dia, per exemple, a l'estiu això és impensable, o tot el fred de l'hivern, i l'animal es passa moltes hores allà. No es poden tenir els animals abandonats, perquè això al final acaba sent un abandonament a la terrassa. O sigui, tu no pots agafar, tancar la porta del balcó i deixar el teu gos a fora i que sigui el que Dios quiera. Això no pot ser. Una altra cosa és que tinguem el pis obert, que el gos entri i surti de la terrassa, que pugui escollir temperatura, que tingui accés a l'exterior i que pugui entrar, que no pugui caure de la terrassa, perquè penseu que les terrasses són un perill. Moltes vegades fem el símil del gos amb els nens petits. Tu deixaries un nen petit 3 hores en un balcó?
1: Evidentment que no.
0: Doncs no és el mateix, està clar que no és el mateix un gos que un nen, però al final és un ésser viu que tenim a la nostra cura, que tenim que vigilar-lo, que no li podem explicar, mira, ara, quan marxi, no te puguis aquí del balcó i si sents un soroll, doncs passa això i allò. No. Sí que li pots explicar.
1: Que alguns els hi diem, A veure, porta't bé, sobretot,
0: I n'hi ha que et miren així i diuen, vale.
1: I altres li diuen, el papa tornarà aviat, El papa tornarà en 3 horetes, marxo i torno, Vaig a fer un recado i torno.
0: Exacte, però ell no entén l'esperar. Ell entén que tu li estàs dient alguna cosa i que marxes.
1: I què diu aquest ara? Sí,
0: vale, quan em diu això, marxa una estona. Ell treu les conseqüències del missatge.
1: Exacte.
0: Però no entén paraula per paraula. Allò de dir, no saltis, no sé què, quan truquin al timbre, no bordis.
1: Sí, no bordis, no molestis, que la veïna, si no, s'emprenya.
0: Exacte, això no ho entendrà.
1: No ho entendrà, pobret.
0: Vale, llavors, sí que diu que no els hem de deixar a la terrassa. Una altra cosa és que tu tinguis un jardí gran o que tinguis una terrassa de molts metres amb una zona, amb una caseta, amb aigües, amb... Allò. Aquí ja haurien d'anar els juristes i veure si això és una terrassa com a tal o no, o si és de les que estan, diguéssim, que posarien una multa o no. I una cosa hem de tenir clar, si decidim tenir un animal de companyia, i en aquest cas un gos, hem de ser conseqüents.
1: Sí.
0: Per això moltes vegades el fet de dir, mira, agafem un gos, va, vinga, va, sí, va, és igual, aquest, ah, doncs vinga, va. No, s'han de pensar les coses. De fet, penseu que la llei de benestar animal diu que abans que jo, quan era petita, anaves per les botigues d'animals i tenien els gossets allà exposats,
1: sí,
0: i es veien des de l'aparador.
1: Sí,
0: i tu passaves pel carrer i hi havia un aparador i a dintre hi havia una urna molt gran, tipus peixera, on tenien 4 o 5 cadells, i els veies allà jugar.
1: Papers de diari, tots esmiculats, que feien per allò...
0: Perquè si es fan caques
1: clar, i pipis, doncs que pugui allò absorbir...
0: I era boníssim, jo em quedava hores allà mirant, que macos.
1: Sí, tots els nens sempre estàvem allà, amb les mans allà, encastades en el vidre, sí.
0: Això per què es va prohibir? Doncs es va prohibir per la compra impulsiva.
1: Correcte.
0: Tu veus un cadellet allà, que et mira, i veus el nen allà enganxat als vidres i els pares... Sí.

0: ai, per favor, jo vull un gos. Sí. Doncs no. No, perquè això és una compra impulsiva. Perquè què passava? O què passa encara? Tu compres aquest animal amb tota la il·lusió aquell dia, arribes a casa, resulta que ni estàs preparat, ni saps què vol dir tenir un animal. Què vol dir tenir un animal? Vol dir quina despesa em suposarà, quines paperassa tindré que fer, quina normativa hauré de complir, què necessita aquest animal, de treure'l a passejar, de menjar, de visites mèdiques...
1: Què passa quan te'n vas de vacances? Què fas amb l'animal? Tot això ho has de pensar, no? Perquè és una vida que... A veure, entre 10, 15, 20 anys...
0: Clar, te pot durar.
1: T'has de fer responsable, no? I un animal és per tota la vida, per lo bueno i per lo malo. Saps allò que ens posen quan ens casem?
0: Exacte. I vindran coses males.
1: En la salut i en l'enfermedat, doncs això és el mateix.
0: Clar, i a més són coses que també hem de pensar. Mira, això moltes vegades nosaltres ho vivim molt i és una cosa trista de la nostra professió, però que a vegades també fa ràbia que se'ls compra un gosset amb un nen o amb un adolescent, no? I després, primer, si és un adolescent, igual passa al cap de dos dies i els pares se n'han de fer càrrec, o que, clar, que no se li ha explicat que és un animal que viurà 15 anys i que es morirà. És una feina que toca fer a casa. Clar, és difícil de fer aquesta feina, no és una feina agradable per ningú, ni pels pares tutors, ni pels nens, ni per la família en general. Quan tenim un animal, el dia que arriba és una alegria, però hi haurà un dia que marxarà, perquè, per desgràcia, viuen menys anys que nosaltres, per sort o desgràcia, no sabem això, perquè també ens fa responsables i ens dona un aprenentatge, una lliçó de vida. Hem d'agafar-ho, aquestes coses, com una cosa positiva, però hem d'estar preparats també per aquestes històries. I arribaran, i a vegades arriben de forma abrupta, com accidents, ens pot passar a tots, a totes les famílies, és un ésser viu, però moltes vegades arriben, que jo dic, és una forma bonica, perquè ha arribat al final de la seva vida. I encara que és un moment trist, moltes vegades ens hem de quedar que és un moment bonic, perquè hem viscut uns anys, hem tingut unes experiències, i això ho hem de donar-li un valor. I jo crec que és un aprenentatge molt bo a nivell de la família, això. Però és dur. Però aquestes coses jo crec que serveixen quan un agafa un animal, ha de tenir això al cap. Nosaltres com a veterinaris ho tenim molt present, és trist, la nostra professió és una cosa trista, però no ens la mirem des del punt de vista dolent, sinó des d'un punt de vista positiu. Hem de buscar el positiu de les coses. Per tant, totes aquestes compres compulsives, totes aquestes històries, les hem de tenir en compte. I a l'hora de tenir un animal, voldrà dir una despesa. Què passa moltes vegades, també? Que hi ha propietaris que em diuen: oh, és que això em surt més car que un fill tonto. Bueno...
1: I aquesta expressió grinyola per tot arreu, eh?
0: Exacte, sí.
1: Grinyola molt.
0: És horrible, però tu l'has sentida.
1: Sí, és cert, no? És una expressió de tota la vida.
0: Que a veure, si
1: només
0: la deien a casa meva.
1: No, aquesta és de tota la vida, però és que em grinyola per tot arreu.
0: Exacte, és horrible, és horrible. Però és que ens ho diuen. És que surt més car i coses pitjors es diuen, eh? Que no les direm.
1: Millor no recordar.
0: Alguns comentaris que hem tingut eren bastant xungos, però...
1: Perdó, però és que... Aquesta frase,
0: no, aquesta frase... Jo
1: no per tu, que l'hem dit moltes vegades,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: és que és de com...
0: De fa anys.
1: És de l'edat de piedra.
0: Sí, exacte, jo l'he tret perquè és de l'edat de piedra, perquè en tinc de més recents que són pitjors.
1: Exacte.
0: Doncs bé, sí, és veritat, surt car, però és una responsabilitat i és un goig, també, i hem de pensar en les coses bones que ens donen. Llavors, sí, és veritat que hi ha coses, com aquesta de tenir-les a Terrassa, doncs, que haurem de lidiar amb elles i, bueno, doncs és una cosa que hem de tenir en compte abans d'adoptar un animal. Quines altres coses prohibeix la llei de benestar animal? Una altra cosa que prohibeix és no deixar els animals més de 4 o 5 hores, sobretot a la zona de Tarragona, sols a casa. Clar, aquí ara tot...
1: Què vols dir, amb la zona de Tarragona?
0: Sí, el govern de Tarragona,
1: Sí?
0: Sí, ho
1: estem
0: he vist
1: aquí. Estem en el focus, això?
0: Estem en el focus, no. Cada territori té la seva normativa i la seva manera d'aplicar-ho.
1: Vale.
0: Són com les directives europees,
1: Què ens passa, que vivim a la zona de Tarragona, ara?
0: Som
1: estigmatitzats, ja, també. Que el portem un dia
0: que
1: avui.
0: Jo que jo sàpiga, no.
1: Vale.
0: Hauríem de saber si a Tarragona són 5 hores i a Barcelona 4, doncs llavors nosaltres tenim més llibertat. A vegades viure conit,
1: sí,
0: pot ser una
1: exacte.
0: Cosa positiva. Doncs bé, doncs això, que no es podem deixar masses hores sols a casa. Sobretot per què? Perquè podem crear que hi hagin accidents, que tinguin ansietat. Això vol dir ara tots a casa estaran estirant-se els cabells. Déu meu, jo me'n vaig 8 hores a treballar. No passa res.
1: A veure, també no hi haurà qui dirà, tota la vida que els animals han estat lligats amb una cadena, que no sé què, ens han tingut allà i sempre han estat molt bé.
0: Exacte.
1: A veure, que tampoc no cal lligar-lo amb una cadena, però sí que és veritat que una zona exterior que disposi, doncs això, d'una sombra, d'una ombra, d'una zona d'ombres i una zona que pugui prendre el sol, si l'animal al ple hivern vol estar en el sol.
0: Clar, exacte,
1: és a dir,
0: sí, que estigui...
1: Que a veure, jo no crec que ens multin ara, ens sancionin per tenir l'animal en un espai exterior ampli, que potser tingui 80 metres de terrassa amb jardí, zones... Saps allò? No, que això és un paradís per molts
0: gossos, això moltes vegades sí que ens venen protectores o Mossos d'Esquadra o Policia Nacional i Policia Local, que ens... Policia Nacional, no, que no es dedica a això, que ens venen amb aquests temes d'animals tancats 12 i 24 hores amb les seves femtes, plorant tot el dia, tancats, i que hi ha denúncies dels veïns. És per aquests casos.
1: Clar, anem a posar-nos seriosos, perquè malauradament alguns casos d'aquests es registren. I també amb terrasses petites, d'aquestes que estan en els animals tots sols, que estan fent els seus pipis, les seves necessitats allà, i passen moltes hores i en ple estiu, vull dir, hem vist vídeos per les xarxes socials de gent que ha tingut el seu animal així.
0: Exacte.
1: Això, evidentment,
0: és pensat per això.
1: Està molt ben pensat que se sancioni i que no es permeti, però clar, quan tenim un espai exterior gran, l'animal està de fàbula, és allò, és un somni.
0: Exacte, és un terreny o un jardí, doncs és fantàstic i meravellós.
1: Exacte.
0: Millor això que en un quarto de 2x2. Vull dir que això també és veritat, a vegades no ho veus, però si estan tancats en una habitació és molt pitjor.
1: Aquesta llei també es va donar molt a parlar, sobretot quan es va publicar allò que tota la vida hem anat a comprar amb el nostre animal, i jo era el primer que vaig entrar a la farmàcia, allò que donaves la volta al doc, que baixaves i anaves a la farmàcia, el deixaves lligat a la porta... Tu entraves, feies la compra, quan sorties l'animal et remenava la cua tan content i tornaves. Clar, això, amb la nova llei de benestar animal, això està prohibit.
0: Està prohibit, i a més, a mi, jo, perdoneu, em sembla bé. O sigui, jo entenc, a més, aquí, per exemple, que som un municipi pet-friendly, que hi ha moltes botigues que et deixen entrar amb el gos, vull dir que hi ha facilitats. Si has d'anar a comprar segons què, no cal que vagis amb el gos. Fes el recado i tornes a casa i el deixes mitja horeta, una hora sol a casa, no hi ha problema. Deixar-lo lligat amb un fanal, jo he vist molts problemes d'aquest estil. Una, que els nens el veuen i s'acosten. El gos, quan està sol i lligat, es defensa. O sigui, aquell gos que és molt bo i que amb el propietari deixa tocar tots els nens o totes les persones i que no hi ha problema, i a més, quan està sol i lligat, defensarà el seu, diguéssim, radi d'acció, i no deixarà que t'hi acostis, i mossegarà. Per tant, si deixem el gos lligat i s'acostem prou, primer, que li provocarem estrès a l'animal, perquè el deixem sol. Hi haurà gent que passi pel carrer i pot ser un perill potencial. No, és que jo el poso amb el morrió. Bueno, és que no hi ha cap necessitat.
1: No, el meu gos és molt bo, no farà res, i és un moment, són 2 minuts que entro a buscar el pa a la barra de quart i...
0: Aquests moments poden ser crucials. Penseu que pot passar un gos més gran, un gos més petit, pot passar un nen petit, un cotxet, un cotxe, que es deslligui la corretja, que vingui algú i se te l'emporti. No toca. No toca. Hi ha coses que, si és una urgència, mira, li dius a algú que passi pel carrer, perdona, me'l pots aguantar un momentet, que entraré aquí a comprar i són 2 minuts? Hi ha coses que jo entenc que són complicades i que dius, no, és que jo surto a passejar amb el gos i així faig els recados i tal. Bueno, quan facis els recados, fes els recados que tu puguis entrar l'animal en aquest establiment. Però, si no, no ho haurem de fer. De fet, tenim disgustos, perquè després acaben venint al veterinari, de gent, i això fa poc, que és que no es vol quedar sol a casa, i com que no es vol quedar sol a casa i crida, doncs me l'emporto amb el cotxe tot arreu. I com que encara no fa calor, doncs l'he deixat al cotxe. Res, han sigut 20 minuts, d'anar a comprar el pa. O han sigut 5 minuts. I ja te'l venen amb un cop de calor, perquè ja han tingut el primer pseudocop de calor ara.
1: Ara.
0: I no ha fet calor.
1: No.
0: No ha fet calor com per dir, ostres, un cop de calor. Però és que el cop de calor pot ser a més de 25 graus amb segons quins animals. Per exemple, un animal d'edat avançada que té un problema cardiorrespiratori, que moltes vegades no ho sabem que tenen aquest problema, perquè els problemes cardíacs treballen molt, diguéssim, en silenci, i no surten fins que el cos ja no pot més. Si nosaltres posem en un estrès amb un gos que encara que estigui en repòs, dormint al cotxe i dius, mira, és que està dormint, doncs el deixo 5 minuts. No, no, és com els nens, no us poden deixar el cotxe, ni he deixat un dit obert, ni... No. No us deixeu els cotxes, no us deixeu lligats als fanals, no us deixeu tancats a la terrassa durant hores, no, perquè són animals, perquè es poden trobar malament, pot entrar una avispa, li pot picar, li pot tenir una reacció al·lèrgica, no pot obrir les portes del cotxe i dir, mira, m'estic ofegant, m'està entrant ansietat, surto. I això és molt important que ens càpiga al cap, perquè moltes vegades amb el dia a dia que portem nosaltres de corre, corre aquí, ai, tinc que... A mi em passa, jo vaig com una boja, dic jo, ai, ara tinc que fer això, ai,
1: no,
0: de fer allò.
1: No, anem amb el coet al
0: cul.
1: Anem
0: sempre amb el toc de pitu, que això ho hauríem de canviar.
1: Sí, sí.
0: Igual que canviar l'altre, això també. Doncs quan portem el nostre animal hem de ser responsables i aquesta llei primer prohibeix lligar-los a fora dels establiments i també prohibeix deixar-los sols a dins dels vehicles.
1: No sé si hi ha alguna cosa més abans d'acabar aquest espai de veterinària, que hem centrat una miqueta en aquest titular que jo vaig llegir, que també havies llegit tu, això de les terrasses, que això sí que ens ha sobtat. Bueno, sí. Hem de puntualitzar, depèn de la terrassa.
0: Exacte, depèn, bueno, això ja et dic, s'hauria de buscar
1: dintre,
0: la llei.
1: Sí, sí, exacte. Dintre d'aquesta normativa, d'aquesta llei de benestar animal, que ja va sorgir, ja va sortir aprovada.
0: Ja fa anys, ja farà 4 o 5 anys.
1: Sí, sí, vull dir, però sí, no, evidentment. Però sí que és veritat que a vegades a algunes persones els hi costa prendre consciència de coses que a vegades són molt òbvies, són...
0: Sí, sí, sí, és
1: que no,
0: important.
1: No, el que no faries per tu no ho facis pel teu animal, no el que el faries amb, jo què sé, amb el teu bebè, que malauradament alguns pares també s'han deixat.
0: Sí, segurament que han sigut accidents,
1: sí,
0: vull dir que
1: malauradament.
0: No, ningú fa expressament
1: evidentment,
0: aquestes coses.
1: Però...
0: Perquè, a més, lo dels gossos també em passa, vull dir, quan ens venen així, el propietari se sent molt, molt malament a tothom, perquè un no vol que li passi res al seu animal, un se l'estima moltíssim, de fet, te l'emportes amb tu a comprar el cotxe, el que sigui, precisament per això, perquè no vols deixar a casa, perquè plora, perquè estarà millor amb tu, doncs totes aquestes coses el que hem d'intentar és treballar-les sempre en l'aprenentatge i un aprenentatge en positiu, que pugui, el nostre animal pugui quedar-se sol a casa unes hores, que pugui estar tranquil si nosaltres no hi som, que si això costa, sí, és veritat que a vegades aquestes coses són molt difícils i tenim animals que tenen més problemes perquè tenen ansietats per separació o tenen patologies o tenen demències senils perquè ja són molt grans i es poden caure i per tant hem d'anar amb molta cura. I, bueno, hem de posar-hi les mides que puguem i intentar, doncs, fer el millor que puguem, i per això està la llei també, per ajudar-nos a picar una mica la cresta el que es passi.
1: I que a vegades també ajuda molt que en alguns comerços ens permetin també entrar a comprar amb el nostre gos. A vegades, doncs, si portem un morrió que ajuda a donar més confiança a les persones que puguin. Però alguns altres, com per exemple, més del sector de l'alimentació, evidentment, per qüestió d'higiene... Doncs, qüestions sanitàries, doncs, evidentment està prohibida l'entrada en aquests jocs.
0: Exacte, penseu que els veterinaris també una de les feines que tenim és la inspecció sanitària dels locals, en els locals que hi ha venda d'alimentació, com en restaurants, com en hotels, en llocs on es dispensi alimentació. Llavors, o que es fabriquin, o hi hagi processos de fabricació o d'empaquetatge d'alimentació. Per tant, allà hi ha unes normes molt estrictes, tothom qui treballa i manipula aliments, es té que treure un carnet de manipulació d'aliments, i els veterinaris som els encarregats una miqueta de totes aquestes coses. Penseu que hi ha unes normes molt estrictes per complir per part de l'empresa, i per tant hi ha llocs on l'animal no pot entrar, però no pot entrar perquè, pobret, no pot ell complir aquesta normativa que amb els que estan treballant allà sí que la tenen que complir.
1: Per sort, sempre cada dia n'hi ha més establiments que són pet-friendly, no?
0: Exacte, hi ha coses
1: sí,
0: que sí,
1: i fins
0: que
1: i tot
0: problema.
1: Hotels, establiments per allotjar-se que cada vegada accepten més vegades més animals, estan condicionats també per aquesta finalitat. Amb l'Esther Fuertes, en aquest espai de veterinari, els divendres en el Calafell Matí. Esther, gràcies per venir un cop més a la ràdio.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé i molt bon cap de setmana, sobretot.
0: Igualment.
1: I que no plogui, no et mullis.
0: Va, això.
1: Adéu. Que vagi bé.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: Backstage és el programa de ràdio on el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Molt bon dia a totes i a tots. Aquest és el moment de l'espai d'actualitat i avui ens visita la tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Calafell, Elena Rubio. Molt bon dia.
2: Bon dia, companys.
1: Avui volem parlar de diferents temes. Un d'ells, per exemple, començarem parlant de la regularització, que tant s'està parlant doncs, aquests dies a nivell d'Espanya, Catalunya i també doncs, en àmbit local. Explica'ns una mica doncs, com funciona.
2: Sí, us explico una mica. Actualment, qui està portant el tema de la regularització express que s'està fent arran de tot el país és Serveis Socials. Serveis Socials, juntament amb diferents entitats, entitats que estan donades d'alta a la web del Ministeri d'Immigració, allà tothom que necessiti fer aquesta regularització pot adreçar-se i allà estan els telèfons, correus de contacte i adreces per poder-se donar, regularitzar. Hi ha dues maneres de fer-lo, presencial i online. Penseu que també hi ha moltes entitats, a part de ONGs i el Col·legi d'Advocats, que ho fan gratuïtament i, per tant, hi ha una gran disponibilitat de que la gent pugui anar-hi a diferents llocs a tramitar aquesta documentació. Aquí a Calafell, a Serveis Socials, també ho fem. Fem aquelles persones que estan empadronades al municipi des d'abans de l'1 del 26. Uh-huh. O que hagin demanat sol·licitud d'empadronament abans de l'1 del 26. Què fem a Serveis Socials? Serveis Socials tramitem l'informe de vulnerabilitat que, si és necessari, per a aquella família o per a aquella persona. Penseu que hi ha un model que és unitari a tot l'Estat d'informe de quin tràmit o quina problemàtica es troba aquella situació, aquella persona. Potser aquella persona no necessita un informe de vulnerabilitat perquè hi ha un grau de dependència dintre de, o un familiar amb un grau de dependència o discapacitat dintre de la família. Això ja és una de les condicions per poder accedir-hi a la regularització. Què fem nosaltres? Fem els informes de vulnerabilitat a aquelles persones que el fet mateix de fer una recerca de feina perquè no tens documentació, no pots accedir-hi al mercat laboral, no pots accedir-hi al lloguer d'una vivenda, etc, etc, doncs de manera regular, doncs el que fem és l'informe que ja contempla aquesta possibilitat. Actualment, a dades d'ara, s'han tramitat, han entrat dintre de Serveis Socials 368 peticions. D'aquestes 368 peticions, 316 ja han estat tramitades i queden pendents 52. Vale? Ho fem, es fa mitjançant instància, es fa una, ja estan coordinats amb el SAC, i es fa mitjançant instància i requerirem una sèrie de documentació. Es queda amb la persona i si compleix tots els requisits, automàticament doncs, es fa l'informe de vulnerabilitat dient, a partir d'aquí, d'aquest informe, els usuaris poden anar a les diferents correus, em sembla, i n'hi ha més diferents, està tot a la web del Ministeri d'Immigració i presentant la documentació. A part d'això, hi ha la documentació també que demostrar la pertinència que mínima has d'estar 5 mesos al país, vale? No pots arribar a empadronar i marxar, sinó que has de demostrar que estàs aquí al país mínim 5 mesos i a més no tenir antecedents penals. Antecedents penals sempre es demanen al país d'origen. També es mirarà cas que per cas hem tingut moltíssimes reunions amb el Departament de la Generalitat perquè hi ha països que potser es considera un delicte, coses que aquí no es considera un delicte. Per exemple, hi ha països que tenen delictes per ser del col·lectiu LGTBI. Per tant, aquí no es considera un delicte. S'ha de veure tots els expedients, un per un, i això és cosa del Departament d'Immigració, de totes les comunitats autònomes, les que aniran fent aquesta recerca. És a dir, que a partir del 30/6, que és la data de finalització d'entrega de documentació, si queda pendent alguna, doncs hi haurà un tràmit administratiu per poder tramitar allò que falta.
1: Què passa amb les persones no empadronades?
2: Les persones no empadronades, que també en tenim al municipi, tenen diferents entitats donades d'alta, torno a dir, a la web de l'Ajuntament, a la web de la del Ministeri d'Immigració, on allà podran adreçar-se amb elles, vale? Sé que també hi ha moltíssimes gestories d'aquí de Calafell que fan també aquest recolzament, perquè les dades s'entren en un programa que es diu Mercurio i totes les dades van a parar allà. Per tant, allà, des d'allà, es gestiona de manera global amb cada comunitat i es van mirant els passos casos per casos. És més ràpid, els que compleixen tots els requisits passaran més ràpid. Els altres s'aniran una mica més a poc, però en principi es fa d'aquesta manera. Tots aquells que no tinguin documentació però hagin d'acreditar que han estat al territori 5 mesos, sigui per busos de tíquets d'autobús o que està anant a un entit, està anant al gimnàs o el que sigui, doncs poder demostrar que està aquí dins del territori.
1: Molt bé, doncs tota aquesta regularització que també s'està duent a terme a nivell local amb totes aquestes peticions, no? També volies desmentir alguns mites.
2: Que... Sí, perquè m'arriba moltíssima gent que estem en una societat que val més o té més valor allò que m'han dit que allò que una premsa o un mitjà de comunicació seriós diu, ¿vale? Es me lo han dicho y el me lo han dicho vale mucho más. I jo vull treure alguns mites. A mi m'han arribat a dir que, bueno, es que va a tener los papeles y lo que va a hacer es ir a por la paguita. No. Aquesta persona ja està aquí al municipi. Ja està aquí al territori, ja està treballant. El que passa és que està treballant amb economia submergida.
1: Sense regularitzar.
2: El que volem també és que flueixi tota aquesta economia en bé submergida que hi ha, tant aquí com altres municipis, a tot arreu hi ha aquesta economia submergida i que aquesta gent que està treballant, que està fent la seva forma de vida aquí, el que aconsegueixi és drets perquè també té obligacions. Les obligacions pagades a pagar impostos i els drets que comporta pagar impostos. I, per tant, la regularització és bona perquè pagarà els seus impostos, cotitzaran a la Seguretat Social, ens anirà bé a tothom. I aquesta gent el que vol és un projecte de vida, no volen un altre tipus de circumstància. Quan diuen el tema de la paguita, jo sempre els dic que aquestes persones que es regularitzen, aquesta regularització express, que també haig de dir i deixar i que quedi molt clar, que és només d'un any, no és per sempre, és només un any. I dintre d'un any es fa la revisió i aquelles persones que sí que estiguin inserides laboralment, sí que s'hagin regularitzat, sí que tinguin el seu contracte, etcètera, etcètera, se li prorrogarà 2 anys més, però a les altres li caducarà aquesta regularització, que quedi molt clar. Totes aquestes persones no poden accedir-hi amb una prestació d'un ingrés mínim vital o una renda garantida. No, perquè una de les condicions sine qua non per poder accedir-hi és que estiguis 2 anys regularitzat o que estiguis demostrant que estàs vivint aquí al país regularitzat. Per tant, és un bolo que corre molt, igual que podran votar o no podran. És impossible. Vull dir, les dades no donen, perquè una persona per poder votar en una convocatòria electoral ha d'estar mínim 5 anys regularitzat per poder accedir-hi o obtenir el dret de vot. Per tant, no sé, vull fer una lectura més positiva i no tan dramàtica d'aquesta regularització, perquè jo, en el fons, és que és positiu. Són gent que ja hi és aquí, no li treu res a ningú, perquè estan treballant. El que passa és que estan treballant en economia submergida i el que volem és que aflori, que cotitzin a la Seguretat Social. I ja que estan treballant, doncs tinguin els mateixos drets que aquella persona treballadora. No treuen res, perquè ja hi són aquí. El tema és que no van ni fa efecte crida. Totes que vinguin no seran regularitzats.
1: Ah, clar, han de complir els mínims.
2: Han de complir els requisits. Per tant, vull treure una mica aquests mites. És que abren massa la Seguretat Social. Van al metge igualment. Potser que col·lapsin més urgències perquè no tenen la possibilitat de tenir una targeta sanitària amb un metge de capçalera i col·lapsen més els serveis d'urgències. Un nen, per llei, s'ha d'escolaritzar, perquè la llei del menor està per sobre del cognom del nen. està per sobre la llei del menor. Mm-hmm. Per tant, aquest nen té dret a escolaritzar, a tenir una alimentació adequada i a tenir una formació i una salut adequada. Per tant, això és un dels pilars de la nostra democràcia i jo crec que és un dels pilars que hem de tenir en compte, que no podem posar cognoms, igual que no podem posar portes al camp, no podem posar-li cognoms als nens. Mm-hmm. Els nens són nens i hem de treballar i hem de cuidar els nens com si fossin això, com menors d'edat.
1: Nens.
2: Vale. Aquest és, vull que quedi una mica clar això, no? O sigui, treure una mica la competició de tu eres menys que jo, vale? El fet de que perquè el teu pare és, el seu pare ha vingut a viure aquí, ha vingut a treballar aquí, ha tingut els fills aquí, els fills es quedaran aquí, es criaran aquí, i el que volem fer és una inclusió adequada perquè aquestes persones, igual que els meus pares van venir d'Andalusia a Catalunya, i els meus avis també, i aquí hi som, i es van quedar aquí, això passarà també. I jo m'imagino que molts que estan pensant també són persones emigrades, també són persones que venen d'altres llocs. També tenen seguríssim alguna persona de la seva família que va emigrar a França, que va emigrar a Alemanya, que va emigrar a Argentina o altres països. Tots hem fet, perquè hi ha moviments cíclics al món on hi ha processos d'immigració.
1: Molt bé, Helena, ha quedat molt clar, molt ben explicat.
2: Gràcies.
1: Però tenim més temes per tractar, com per exemple el SAI. Parlem d'aquest servei que oferiu aquí al municipi i que també teniu activitats previstes.
2: Sí, mira, aquest mes de maig tinc aquí apuntat perquè no m'acabo de tantes coses que no me les sé de memòria. Tenim tant del SIAT com el del SAI, tenim diferents xerrades dintre de cicles aquí dintre de tant els espais del Montse Civit com el del Cinema Iris. Hi han xerrades de la paga, per exemple, des del SIAT, tenim xerrades, el que hem volgut treballar aquesta vegada és molt conjuntament amb el Departament de amb el Joventut, amb SIAT i SAI de Calafell, i també des del Consell Comarcal. Hem volgut fer una mica i adreçar-nos aquesta vegada una mica la joventut, perquè la joventut som esponges i absorbeixen tot, absolutament tot, el que és bo i el que és dolent.
1: Ara t'anava a dir, el bo i el dolent.
2: I el dolent. I moltes vegades necessiten a vegades donar-li informació addicional perquè ells vegin la realitat a vegades d'una altra manera diferent. Una moneda té dues cares, si expliquem només una i no expliquem l'altra, doncs no donem tota la informació. Es tenim a la pedagoga Esther Luna, que al Casal Jove de Calafell ens farà tres xerrades. Ja ha fet una. Una que era com detectar la violència masclista en les relacions de parella. Desmitificar una mica lo que és l'amor romàntic. És que me controla perquè me quiere mucho. No, esto no es querer, esto es controlar. És una gran diferència. El 18 d'aquest mes també hi ha una altra xerrada que és el consentiment i com actuar davant de la violència sexual. La joventut d'avui en dia aprèn la sexualitat en vídeos porno. I l'aprèn així. I els vídeos porno, doncs, n'hi ha de moltes categories. I ens estem trobant que la violència dintre de la sexualitat s'està normalitzant. Molt. I llavors el que volem una mica és adreçar-nos a les dones i que normalitzar allò que no vols fer no és adequat ni és... Has d'aprendre a dir, això no vull fer. Per això, què és el consentiment? Fins on pots dir que no? I ja tens dret de dir que no? I com actuar davant d'una situació així? I després, la tercera xerrada, que serà el 25 de maig, que és com actuar davant de la violència de l'ús digital i l'ús de les pantalles. Que una noia amb el seu TikTok o amb la seva pàgina personal faci una fotografia, doncs, bueno, perquè aquell dia es troba maca i vol posar, o ell es veu guapo i es vol posar maco i demostrar, doncs, la seva bellesa, no tinguis un alut de hackers, doncs dient-te de tots des del punt de vista sexual. O sigui, el que no podem tampoc és una mica és deixar que això sigui una esponja per elles i que la seva autoestima i moltes vegades entrin en depressions. Un tema de salut mental molt important dintre de la joventut és la violència doncs, digital i la violència sexual que s'està instaurant
1: cada vegada més.
2: Cada vegada més. No sé, vosaltres, tu tens gent no jove, no sé com ell viurà tot aquest procés, però les que tenim més grans ho veiem amb por, perquè hem lluitat molt perquè això deixi de passar. I ara veus que el romanticisme, el que diu el grup, ser, perquè moltes vegades ser integrat dintre d'un grup, has de passar certes proves, i fins i tot proves sexuals. I ens trobem que hi ha noies que per ser acceptades en certes colles, doncs, bueno, han de passar certes circumstàncies. I bueno,
1: i
2: no ho
1: explicaran famílies...
2: mai a la família.
1: Exacte, això t'anava
2: a dir. No ho explicaran mai a la família, però sabem que assisteixen, clar, perquè
1: hi ha moltes
2: han fet
1: famílies
2: enquestes,
1: que
2: han
1: saben,
2: fet... Exacte. I no poden ajudar. Doncs aquestes xerrades van adreçades també a la família.
1: O a poder detectar,
2: tinguin,
1: no?
2: A per poder detectar, perquè tinguin eines, perquè sàpiguen, vale, que la parella, el noviet nou de la seva filla, doncs és un noi normal o és un noi que fa exerceix una violència passiva i que una violència passiva és el control, per exemple, d'aquesta noia. Això serà per un cantó. Després dels Alsai, vale? El 21 d'aquest mes, a la biblioteca de la Casanova de Segur, tindrem, a motiu de la visibilitat lèsbica, tindrem a l'escriptora Marta Cillán, que ens explicarà, ens presentarà el llibre de Després de l'amor. Tenim un col·lectiu de dones lesbianes important aquí al municipi, i el que volem també és que elles, doncs, en aquest món, doncs, també tinguin el seu refugi. Un refugi per poder explicar, un refugi perquè elles també puguin expressar-se, per poder fer sinergies, per poder que siguin capaces d'intentar ajudar aquelles noies joves que no tenen identificat encara la seva sexualitat i que moltes vegades es confonen, perquè també estem en una societat que ens etiqueten per tot arreu. I a vegades ser persona no cal tanta etiqueta o simplement és trobar aquelles persones amb les que et trobis bé. I jo crec que aquesta xerrada anirà molt bé. El 18 del 6 es presentarà amb el Dia de l'Orgull LGTBI, vale? Amb el Cinema Iris, ho farà també Calafell, juntament amb l'Ajuntament de Calassai de Calafell, juntament amb el del Consell Comarcal. N'hi haurà un curtmetratge i també un col·loqui al Cinema Iris per commemorar el Dia LGTBI. I el 13 d'agost, juntament al Departament de Joventut, encara està per confirmar-lo tot, però que sí que volem fer un cinema a la fresca al Port de Segur amb la pel·lícula Retrato de una mujer en llamas. ¿Vale? El que volem una mica és adreçar-nos amb aquestes petites coses a la gent jove. A la gent jove, que perdi la por, la gent jove tampoc a dir jo vull anar a veure això, jo vull treballar això, que no fiscalitzi les modes aquestes pues bueno, de que la dona té un paper i l'home té un altre paper doncs, del món, i que moltes vegades doncs, estan minvant lluites molt importants. N'hi ha TikToks, n'hi ha no sé com es diuen aquests que comenten per xarxa, per
1: youtubers.
2: Que, bueno,
1: Instagram, eh?
2: Ah, sí, a vegades per xarxes en surten sí. I m'he quedat escoltant algun i se m'ha esgarrifat la pell perquè dic com és possible que aquests discursos...
1: Que estiguin permesos, eh?
2: Estiguin permesos, estiguin permesos, es deixin fer, empoderin a un home, que al cap i a la fi no és un home, és un nano, i que li facin sentir que aquest nano és... per ser un nano o per ser un home moralment està per sobre d'una dona. D'una dona o d'un altre home,
1: sí,
2: vale?
1: Sí, sí.
2: El fet de ser heterosexual ja lo eres todo. No, ets una persona, com l'altra persona.
1: Com tothom.
2: És que aquí estem parlant de persones. Sí, el gran problema és que estem parlant de persones. I l'última... els dissabtes, sí que s'està fent també, els dissabtes, aquest està adreçat a dones, tots els dissabtes des del mes des del mes d'abril fins al 13 de juny, hi ha uns tallers que s'estan fent a càrrec de la Marta Olmedo, que és una psicòloga, que s'estan fent de 11 i mitja a 1 al Port de Segur, i que va adreçat, s'han d'apuntar al correu electrònic de Benestar, de benestar, i allà també des del SIAT l'adrecen a les usuàries que tenim a serveis socials a que vagin aquests grups de teràpia, com vulguis dir-li, amb aquestes dones, perquè se'ls ha de donar eines per retornar un altre cop a l'entorn social i empoderar-les una mica, que treguin pors, de visualitzar les seves capacitats una altra vegada. Són moltes persones que potser fins i tot laboralment han estat fora de l'entorn laboral perquè hi ha hagut una violència masclista dintre de casa seva i no els han deixat ni tan sols treballar. Són persones que potser es troben que han estat fora del mercat laboral i que han de tornar un altre cop amb fills i que han de tornar un altre cop a remuntar i a refer una vida. Doncs, bueno, Marta ajuda aquestes dones en aquest procés, i jo crec que són uns tallers xulos i uns tallers que són importants per elles. I l'últim que volia dir és que hi ha un Cinema Fòrum el 28 de maig d'aquest mes al Cinema Iris, que és un curtmetratge que es diu El Círculo. És obert a totes majors de 16 anys que vulguin anar-hi per poder veure'l. És un curtmetratge que potser quedi la gent una mica sorpresa, perquè no és que vagi adreçat als homes, però sí que va adreçat als homes, en part. És explicar-li als homes que les coses quotidianes de la vida no tenen etiqueta si són d'home o si són de dona. Les coses quotidianes de la vida, el treball de la llar de la casa, tot és compatible. I tot es pot compartir, ¿vale? I és una mica treure el mite de porque soy hombre tengo que hacer esto o porque tú eres mujer tienes que hacer lo otro. No existeix. Ho tenim, sé que els homes ho tenen.
1: Això s'arrossega.
2: S'arrossega, però bueno, és donar amb un curtmetratge situacions que possiblement ells i elles es trobin identificats i que vegin que la solució és més fàcil de que...
1: Una manera d'obrir els ulls, no?
2: Obrir els ulls. Sé que obrir els ulls molesta a vegades perquè et treuen de zones de confort. Quan et treuen d'una zona de confort a la que estàs acostumada, la primera reacció és emprenyar-se i és no me gusta esto de que va, ¿vale? Però ho hem de fer. Jo crec que hem de seguir treballant aquest tema, hem d'obrir els ulls, hem de seguir dient coses que no agraden a certs col·lectius. I jo crec que no estem parlant de res més, és que estem parlant, torno a recalcar la paraula, són persones. Persones són els homes, persones són les dones i persones són totes aquelles éssers que vulguin estimar com vulguin estimar i a qui vulguin estimar.
1: Igualtat per tothom.
2: Jo, és que hi ha una dita sempre, ma mare m'ho deia, nadie tiene que decir con quién estás y con quién tienes que estar. Tu con la persona que estés, tu amb la persona que estiguis, tu pactes com serà aquesta relació.
1: Clar.
2: Amb qui sigui i com sigui. Mentre aquella persona i tu, el pacte que heu decidit com a relació de parella, la compliu i estigueu d'acord, la resta no ha de dir res. La resta no ha de dir res. I, bueno, pues, n'hi ha gent que sí que vol decidir com ha de ser aquesta relació entre un home o un ésser i un altre ésser. Doncs aquí, doncs, bueno, explicarem una mica que la vida són éssers i no tenen una etiqueta per fer una cosa a la llar o una altra cosa.
1: Molt bé, doncs, Helena, moltíssimes gràcies per venir a la ràdio i a la televisió i anirem fent un seguiment de totes aquestes activitats que es duran a terme aquests propers dies.
2: Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies.
1: Bon dia.
0: Tota l'actualitat a...

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
1: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Segons arribem al punt de 2:15 del matí, anem per l'actualitat del dia en titulars. L'abans informatiu amb la Mireia i la Roser. Endavant, bon dia.
3: Molt bon dia. Calafell tindrà un palau de congressos i un hotel de luxe de 5 estrelles als terrenys de l'antiga discoteca Louis Vega. El grup inversor ja ha fet la proposta, es crearan 300 llocs de treball directe i l'hotel tindrà més de 400 habitacions. El 5è Calafell Fire Festival, el Festival d'Enceses del Penedès Garraf, tindrà lloc demà dissabte al Parc de la Sínia de Calafell. I continuant els show cookings d'Economia Blava al Mercat Municipal de Calafell. Serà demà dissabte. Els Mossos d'Esquadra detenen infraganti un home al Vendrell i un altre a Tarragona per un robatori amb força i un fort. CUNIT reforça la coordinació policial amb Mossos d'Esquadra per intensificar la prevenció de robatoris.

0: tarragonès perquè coneguin com jugaven els romans. El festival programa activitats escolars des de fa més de 25 anys per introduir-los a la història i al patrimoni.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
2: Avui farem la prèvia del cap de setmana. Parlarem d'hoquei patins, futbol i bàsquet calafellencs. Recordem que el Calafell la Menorquina comença els play-offs aquest dissabte. Jugarà al pavelló Joan Ortoll davant el Reus Deportiu Brasília a 8:15 de la tarda.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: I així hem arribat a les 10 i 32 minuts aquest divendres pel matí. I sempre els divendres a partir d'aquest punt horari arriba la Júlia Crespin, climatòloga, oceanògrafa calafellenca, per parlar del clima. Parlem del clima. Júlia, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: Estàs ja de cap de setmana?
1: No. No, però aviat.
0: Aviat.
1: Aviat. Bueno, vaig a Olot.
0: Te'n vas a Olot?
1: Sí.
0: A menjar patates d'Olot? Que típic. Quina frase més clàssica aquesta.
1: A veure uns amics que viuen allà.
0: És que d'Olot...
1: farem una miqueta de...
0: De què?
1: De turisme.
0: Ah, està molt bé. Gastronòmic també?
1: Sí, perquè
0: això,
1: fan
0: no?
1: una cosa ja de tapes, no sé com es diu, com el pinxo pote d'aquí,
0: sí?
1: Però ja ho fan durant unes setmanetes a Olot amb unes tapes i provarem aviam.
0: Olot patrocina Parlem del Clima. Com estàs?
1: Que em paguin. Que
0: això,
1: em paguin una
0: escolta,
1: tapeta.
0: Això, o dues. I t'emportes alguna cap aquí. Com estàs? Com va tot?
1: Bé.
0: Anar fent. Molt bé.
1: Anar fent, que ja és.
0: Que ja és molt. A més, aquest dia grisot, aquest dia 3 que fa.
1: Sí, no ve gaire de gust,
0: no.
1: Al carrer.
0: A més, vas gairebé d'hivern.
1: Sí, clar. Bueno, és que jo ja havia fet el canvi d'armari i la meva amiga Caral diu, no. Encà. Les mínimes de 4 graus a Olot, ja us aviso. I clar, doncs, ho he hagut de treure tot.
0: Clar. Si te'n vas a Olot, allà fa més fred que no pas aquí.
1: I que aquí les temperatures van canviant. Bueno, es fa el que es pot. Qui fa el que pot no està obligat a més.
0: Ah, exacte, així diu la dita. Parlem de pedreres avui.
1: Avui parlem de pedreres. I la pregunta que us deixo és, les pedreres poden tornar a tenir vida? Doncs descobrirem que sí. Sovint quan pensem en una pedrera abandonada o cantera, no? Per si algú no coneix tant el terme pedrera, doncs jo crec que la imatge de tothom és un forat immens allà enmig de la
0: muntanya,
1: natura, sí, terra remoguda, els talussos pelats, un paisatge gairebé desèrtic, no? Espais que per molts s'han vist com una ferida al territori. I llavors l'espai d'avui és, realment podem recuperar aquestes pedreres, aquestes mines que ja estan abandonades? Doncs un estudi internacional amb participació catalana ens diu una cosa molt important, i és que sí, moltes mines i pedreres poden convertir-se en autèntiques illes de biodiversitat. I encara més, diuen que Europa hauria de considerar-les una prioritat si vol complir els objectius de restauració ecològica. I ara us explicaré el perquè. Tot això arriba en un moment molt concret, i és que la Unió Europea ha aprovat una llei de restauració de la natura que obliga a revertir la degradació del 20% del territori europeu abans del 2030. Per què? Doncs perquè ens hem carregat un munt d'espais naturals. Això no és cap sorpresa. Una cosa és, per exemple, un tema que volia dir, no? Les pedreres sí que a molts, doncs, fa pena quan veiem aquestes mines, aquests forats, però al final tampoc hem de ser hipòcrites, perquè tots i totes utilitzem els productes que venen derivats també d'aquest tipus d'explotacions. Aquí el problema és quan una pedrera o una mina s'han utilitzat durant molt de temps i aquesta, doncs, perquè ja no extreu el que ha d'extreure, s'abandona, no? Aquí ve el problema. Llavors, què fem, no? Què fem amb aquests espais que hem abandonat però que han tingut un fort impacte en el nostre territori? I aquí ve aquest estudi, no? També dir, respecte a la llei de la Unió Europea, és que pel 2050 encara ens diuen un objectiu més ambiciós, i és que on sigui possible hem de restaurar l'ecosistema. Per tant, les pedreres aquí entrarien dins d'aquesta...

0: d'aquesta llei. Però on restaurem? Perquè durant anys, doncs jo crec que quan parlem de restauració, renaturalització, pensem en boscos, rius, aiguamolls, no tenim les dunes. Jo, la veritat, Ferran, per ser-te sincera, no havia pensat mai en la renaturalització d'una pedrera. Sí que, pensant-ho bé, dius, ostres, sí, s'ha de fer. Sí, és coherent. Però no se't passa pel cap, a mi, personalment.
1: Perquè normalment el que es fa és abandonar-la, es deixa, quan ja no s'ha pogut aprofitar doncs, l'extracció doncs, del que fins ara s'estava traient allà, què, es deixa abandonada i no es fa cap mena de renaturalització?
0: En molts casos, sí. Penso que per normativa sí que s'hauria de fer una miqueta de... No renaturalitzar, però bé, deixar-ho amb el mínim impacte que es noti que tu has passat per aquí. Clar, després el que es fa i el que no es fa, entre el dicho y el hecho hay un trecho, no?
1: Sí, a vegades estem parlant d'extensions que, a més, estan a la vista, al costat de carreteres,
0: sí,
1: que passem per
0: aquí
1: allà.
0: Aquí en tenim un munt. Bueno, ja saps que jo ara que visc a Vallvell, per
1: passes
0: aquesta
1: per
0: zona...
1: Allò, no és una zona que passi gaire amb el vehicle, amb el cotxe,
0: però... Hi ha moltes pedreres. Sí, sí. Doncs, a Europa, deien, hi ha desenes de milers. I només a Catalunya s'han documentat més de 2.000 on l'activitat extractiva es va acabar sense una restauració posterior. És a dir, espais que durant dècades han quedat pràcticament abandonats després d'una explotació i que no s'hi ha fet res més. Aquí és on l'estudi doncs, trenca amb aquesta idea bastant arrelada, perquè tendim a pensar que un espai degradat és una pèrdua i ja ens n'oblidem. Però els investigadors expliquen que si es fa bé, aquests llocs poden acabar generant hàbitats molt valuosos. No perquè tornin a l'estat original, perquè això sovint és impossible, sinó perquè creen condicions noves, amb una bona planificació i de vegades simplement deixar que la natura doncs, faci una regeneració natural, poden aparèixer prats, matolls, boscos joves o zones humides. I això és molt important en territoris doncs, que s'han vist molt afectats per l'activitat humana. I per què són tan importants les pedreres? No? Per què diuen que és tan bo renaturalitzar aquestes pedreres? Doncs perquè aquests espais aporten una cosa que cada vegada és més difícil de trobar, que és la heterogeneïtat. Tenen una configuració, les pedreres, que no em facis explicar-te'l ben bé el per què, però el que explica aquest estudi és que es creen microhàbitats. Llavors, microhàbitats què vol dir? Doncs diferents hàbitats per, en un espai molt reduït, no? I això és molt positiu perquè si normalment per tenir un hàbitat, un ecosistema, necessitem una gran àrea, no?, d'espai, doncs en aquest cas les pedreres afavoreixen que hi hagi molts hàbitats per moltes espècies diferents. Per tant, tenim més biodiversitat. L'article posa exemples molt interessants. Per exemple, antigues sorreres que evolucionen cap a dunes o talussos amb vegetació, basses formades després de l'extracció que acaben convertint-se en espais claus per la reproducció d'amfibis que potser estaven en un declivi de població. Per exemple, parets verticals de roca que acaben servint per fer nius a espècies doncs, que són també que estan desapareixent. En aquest cas, doncs, explica l'àguila cua barrada, que jo personalment no sé si està en declivi, l'exemple que jo he trobat. I diu que en paisatges agrícoles molt intensius, doncs, gran extensions homogènies amb poca biodiversitat, aquestes zones restaurades actuen com a refugis per insectes, papallones o plantes que pràcticament havien desaparegut a la resta del territori. Espais que abans representaven doncs, la destrucció d'un espai natural poden acabar convertint-se en petites reserves de vida. I anem a Catalunya. I és que Catalunya s'està convertint en un dels referents europeus en aquest àmbit i un dels casos més estudiats és la pedrera de la Falconera, que està al Garraf. I lo curiós és que allà encara s'hi extrau roca calcària. No sé si heu passat per la carretera. Bueno, es veu, hi ha una quantitat de sorra ingent. Doncs, paral·lelament, investigadors del CREAF estan treballant en projectes de restauració ecològica i el que fan és molt interessant. Han creat sòls artificials, sol, no el sol que ens il·lumina, sí, sinó el terreny, que els anomenen tecnosols. Aquests sols es formen a partir de barreges de terra, compost, palla i altres materials orgànics. Sobre aquests nous sols han aconseguit fer créixer vegetació mediterrània que s'adapti a la sequera. Els resultats han permès recuperar hàbitats considerats aquí per la seva funció ecològica. Pensem que cada cop necessitem arbres o espècies que es puguin adaptar a les altes temperatures i èpoques on no plou, no? Doncs són hàbitats prioritaris. És a dir, que ja no només estem tapant el forat d'una pedrera, sinó que estem reconstruint funcions essencials, perquè aquestes espècies, com sabem, doncs seran clau per no quedar-nos, parlant clar, en un desert, no? Uh-huh. Quan ens vingui una gran sequera. Ara bé, els mateixos investigadors ens insisteixen en una idea important, i és que la restauració no és màgia. Vull dir que les coses s'han de fer planificades, no es pot dir no, ho abandono i aquí ja em tornaran a créixer arbres i ja està. No, no, les coses s'han de fer bé. I hi ha un risc que és molt evident, convertir aquests casos d'èxit en una excusa per dir, bueno, doncs jo segueixo aquí carregant-me medi natural i fent extraccions i fent pedreres, perquè bueno, d'aquí uns anys doncs ja ho arreglaré. Ep, no funciona així. Els científics i científiques de l'estudi són molt clars, i és que aquests espais restaurats mai substituiran un ecosistema ben conservat, els complementen. Això és, per un cop aquesta ferida ja està feta, intentar arreglar-la. Ara, és important de primeres doncs, no fer aquesta ferida, no? Si no és estrictament necessari. Perquè una pedrera restaurada difícilment recuperarà doncs, la complexitat ecològica d'un espai intacte i verge, i això és clau, que és que la restauració o renaturalització és l'últim recurs un cop el mal ja està fet. I l'estudi doncs, també identifica una realitat bastant habitual en temes ambientals. I això també ho dic moltes vegades, i és que no és que ens falti el coneixement, sinó és la falta de voluntat o de coordinació. Per fer les coses es necessita que la gent les vulgui fer i que la gent també, òbviament, si s'han de planificar coses, si s'han de fer coses, sempre ho dic, hi ha d'haver estudis científics al darrere o estudis de viabilitat que diguin, vale, doncs tenim aquesta pedrera en concret i a nosaltres ens agradaria recuperar-la. No puc anar jo amb unes... M'invento, dic una tonteria, eh? Però agafo unes palmeres i les planto. No, s'ha de mirar, que, perquè després, clar, això, una palmera aquí, no, clar, han de ser espècies que complementin i espècies que ens puguin portar, doncs, aquest enriquiment de la zona, ja que hem fet aquest mal, entre cometes, al territori, doncs que es puguin fer aquests microhàbitats que ajudin espècies de la zona que estan en declivi o que necessiten aquest refugi. Els investigadors diuen que hi ha 5 grans barreres. La primera, lleis poc ambicioses. I després la mala implementació, perquè com aquí parlem, jo sempre et dic, segons la llei europea de no sé què, el 2030, segons el no sé què, el 2025... Això està sobre el paper, però després la realitat ja sabem tots quina és. Que al nord d'Europa es fan moltes coses, però aquí baix sembla que el rec sanguini és més lent
1: ens arriba
0: la notícia i fins que la implementem... Uf. Noi, s'ha d'estirar del carro fort, eh? Doncs clar, a banda, com que ens passa això, llavors tenim poc coneixement ecològic aplicat. És a dir, sobre la teoria, sobre aquests estudis, doncs hi ha molts científics, hi ha molts investigadors, i a vegades sembla que les coses només es facin a Europa, a Brussel·les... No, no, perdona, aquí a Catalunya o a la península Ibèrica en general, a Espanya, Portugal, Balears, hi ha un munt de centres d'investigació amb molts estudis. Però clar, l'estudi es fa sobre el paper teòric, etc, etc, o es fa en petita escala. Després ens cal el coneixement pràctic, no? I deien això, que ens falta el coneixement ecològic aplicat en aquestes zones, doncs més fer aquests estudis més a gran escala. Aquí tenim el projecte de les dunes duals, que sí que ho estan fent a Calafell, allà a França, és un bon exemple de com fer les coses bé, no? Què passa també? doncs que ens falta adaptar-nos a cada context, i és que cada pedrera és un món i doncs això necessita un cert seguiment perquè funcioni. També diuen que hi ha una infrautilització dels espais restaurats, que un cop es restaura, doncs que això ens oblidem i ja està, i ximpum. Doncs no, també que hi hagi doncs, des de les autoritats una intenció de voler doncs, que es pugui gaudir també d'aquests espais restaurats, per què no? Sabem el que funciona i el problema doncs, és fer-ho de manera sistemàtica, amb seguiment científic i a llarg termini. Restaurant Ecosistema no és una obra pública convencional, no és en plan... Bueno, construeixo un edifici, un centre cívic, pam, signo l'obra, punto, lo construyo, em faig una fotito, la penjo a l'Instagram i adeu. No, aquest tipus d'obres doncs, requereixen més temps i requereixen més esforços, però el resultat doncs, és molt positiu, com hem pogut veure.
1: Què dic jo? Que quan un demana, suposo, els seus permisos per explotar aquest tipus de zones, en aquest cas, amb aquesta finalitat com una pedrera, dic jo que dintre d'aquestes obligacions, també un cop es deixa d'explotar aquesta pedrera, també hauria d'haver-hi el compromís que, igual que m'he beneficiat d'aquest espai, després doncs d'alguna manera intentar minimitzar l'impacte que he creat sobre aquest lloc, no?
0: Que la inversió vingui per part d'ells, perquè ells ve que s'omplen les butxaques fent
1: doncs,
0: això.
1: Em doneu permís per explotar-ho, però també haig de tenir l'obligació, un cop finalitzo doncs, aquest contracte o el meu interès per explotar aquesta zona, doncs també intentar revertir l'impacte que he causat.
0: Jo diria, Ferran, que ara sí que hi ha, no sé si és ben bé una obligació, però que hi ha clàusules en aquest tipus d'explotacions, juraria, tampoc jo no sóc no he estudiat el grau de dret, però juraria que hi ha un tipus de acord en aquest sentit. Ara, que es faci o es faci bé, és un altre tema. Home, també dic que és una cosa recent.
1: Les explotacions que es fan ara, les d'abans, s'han quedat com han quedat.
0: Les de fa 50 anys, que ja es van deixar que ja estan abandonades, que és de les que ens parla aquest estudi en concret, doncs jo em penso que no s'acollien. És com les lleis de construcció, no? Que tenim les casetes del Garraf que... Bueno, fa no sé quants anys que haurien de marxar d'allà i és molt complicat.
1: Anem a la conclusió final d'aquest espai del Parlem del Clima d'avui.
0: Doncs jo crec que hi ha una idea molt potent darrere de tot això i és el que vull que recordeu amb el que us quedeu i amb el que em vull també quedar-me jo. I és que fins i tot els paisatges més degradats poden recuperar doncs, part de vida. No pensar que, bueno, com que ja això ho hem fet malbé, doncs ja està tot perdut. No. Aquest estudi és el que ens diu que espais completament degradats no només han recuperat vida, sinó que han servit per recuperar espècies que estaven en perill. I això jo crec que és molt important. Això és important també perquè estem en un moment de pèrdua accelerada de biodiversitat. Per tant, tot es pot fer. Com es diu això? És igual, anava a dir una frase freta i no me'n recordo.
1: És divendres, tranquil·la.
0: És divendres. També hi ha una altra lectura. I aquí ve una cosa que volia llançar, i és que el més revelador jo crec que no és que siguem capaços de restaurar una pedrera, perquè jo crec que amb ganes tot es pot arreglar. Jo crec que és que haguem arribat al punt de necessitar convertir antigues mines en refugis ecològics, perquè cada cop tenim menys espais naturals intactes. Jo crec que això és el més trist, no? Que haguem de buscar espais abandonats perquè ens estem carregant tantes coses que es busquen alternatives a tot arreu. I jo crec que això diu molt més sobre el nostre model de territori que sobre les mines o les pedreres. Pensem bé el que fem, quan ho fem, i el que volem prioritzar també com a societat. I no ser hipòcrites, també.
1: A la pregunta que feies a l'obrir aquest espai, les pedreres poden tornar a tenir vida? Què
0: doncs
1: em dius?
0: Sí. I tant que sí. Sempre tot es pot recuperar.
1: Esperem que sí, que també es pot. Això t'anava a dir, que hi hagi doncs, la voluntat de que això sigui una realitat, sí. Que poder es pot. Sempre fa falta doncs, també un impuls, perquè això sigui una realitat.
0: Home, i tant. No es fa màgia mai.
1: Júlia Crespin, climatòloga, us hem agafat a Calafellenca. Molt bon cap de setmana.
0: Igualment, Ferran.
1: Ens retrobem divendres aquí.
0: Sí.
1: I que no et deixis contagiar per aquest dia grisot.
0: No.
1: No, no.
0: No, no.
1: Va. I que vagi molt bé per Olot, eh?
0: Gràcies. Ja t'explicaré què tal la ruta de tapes.
1: Això. Que vagi bé. Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Déu-n'hi-do, quina gran cançó del 1995, que a més forma part de la pel·lícula Don Juan de Marco. Fins i tot hi participa la guitarra flamenca de Paco de Lucía amb aquesta cançó del Bryan Adams. Have you ever really loved a woman? Alguna vegada has estimat realment a una dona? Aquesta és la pregunta de Bryan Adams, recuperant aquesta cançó que ja té, déu-n'hi-do, 31 anys, que es diu ràpid. Amb Bryan Adams arribem a les 10:56. Fem una aturada, una pausa publicitària, en un moment el temps i tot seguit espai de novetats musicals de la setmana.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Doncs vinga, som-hi un minut i arribem a les 11 del matí. Anem pel temps per la previsió meteorològica amb el meteoròleg Josep Miró, que el tenim ja esperant. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs és evident, aquest canvi de temps que ha arribat, que ens anunciàveu ara fa dies enrere, avui dia grisot i amb baixada de temperatures i continua bufant el vent. Potser no tan fort, oi, com en les últimes hores?
1: Exacte, sí. Ha manat progressivament en les darreres 2-3 hores. Segueix bufant, però ara de moment és feble. Es tornarà a reforçar, a partir de la tarda i vespre. Però de moment no aquestes hores centrals del dia no serà així. Ho corregirem i actualitzarem una mica la previsió inicial de bon matí en què comptàvem que s'obririen clarianes al centre del dia, i això tal com ho estem veient, de clarianes poquetes. Els núvols seran molt abundants, potser alguna clariana puntual es pugui obrir, però vaja, insolació avui pràcticament nula en tot el dia. Fins i tot estem observant, ja dèiem que hi havia possibilitats de que el cel tapat, que la tarda el cel encara estarà més tapat, i que podríem tenir algunes pluges febles, disperses, poca cosa, al vespre i nit. Veient les imatges de radar, aquestes precipitacions comencen a guanyar terreny pel mar i, per tant, ens fa pensar que podrien aparèixer una miqueta abans del que dèiem aquest matí, o sigui que fins i tot ja podríem tenir algunes pluges, però que seran febles, disperses, minces, molt poca cosa, però que podríem aparèixer ja durant la tarda i en intermitències mantenir-se fins al vespre o entrada a la nit. Serien quantitats poc destacables, dècimes de tot estirar o algun litre, però almenys tornarem a tenir algunes pluges. Però amb els mapes a llarg termini que estem veient serien les darreres en molts dies, possiblement en una setmana o potser amb el que queda de mes, perquè ja no es veuen més depressions actives o aquesta entrada d'aire fred que esperem aquests 2-3 dies, de moment en un termini més llarg no es veu. I per tant, doncs, avui hem d'esperar aquestes plugetes disperses a final del dia i amb unes temperatures que, com dèiem, han baixat i han baixat de nit, s'han situat en el gairebé 14 graus de mínima, però és una temperatura que li costa pujar. A hores d'ara encara no hem arribat als 15, quan ahir en teníem 18 o 19, o abans d'ahir ja passàvem dels 20. Avui la màxima fins ara ha estat de 17 graus i la màxima del dia no passarà gaire més d'això. Com a molt arribarem als 18 i no creiem que s'arribin als 19 amb una humitat de moment baixa, tot i que pujarà una miqueta de cara a la tarda. El vent continuarà sent de ponent a mestral, en conjunt feble, amb alguns cops moderats a partir de mitja tarda i amb una situació marítima una mica moguda. Hores d'ara en marejó, però marees de maró a la tarda. Per demà, temps molt més estable, dominat pel sol, amb moltes estones de cel clar al matí i amb algun núvol baix a partir de mitja tarda o algun núvol llunyà d'evolució, sense més importància, amb unes temperatures que demà baixaran de nit, amb una mínima que estarà tan sols al voltant dels 10 o 11 graus, mentre que la màxima demà fins i tot pot pujar una miqueta i està entre els 20 o acostar-se als 21, com a molt, amb una humitat que continua sent baixa. Demà tornarem a tenir vent de mestral, moderat al matí amb algun cop fort a la tarda i amb una situació marítima moguda en maró. En canvi, diumenge, vent que va a la baixa, pràcticament desapareix, gira cap a xaloc, domini del sol amb algun núvol baix fins al matí i núvols prims que entrenien el cel a la tarda amb unes temperatures que ja pugen d'una manera més decidida, sobretot de nit, i estarien entre els 12 o 13 de mínima i els 21 de màxima, amb una humitat encara bastant baixa. Vents a ponent al matí, però que giren cap a xaloc a la tarda, i situació marítima ja tranquil·la.
0: Així doncs podríem dir que aquesta inestabilitat que tenim es concentra bàsicament en el dia d'avui. Divendres, de cara al cap de setmana, va canviant mica en mica.
1: En quant a inestabilitat de possibilitat de pluja, sí. En quant a que es mantindrà el vent i les temperatures una miqueta per sota del que seria normal per aquestes dates, demà també entraria en aquest paquet. Diumenge tot es normalitza, ja no farà tanta fresca i tindrem força estones de sol, sobretot al matí i al mes de la tarda, amb uns núvols d'aquests prims que només entrarien en el cel. Per tant, podem dir que el cap de setmana estable, però una miqueta més fresquet del que toca pel calendari.
0: I de cara a la setmana vinent, es va normalitzant la situació de l'època que ens trobem?
1: El temps ja serà estable, dominat pel sol, sempre amb algun núvol costaner, però sense més importància, amb unes temperatures que dilluns, dimarts i dimecres es normalitzen, hi ha valors de 22-23 graus, dijous i divendres tenen tendència a pujar, i el cap de setmana vinent es presenta amb estable, sense cap de res de pluja tota la setmana, i amb unes temperatures que ja poden ser altes per l'època, més pròpies de juny que de maig, el cap de setmana vinent.
0: Vaja, doncs totalment l'altra cara de la moneda, Déu-n'hi-do. Sí. Doncs ho anirem explicant, com sempre, amb Josep Miró en aquest espai del temps. Gràcies, Josep, molt bon cap de setmana i fins dilluns, que vagi molt bé.
1: A vosaltres, fins dilluns,
0: adéu-siau. Adéu-siau.

0: La nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: Des de l'Alexa, des de qualsevol aplicació per escoltar ràdio online, des del 107.9 de la FM, esteu escoltant Calafell Ràdio, és el Calafell Matí de fins a la una, i sempre els divendres tenim novetats musicals. Doncs vinga, com sempre us explico, ja sabeu que els divendres és el dia oficial de la publicació d'aquestes noves propostes, noves col·leccions de cançons, nous treballs, nous àlbums, amb tots aquests artistes que publiquen tots els divendres. I aquí en el Calafell Matí, a Calafell Ràdio, el que fem? Doncs buscar les més destacades, les més importants, i us les presentem en aquest espai de novetats musicals. Aquest que esteu escoltant és Ronstan. Ronstan Badmangli. Ara no sé si ho dic bé o no. Un home que és reconegut per haver estat compositor, és compositor, productor i multiinstrumentista. Ho va ser de la banda Vampire Weekend fins a la seva sortida del 2016. Després, doncs, ha començat una trajectòria en solitari que el porta a publicar avui el disc, l'àlbum American Histories. És el primer disc de Ronstam des del seu àlbum del 2021, que es deia Changephobia, o Changephobia. L'àlbum aquest, el que es publica avui, American Histories, combina música americana amb influències perses tradicionals i que inclou també col·laboracions d'Amir, Yagmai, Clairo o Tobias Jesso Jr. I com a primer avançament va publicar Like a Spark, o també tenim aquesta, Back of a Track. Així són American Histories amb Ronstam, que publica avui aquest àlbum.

Avui, en aquest espai de novetats musicals, us portem fins a 7 propostes. Hem començat per Rostam, anem per més novetats.

I molta atenció a aquesta cançó, que combina també el català, perquè forma part de El arte de vivir, de Green Valley. És el 8è àlbum d'estudi de Green Valley, publicat 4 anys després de La llave maestra del 2022. Una banda que continua apostant per la seva barreja característica de reggae, dancehall i música urbana, amb lletres centrades en la consciència social, el creixement personal i els missatges positius. El disc inclou col·laboracions amb artistes com S.F.D.K., Shohai, Zona Ganja, Movimiento Original o Rosie. Entre els avançaments destaquen Olor a Café, Veneno, Mundo de Cristal, Aquella Habitació o aquesta, Altafulla. Així sona el més nou de Green Valley, es titula El Arte de Vivir.

Hem de dir que aquesta cançó compta amb la col·laboració de Rosé. Això es diu Altafulla. I aquest és Drake. Torna. Amb un treball que es diu Iceman. I és el seu nou àlbum d'estudi. Es publica aquest 15 de maig. L'artista va revelar la notícia a través de les seves xarxes socials. La publicació d'aquest nou àlbum, on va començar a deixar pistes relacionades amb el projecte, especialment a Toronto, per crear expectació entre els seus seguidors. El disc es va presentant com un dels llançaments més esperats de la seva carrera recent. Atenció a les col·laboracions que podem trobar en aquest àlbum, la de Doghouse, Julia Wolf o Yet. Així són, el més nou de Drake. Es diu Iceman i això es diu Doghouse. De fet, no, perdó, aquesta és la cançó que titula l'àlbum Iceman i que compta amb la col·laboració de Doghouse. Ara

Ja veieu que tenim varietat de diferents estils, de gèneres i també de propostes en aquest espai de novetats musicals. Escoltem ara Triángulo de Amor Bizarro. Avui publiquen Mi Catedral, el setè àlbum d'estudi de Triángulo de Amor Bizarro, el que succeeix el 7 del 2023. El disc manté el so característic del grup amb una barreja de noise rock de diferents estils, com per exemple l'indie alternatiu i un enfocament intens i emocional tant en les lletres com en la producció. Com a primer avançament es va publicar Sacrificio, seguit per Pata Trenca, i ara dona continuïtat doncs aquest Sacrificio que estem escoltant.

Jo sempre us explico que a través d'aquest espai de novetats musicals aprenem, doncs, també moltes coses i també coneixem a propostes musicals i artistes i grups que fins ara potser, doncs, no coneixíem. Moment d'escoltar a Kevin Morby. És la cinquena de les novetats musicals que us portem avui. Avui publica Little White Open. És el nou àlbum de Kevin Morby, successor del Morb Photograph del 2023. El disc està produït per Aaron Dessner. Inclou col·laboracions destacades com de Justic Vernon, Cathy Gavin, Amelia Mead o Lucinda Williams. L'àlbum continua explorant el so íntim i narratiu característic de Morby amb una producció més atmosfèrica i centrada en textures acústiques i de la música indie folk. Això és Hadeline, una de les noves cançons de Kevin Morby.

I entre les 7 novetats musicals d'avui tenim una en català. És la de Jung Rajola. Avui publica El món no està fet per als romàntics. Tothom té un amic que fa coses o pinta o fa música. Aquesta és la cançó en la que col·labora Sexeni. Això es diu Famós Català. Jung Rajola és el nom artístic del cantant lleidatà Quintí Casals. Avui publica el seu tercer disc, El món no està fet per als romàntics. Un àlbum impregnat de vitalisme i dedicat a l'amor en tots els seus vessants. El cantant, que ha sigut conegut pel seu estil raper, combina en aquest treball pop, el pop urbà, el rap i també la música electrònica. Diu que em trobo que sóc massa raper pel mainstream i massa mainstream per als rapers. Explica en una entrevista que podem llegir a l'Agència Catalana de Notícies. Segons el cantant, aquest tercer disc, produït per Pep Saula, és la conclusió dels discos Cor Trencat i Peter Pan, i ara El món no està fet per als romàntics. Aquest és el títol d'aquest nou treball. Diu que en aquests últims anys ha canviat molt, ha refet hàbits i ha madurat, assegura. Així sona el més nou de Jung Rajola.

0: I la setena de les novetats, la última d'avui, és per Maluma. Maluma publica avui Loco por Volver. És el setè àlbum d'estudi de Maluma, després de Don Juan del 2023. El disc inclou 14 pistes i manté l'estil característic de l'artista dins del reggaeton i de la música urbana llatina, amb una clara aposta per les col·laboracions i per la fusió de gèneres. Entre els avançaments, abans de la publicació d'avui divendres, destaquen Uno Más Uno, amb Kany García, Botero, amb Arcángel i NTG, Con el Corazón, amb Jason Jiménez, Opa La Seca, amb Ryan Castro, i la pista titular Loco por Volver. També hi participen artistes com Looney Tunes, Grupo Frontera, El Bogueto, Lenny Tavares, Justin Quiles o Belé.
1: Con el corazón.
2: Ah, no.
1: Y ahí no te quejabas, tampoco jodías. Ahora lo que pasa que...
0: Doncs estem escoltant la col·laboració amb el Jason Jiménez. Això es titula Con el corazón. És una de les noves cançons d'aquest nou àlbum, Loco por Volver.

0: con el corazón.
1: Te acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment i sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio amb Ferran Boquer.

0: Li posem alegria, li posem ritme aquest divendres rúfol, aquest divendres grisot, amb la cançó que tots coneixem i que feia temps que no escoltàvem, eh? El Noche Entera de la Vico. Amb ella va voler representar Espanya en el Festival d'Eurovisió, ja que estem a la setmana eurovisiva. No va anar finalment al festival, però déu-n'hi-do l'èxit que va aconseguir. I ens encanta aquesta cançó amb la Vico. La Victòria Riba també i ja ens encanta.
1: Aquí l'actualitat. Aquí l'entreteniment. I sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: 5:45, fem pausa, fem aturada i tornem de seguida. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al sud.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Molt bon dia. Calafell tindrà un palau de congressos i un hotel de luxe de 5 estrelles als terrenys de l'antiga discoteca Louis Vega. El grup inversor ja ha fet la proposta, es crearan 300 llocs de treball directe i l'hotel tindrà més de 400 habitacions. El 5è Calafell Fire Festival, el Festival d'Enceses del Penedès Garraf, tindrà lloc demà dissabte al Parc de la Sínia de Calafell. I continuant els show cookings d'Economia Blava al Mercat Municipal de Calafell. Serà demà dissabte. Els Mossos d'Esquadra detenen infraganti un home al Vendrell i un altre a Tarragona per un robatori amb força i un fort. CUNIT reforça la coordinació policial amb Mossos d'Esquadra per intensificar la prevenció de robatoris. 17 projectes educatius del Penedès opten al primer Premi Saifores de la Fundació Marta Mata. La iniciativa posa en valor pràctiques pedagògiques que fomentin el pensament crític, el coneixement de l'entorn natural, social i cultural, així com la creativitat entre infants i joves. L'increment de preus es frena un 0,2% al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el mes d'abril. Roba, calçat, habitatge, aigua, electricitat i gas, principals capítols que moderen l'escalada. Tarracoviva reuneix més de 1.000 alumnes de primària del Tarragonès perquè coneguin com jugaven els romans. El festival programa activitats escolars des de fa més de 25 anys per introduir-los a la història i al patrimoni.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: Avui farem la prèvia del cap de setmana. Parlarem d'hoquei patins, futbol i bàsquet calafellencs. Recordem que el Calafell la Menorquina comença els play-offs aquest dissabte. Jugarà al pavelló Joan Ortoll davant el Reus Deportiu Brasília a 8:15 de la tarda.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs hem arribat en punt a 12:45 del matí. Som a divendres, estem a les portes del cap de setmana, avui dia 15 de maig de 2026. I els divendres, a partir d'aquest punt horari, tenim l'espai de cinema, l'espai d'estrenes cinematogràfiques. Anem a conèixer quines són aquestes estrenes, les més destacades de la setmana, per gaudir còmodament al cinema en pantalla gran. Doncs vinga, anem a escoltar aquests àudios amb aquest guió que ens ha preparat també l'estudiant en pràctiques, el Cristian Ortiz. Anem a conèixer el primer dels títols, és Leonas.
1: Desde que tengo conciencia puedo decir que soy una leona.
2: Todo empieza con una llamada. La llamada del hospital diciendo tenemos un caso. Mira, tenemos un niño. Arrancamos. Un niño solo. A partir de ese momento, pues, todo salta por los aires.
3: Y yo creo que la vida un poco supo ponerme en mi sitio. Aquí estás solo tú.
4: ¿Estás convencida de

Doncs déu-n'hi-do, hem començat amb tres propostes del cinema espanyol i del cinema català, també, com aquesta, Pizza Movies, la direcció de Carlo Padial, que també participa en el guió de la pel·lícula.

0: És el petó de la dona aranya, Kiss of the Spider-Woman, i en una presó marcada per la repressió política, dos homes amb visions completament oposades del món comparteixen cel·la. A través de relats inspirats en pel·lícules clàssiques, neix entre ells una relació profunda i humana que transforma la manera d'entendre la llibertat, la por i també l'afecte. En aquesta cinta, en el repartiment, trobem a la Jennifer López, al Diego Luna, així com cares més conegudes en aquest petó de la dona aranya. Amb la direcció de Bill Condon, doncs torna la Jennifer López amb aquesta pel·lícula que combina el drama i el musical, entre d'altres gèneres, eh? Doncs tenim una última, una cinquena proposta entre les estrenes cinematogràfiques de la setmana. Anem a escoltar el tràiler, la proposta de Movida Celestial.
1: ¿Te cuento un secreto? Soy un ángel. ¿Ves las alas? He cambiado la vida de Arch.
2: No se puede dormir aquí.
1: Por la vida de Jeff.
3: Devuélvemela o este angelito te mandará al infierno para siempre. ¡Reviéntalo!
1: Ese no es mi departamento.
4: ¿Por qué lo has hecho?
1: Quería mostrarle que la riqueza no resolvería todos sus problemas.
4: ¿Y? Mírate ahora.
1: Parece que ha resuelto muchos de sus problemas.
4: Tienes que hacer que Arch vuelva a su vida y hasta entonces te quedas sin alas.
1: ¿Me despides?
4: Eres humano.
1: ¿Cómo sé que he terminado de masticar?
3: Ah, claro, nunca has comido nada. Lo sabrás, tranqui, tú cómete la hamburguesa. Eso es, eres un campeón, ¿eh?
1: Sí, soy un campeón.
3: Hay que buscar trabajo, Gabriel.
5: La pizza está brutal, 5 estrellas.
3: ¡Guay!
5: Propina de $1.15.
3: ¡Capullo!
1: ¡Hey! ¿Es que no ves lo superficial que acaba siendo una vida llena de riqueza y de éxito?
3: ¡No! ¿Te has hecho fumador? ¿En serio?
1: ¿Qué? ¿Es algo malo?
3: ¡Joder, que sí es algo malo! ¡Coño! ¡Es muy, muy, muy, muy malo, Gabriel!
1: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
0: Doncs així sona. Movida Celestial, Heaven Can't Wait, així és el seu títol original. Després d'un accident inesperat, un àngel provoca per error que un home senzill abandoni la seva vida abans d'hora. Per compensar-ho, li ofereix ocupar el cos d'un milionari, fet que desencadena un divertit i emotiu intercanvi de vides on tots dos descobriran què significa realment la felicitat, l'amor i aprofitar una segona oportunitat. Doncs aquesta comèdia que ens arriba des dels Estats Units amb 100 minuts de durada, pràcticament 98 minuts de durada, doncs compta entre el repartiment d'un dels artistes, dels actors coneguts, com és el Keanu Reeves. Entre d'altres cares conegudes, eh? Doncs vinga, així ha sonat, així us hem presentat aquesta Movida Celestial. Doncs ja les tenim, són les 5 estrenes cinematogràfiques, són les més destacades de la setmana que us presentem tots els divendres aquí a Calafell Ràdio.

0: Així sona l'Olivia Rodrigo amb la seva nova cançó, Drop Dead. I ja sabeu que tots els dissabtes, entre les 5 i les 7 de la tarda, tenim a Calafell Ràdio la primera llista. És la llista amb els 40 èxits, les 40 cançons que ho estan petant. I justament porta dues setmanes consecutives com a número 1. És l'Olivia Rodrigo amb aquesta cançó, Drop Dead. Serà aquest dissabte, serà demà dissabte, també continuarà sent número 1 a la primera llista. Doncs ho descobrireu amb el Marc Clapés a partir de les 5 i fins les 7. Tenim propostes, tenim música, tenim cançons. I sempre ho pots escoltar tot aquí a Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM, també a través de la nostra habitual emissió online. Vinga, arriba la Sabrina Carpenter.
1: De 9 a 1, Calafell Matí.
0: Amb això que es titula Tears.

0: Déu-n'hi-do, quina gran cançó, eh?
1: Aquí, els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí.
0: Hem marxat fins al 1994 per recuperar aquesta gran cançó del britànic Seal. És el Kiss from a Rose. Diguem-ho bé, eh? Aquestes peces inoblidables, imprescindibles, també, aquí, per recordar, per recuperar, entre els nostres clàssics. En el Calafell Matí, a Calafell Ràdio, en 5 minuts arribem a les 12 del migdia. I nosaltres, moment de fer una aturada, una pausa publicitària i tornem de seguida. Última hora de programa. Tindrem la càpsula d'escapades de la Mireia Romaguera, l'esferit viatger, l'altaveu jove, també. Parlarem amb el mag Jordi, que estarà aquest cap de setmana aquí a Calafell. I també tindrem, en aquest tram final, l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell.
2: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

El clavadito, aquest duet, aquesta col·laboració entre la Chanel i l'Abraham Mateo, eh? Clavadito, clavadito, hem arribat a les 12:02. Vinga, que marxem d'escapada, de viatge amb la Mireia Romaguera. La...

Molt bones a totes i a tots. Ha arribat el moment de viatjar. Avui anem a Salou. Salou és un municipi situat a la Costa Daurada, a la província de Tarragona. Conegut per les seves platges de sorra fina i aigües cristal·lines, és una de les destinacions turístiques més populars de la zona. A més de les seves boniques cales i passejos marítims, la ciutat compta amb una àmplia oferta d'oci, restaurants i activitats per a tota la família. Un dels seus principals atractius és el parc temàtic Port Aventura World, que atrau visitants de tot el món. Amb un clima mediterrani suau durant tot l'any, Salou és un lloc ideal per gaudir del sol, el mar i la cultura catalana. Salou té una història rica i fascinant que remunta a l'època dels íbers i els romans. Durant l'edat mitjana va esdevenir un important port comercial i de pescadors utilitzat per reis i nobles. Al segle XIII, Jaume I va salpar des del port de Salou per la conquesta de Mallorca, fet que encara es commemora avui dia. Al llarg del segle, Salou va patir atacs de pirates, fet que va portar la construcció de la Torre Vella del segle XVI, una fortificació que encara es conserva. Durant el segle XIX i principis del XX, el poble de Salou es va transformar en una destinació d'estiueig gràcies a la seva ubicació privilegiada i també a les seves platges. Al segle XX, amb l'arribada del turisme massiu, Salou va experimentar un gran desenvolupament urbà i es va consolidar com un dels principals centres turístics de la Costa Daurada. Actualment, Salou ha combinat la seva història amb una barreja d'oci i entreteniment, mantenint el seu patrimoni i tradicions. Salou limita amb les localitats de Vilaseca al nord i Cambrils a l'oest. El seu litoral està format per diverses platges i cales, com la platja de Llevant, la platja de Ponent i la Cala Crancs. El territori de Salou és principalment pla, amb una lleugera pendent cap al mar. La seva línia de costa s'estén al llarg d'uns 14 quilòmetres, oferint una combinació de grans platges i petites cales rocoses, envoltades de vegetació mediterrània. Entre els llocs d'interès que volem remarcar, en aquest cas, ho dividim per seccions. Si el que busquem és conèixer més sobre el patrimoni i la cultura de Salou, podem visitar la Torre Vella, l'església de Santa Maria del Mar, i també pots provar amb el monument a Jaume I. Si en canvi busquem tenir-ne un moment de tranquil·litat, pots optar per la Cala Crancs, la platja de Llevant, el Cap de Salou o el Camí de Ronda, llocs ideals per a fer una passejada i calmar la ment. Però si en canvi et ve de gust l'adrenalina i la diversió, et recomanem que visitis el conegut Port Aventura o també altres parcs, com exemple Ferrariland o Costa Caribe Park. També tens opcions menys conegudes, com l'Aquòpolis Costa Daurada. També pots fer una passejada amb limusina o veure un espectacle de fonts lluminoses amb espectacles d'aigua i llum a la nit. Per últim, també teniu l'opció del Bosc Aventura Salor, on hi haurà una selecció d'activitats amb circuits d'aventura i tirolines. I acabem parlant de la gastronomia de Salou. És un reflex de la tradició mediterrània, amb una gran influència de la cuina marinera i de la Costa Daurada. A més, compla amb una àmplia oferta de restaurants, des de tavernes tradicionals fins a establiments de cuina d'autor. Alguns dels plats més demanats són la fideuà, arròs negre, pop a la brasa, pa amb tomàquet i pernil. Salou té una cuina que fusiona el mar amb la terra, fa que no et puguis resistir de provar-la. I per últim et parlem de les curiositats de Salou. El punt de partida de la conquesta de Mallorca, el rei Jaume I va salpar des del port de Salou amb la seva flota per conquerir Mallorca. També té un passat de pirates, va patir freqüents atacs i és el primer tren turístic d'Espanya. Salou va ser un dels primers llocs d'Espanya en tenir un trenet turístic. Calafell Matí.

0: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
1: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès: assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista i informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 616 97 318.
2: I comencem les ofertes de feina d'aquesta setmana. El Somnar 2 està buscant tècnic o tècnica electromecànic i soldador de sector de metal·lúrgia. L'Eina, el Servei d'Ocupació del Vendrell, està cercant administratius, administratives, logístiques o la Bisbal, auxiliar comptable, instructor per a activitats dirigides i operaris de magatzem. Calafell Treball, administratius i administratives d'atenció al client i gestió comercial i ajudants de cuina. I el Servei d'Ocupació de Cunit, auxiliar d'atenció domiciliària, monitors per campus esportiu de futbol i dependent per caseta de pirotècnia. A més, ens arriben altres ofertes de feina al Servei d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès. Estan cercant personal de gelateria pel Vendrell, a torn de tarda. Recuperació immediata. Per més informació, podeu enviar el currículum a orientaupros@baixpenedès.cat o trucar al 977-157-167. L'Ajuntament de Calafell ha creat una borsa de treball de monitor d'educació en el lleure per a treballar als casals d'estiu a Calafell. Per més informació, podeu entrar al web de l'Ajuntament de Calafell i trobar tota la informació referent a la convocatòria i poder presentar la candidatura.
3: Si estàs buscant feina del turisme, comerç o serveis, el dia 20 de maig, de 11:15 a 2:15, a l'edifici del Tavares de Coma-ruga, fan el Job Marketplace, una jornada d'entrevistes de feina. Porta el teu currículum. Preinscripcions dels estudis postobligatoris per al curs 2026-2027. Actualment estan obertes les dels itineraris formatius específics IFE, de l'11 al 22 de maig, i properament s'obriran les preinscripcions dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior, a partir del 26 de maig. Tercera edició del Festival de Joves de Curtmetratges de Cunit, el 27 de juny a la plaça Jaume Vidal, a les 10 de la nit. Termini obert i inscripcions fins al 31 de maig. Més informació a cunit.cat/filmscunit. Premis de l'Associacionisme Juvenil i Educatiu. 2.000 euros per la teva entitat juvenil o pel teu cau o esplai. Termini obert fins al 17 de maig. Més informació al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Curs de vigilant de seguretat a les platges. Activitat dirigida a joves d'entre 14 i 17 anys. Per més informació, a la Creu Roja. Taller per trobar feina a l'estiu, el 26 de maig, de 5 a 7 al Casal de Joves de Calafell. Per més informació i inscripcions a joventut.calafell.cat. Com vols l'energia? Tens entre 12 i 18 anys? Dona la teva opinió en aquesta enquesta sobre energia i sostenibilitat. Trigaràs 5 minuts. Volem conèixer la teva opinió sobre la transició energètica.
4: Ecofren, una activitat on podràs trobar-te amb joves de diferents països per promoure la sostenibilitat i prendre accions pels reptes ecològics actuals que se'ns presenten com a societat. A la població de Jesús de Tortosa, del 25 de juny fins a l'1 de juliol. Si vols més informació per inscriure't, apropa't a l'oficina jove. El divendres 15 de maig, d'11 del matí fins a 2 del migdia, al Teatre Joan Colet de Calafell, una jornada oberta sobre l'eclipsi solar total del 2026, oportunitat estratègica i impacte turístic. Del 18 fins al 31 de maig, a l'Oficina Jove del Baix Penedès podràs gaudir de la mostra d'art de la jove de la Conca de Barberà, Paula Cabelló Soler, on podràs veure els seus retrats fets amb carbó.
5: Us informem que del 25 de juny a l'1 de juliol de 2025 tindrà lloc l'intercanvi juvenil Ecofriends, una proposta adreçada a joves de diferents països interessats en la sostenibilitat i els reptes ecològics actuals. L'activitat es farà a Tortosa i serà una oportunitat per conèixer altres joves, compartir experiències, treballar temes relacionats amb el medi ambient i participar en accions vinculades a la sostenibilitat. Si t'interessa viure una experiència internacional i compromesa amb el planeta, inscriu-t'hi i no deixis passar aquesta oportunitat. El pròxim divendres 15 de maig de 11 del matí a les 2 del migdia tindrà lloc la jornada oberta a l'eclipsi solar. Oportunitat estratègica i impacte turístic. La jornada es farà al Teatre Joan Colet de Calafell i estarà centrada en l'eclipsi solar total previst per al 2026, així com en les oportunitats i l'impacte que pot tenir el territori, especialment en l'àmbit turístic. Del 18 al 31 de maig del 2026, l'aparador jove de l'Oficina Jove del Baix Penedès acollirà la mostra d'art de jove de la Conca de Barberà. En aquesta ocasió es podrà veure l'exposició Retrats amb carbó de l'artista Paula Cabello Soler, que presenta una mostra de retrats realitzats amb aquesta tècnica artística. Aquesta exposició és fruit del treball conjunt amb l'Oficina Jove del Baix Penedès i l'Oficina Jove de la Conca de Barberà, amb la voluntat de promocionar l'obra de persones joves artistes i oferir nous espais per poder expressar-se. Si ets jove i estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, aquesta informació t'interessa. El pròxim dijous 21 de maig, de 5 a 7 de la tarda, l'Oficina Jove del Baix Penedès ofereix el Servei de Mobilitat Internacional, un espai d'orientació on podràs informar-te sobre les diferents opcions per poder marxar a l'estranger. Podràs resoldre dubtes sobre estudis, feina, voluntariat, programes europeus i altres oportunitats internacionals. Pots demanar cita a l'Oficina Jove del Baix Penedès també a través del 616-917-318 o al 977-157-157. També pots contactar per correu al baixpenedès@oficinajove.cat o per missatge directe a les xarxes socials.
0: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.

0: 12 del migdia, 19 minuts. I ja sabeu que aquest diumenge 17 de maig, en 3 sessions, podreu viure aquí a Calafell màgia de prop amb Jordi Caps, guanyador de Got Talent Espanya. Sessions amb 45 persones en sessió, a les 12 del migdia, també a les 5 i a les 7 de la tarda. Viu la màgia com mai amb aquest espectacle presentat per Jordi Caps, guanyador de Got Talent. En el web municipal calafell.cat, a la seva agenda, teniu aquesta activitat programada i anunciada, i en aquest cartell trobareu un codi QR que us enllaça, doncs, a comprar les localitats que vulgueu. Si voleu participar, doncs, última oportunitat, últimes localitats per participar a la sessió de les 5 de la tarda d'aquest diumenge 17 de maig en aquesta màgia de prop amb Jordi Caps, com dèiem. Ja us ho diem, és guanyador de Got Talent Espanya. I Jordi Caps ha passat aquesta setmana pels estudis de Calafell Ràdio, calafell.tv. De fet, hi ha un vídeo, una entrevista que la nostra companya, la Mireia Romaguera, ha fet aquesta setmana, que podeu veure en el portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, també en el nostre canal a YouTube o a través de les nostres xarxes socials. Anem a escoltar el que va passar en aquesta entrevista amb Mireia Romaguera i el Jordi Caps amb aquesta màgia de prop.
1: És el moment de l'espai d'actualitat. Aquí a Calafell Ràdio, Calafell Televisió, ens visita el mag Jordi Caps, guanyador de Got Talent. Molt bon dia.
2: Bon dia, com esteu?
1: Molt bé, com estàs tu també?
2: Fantàstic.
1: T'hem convidat perquè vindràs aquí, avui estàs aquí, però estaràs aquest cap de setmana aquí al municipi de Calafell, concretament al Teatre Joan Colet, per oferir doncs el teu espectacle. Explica'ns una miqueta com està a hores d'ara doncs les sessions.
2: Doncs bé, realitzarem dues sessions de moment, amb possibilitats d'obrir una altra, que això serà la màgia. I la veritat és que estic molt content de ser aquí. És una gira que estic fent per tot el món, gràcies a la Diputació de Tarragona doncs puc portar-la a diferents municipis de la província de Tarragona, i òbviament he triat Calafell que en sigui un d'aquests 10.
1: Actues per molts llocs del món, no només, però com ets d'aquí, no? Català...
2: Sí, jo soc de Bràfim, és un poblet de 700 habitants, i la veritat és que bueno, és un orgull doncs dir que soc un mag de la província de Tarragona, doncs que passeja aquesta màgia i il·lusió per tot el món.
1: Explica'ns una mica la teva trajectòria, per aquells que encara no ho sàpiguen, que molts sí que ja et coneixen, però bueno, explica'ns una miqueta com va començar tot.
2: Pues bueno, va començar tot pel meu pare, que és mag, ara té 86 anys, però sempre tota la vida ha sigut aficionat a la màgia, i jo de petit volia ser mag. Els meus pares me van dir estudia, perquè és molt important estudiar, però realment bueno, vaig estudiar turisme, vaig acabar de director d'hotel, i sempre he fet màgia també, però va arribar un moment que vaig posar en una balança la meva passió amb la meva vocació, i la balança es va decantar cap a complir el somni que tenia de petit, que era ser mag. I ara sóc mag, sóc el més feliç, faig feliç a la gent, i què més vols?
1: Com va rebre la notícia ja fa uns anys de guanyador de Got Talent, però com ho va rebre, com va anar tot el procés? Perquè a banda doncs també vas tenir aquest pas d'or, no?
2: Sí, sí, la veritat és que va ser una experiència increïble. Poder dir que sóc el primer i únic de moment mag de tota la història en guanyar Got Talent Espanya. I bueno, van ser unes actuacions increïbles que no us podeu perdre. I a la primera fase sí, vaig ser el pas d'or, el passe d'oro de Risto Mejide, a més, que és el més complicat. I després a la semifinal vaig ser el més votat de tot Espanya, i a la final doncs em vaig convertir en guanyador.
1: A partir d'aquí se't van obrir molts camins, no? Imagino.
2: Sí, evidentment, bueno, abans de Got Talent jo ja treballava, havia fet moltes actuacions importants per tot el món, però bueno, després per culpa del Covid doncs vam anar cap avall com molts sectors. La cultura va ser un dels més perjudicats, i doncs per això vaig prendre la decisió de presentar-me al programa. Molt i mira, bé. Es va fer màgia.
1: I tant que sí. A més, doncs, ara l'oportunitat que els calafellens, calafellenques, que les dues sessions estan plenes, però si molta gent es vol apuntar, ho podrà fer, no?, per poder veure una altra sessió, que serà aquest cap de setmana.
2: Sí, tant de bo puguem obrir una tercera sessió, que serà aquesta a les 5 de la tarda, així que si hi ha doncs, gent que està interessada en venir, doncs que ens contacti, i segur que per mi seria un plaer doncs, poder-ne obrir una altra, i fer que la màgia arribi a més gent.
1: Per què has escollit Calafell, per exemple, també per venir doncs, a actuar i a mostrar la teva màgia?
2: No, tenia bons amics, tinc bons amics, i bueno, vaig mirar també una miqueta doncs, de buscar diferents punts de tota la província de Tarragona. La gira ja ha passat per Móra d'Ebre, per Deltebre, per Ulldecona, per Montblanc, per l'Espluga, entre molts altres, i bueno, i vaig decidir que Calafell volia ser-hi.
1: Molt bé, doncs per tots aquells que es vulguin animar, ara ens faràs també un truc, no?, de màgia.
2: No, jo no faig trucs, no. Jo faig
1: màgia
2: de veritat.
1: Vinga, doncs som-hi, amb la màgia.
2: Exacte. Mira, per exemple, coneixes aquestes cartes?
1: Sí.
2: Les coneixes?
1: Uh-huh.
2: Són cartes de pòquer. M'agradaria que te'n pensessis una, uh-huh, una que vegis aquí, però no me la diguis. Aquesta, qualsevol d'aquestes.
1: Vale.
2: Hi ha 52 cartes, totes diferents.
1: Uh-huh.
2: Sí?
1: Ja l'he pensat.
2: N'has pensat una?
1: Sí, l'acabo de veure.
2: Increïble. Doncs mira, jo aquest matí, quan m'he aixecat, dic, vaig a guardar una carta, que és la que pensaràs tu després, quan fem l'entrevista. Això és increïble.
1: Veure,
2: quina carta estàs pensant?
1: El 4 de cors. Mare meva, no m'ho puc creure.
2: 4 de cors, senyores i senyors. Això és màgia, perquè és una carta pensada, eh? Has vist, uh-huh, no? A més, està signada per la gent que ve a l'espectacle, que es viu i es sent la màgia de molt a prop. Uh-huh. I doncs és una sessió de la màgia més difícil, de l'especialitat reina de la màgia, que és la màgia de proximitat. I dins de la màgia de proximitat doncs podran veure doncs una hora plena d'efectes, uh-huh, de cartomàgia, de mentalisme, de prediccions. I bueno, és molt interessant perquè és una màgia que no estem acostumada a veure. Jo crec que és la millor màgia on la gent està a un metro i pot veure i sentir i tocar la màgia.
1: Clar, de fet es fa el teatre, és un lloc gran, però és reduït per, mm-hmm, aquest motiu, no? Perquè la gent pugui estar,
2: sí,
1: ben,
2: sí,
1: a prop, no? I veure
2: sessions,
1: com es fa la màgia.
2: Sessions de 45 persones, uh-huh, és una taula i dos files de cadires. Així que qui vulgui tenir l'oportunitat de compartir aquesta màgia i aquesta il·lusió, que ens truquin.
1: Ja ho saben. Doncs sí, que es posin en contacte i doncs, que s'animin. Moltíssimes gràcies, Jordi Caps.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Enhorabona i
2: gràcies.
1: Que segueixis doncs, fent màgia per tot arreu.
2: Moltes gràcies.
1: Molt bon dia.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. Calafell tindrà un palau de congressos i un hotel de luxe de 5 estrelles als terrenys de l'antiga discoteca Louis Vega. El grup inversor ja ha fet la proposta, es crearan 300 llocs de treball directe i l'hotel tindrà més de 400 habitacions. El 5è Calafell Fire Festival, el Festival d'Enceses del Penedès Garraf, tindrà lloc demà dissabte al Parc de la Sínia de Calafell. I continuant els show cookings d'Economia Blava al Mercat Municipal de Calafell. Serà demà dissabte. Els Mossos d'Esquadra detenen infraganti un home al Vendrell i un altre a Tarragona per un robatori amb força i un fort. Unit reforça la coordinació policial amb Mossos d'Esquadra per intensificar la prevenció de robatoris. 17 projectes educatius del Penedès opten al primer Premi Saifores de la Fundació Marta Mata. La iniciativa posa en valor pràctiques pedagògiques que fomentin el pensament crític, el coneixement de l'entorn natural, social i cultural, així com la creativitat entre infants i joves. L'increment de preus es frena un 0,2% al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el mes d'abril. Roba, calçat, habitatge, aigua, electricitat i gas, principals capítols que moderen l'escalada. Tarraco Viva reuneix més de 1.000 alumnes de primària del Tarragonès perquè coneguin com jugaven els romans. El festival programa activitats escolars des de fa més de 25 anys per introduir-los a la història i al patrimoni.
0: Els esports, amb la Roser Ribas.
2: Avui farem la prèvia del cap de setmana. Parlarem d'hoquei patins, futbol i bàsquet calafellencs. Recordem que el Calafell i la Menorquina comença els play-offs aquest dissabte. Jugarà al pavelló Joan Ortoll davant el Reus Deportiu Brasília a 8:15 de la tarda.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: això ja té sonoritat d'estiu, eh? Encara que avui el dia no acompanya, però en 4 dies ja el tenim aquí. I tenim aquí també el Miqui Núñez amb això que es diu Un altre cop, és la seva nova cançó.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Doncs vinga, moment de repassar l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Parlem en primer lloc del taller de cuina, batuts i smoothies, que es farà aquesta tarda a partir de 6:45 en el Centre Cívic Cinema Iris, al carrer Vilamar 21. Amb la Maria Herrera, la cuinera del petit bistró d'Assegut a Calafell, descobrireu com preparar batuts i smoothies deliciosos i saludables en aquest taller pràctic i refrescant. Coneixereu els ingredients bàsics per elaborar aquests batuts i aquests smoothies equilibrats, fruites fresques, verdures, begudes vegetals, llavors i superaliments, i aprendreu a combinar-los per crear receptes nutritives, sabroses i fàcils de fer a casa. Per participar en aquest taller gastronòmic, heu d'adreçar-vos al web de joventut.calafell.cat. www.joventut.calafell.cat és el web de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Calafell. Es prioritzaran els joves d'entre 12 i 35 anys. Vinga, que serà aquesta tarda, aquest divendres, a la tarda, aquest taller de cuina, batuts i smoothies amb la Mari Herrera. I aquest dissabte i el diumenge, 16 i 17 de maig, a partir de les 10 del matí, engega aquesta jornada, o aquest cap de setmana, amb motiu del Dia Internacional dels Museus 2026. Jornada de portes obertes, amb entrada gratuïta al Castell de la Santa Creu, la Ciutadella Ibèrica, la Confraria i el Museu Casa Barral. Demà dissabte, a l'horari de la Ciutadella Ibèrica i el Castell, serà pel matí de 10 a 2 i per la tarda de 4 a 7. I demà per la tarda obriran la Confraria i la Casa Barral entre les 5 i les 8 del vespre. I diumenge pel matí, entre les 10 i les 2, el Castell, la Ciutadella, la Confraria i la Casa Barral. Accés permès fins a 30 minuts abans del tancament. Més informació al telèfon 977-69-46-83 pels matins. 977-69-46-83 pels matins o a calafellhistoric@calafell.cat. calafellhistoric@calafell.cat. No us perdeu aquest cap de setmana. Jornada de portes obertes al patrimoni històric de Calafell. És el Dia Internacional dels Museus 2026. I demà dissabte es celebra, com ja sabeu, el Calafell Fire Festival. Serà en el Parc de la Sínia des de les 10 del matí fins 1:45 de la matinada. És el Festival d'Enceses del Penedès Garraf. I tot això passarà en el Parc de la Sínia. El programa és el següent. Pel matí, a les 12, fem cultura. Proveu de portar l'espurna o l'esporneta. A les 12 hi haurà el vermut electrònic amb ressons Calafell. A les 2 del migdia, mascletà. I per la tarda, a partir de les 5, concert amb Stendhal Brothers. A les 5 també hi haurà la plantada de bèsties participants i a partir de 6:45 de la tarda, mostra d'entitats de cultura popular de Calafell. Llavors, a partir de 7:45, cabalada de colles amb la cercavila i el toc conjunt final. A les 8 del vespre, concert del directe de Yoga Flame i per la nit, a 9:15, versots de les espurnes, a 9:45 del vespre, inici del 5è Calafell Fire Festival i a 10:45, concurs d'enceses. I la nit continuarà fins 2:45 amb DJ. Hi haurà tallers de timbal tradicional, de dibuix infantil, pintacares, el taller de terracota o també el taller de xapes, la globotada, el concurs de dibuix per la tarda i també hi haurà realitat virtual, una experiència amb dracs. Hi haurà l'anfitrió, el drac Espurna de Calafell, les espurnetes, però també la banda de rock Yoga Flame, l'speaker Jordi Granell i del bestiari tindrem el drac de Montblanc, el drac Gai de Castellgalí, el drac de Terrassa, el griu d'Artesa de Lleida, abraixes de Pau Solità i Plegamans, el bitxo del Torrent.

0: Mitger de Terrassa i el Drapser d'Igualada, que participarà a la Cercavila. Dels Diables tindrem els Joves Diables de Cunit i els Diables Guaitals de Calafell. I dels Diables i Bèsties Infantils, el Drac Petit Espurna de Calafell, l'Estirp de les Espurnetes i els Diablons Vítals de Calafell. Tot això demà dissabte a partir de les 10 del matí i fins la matinada. És la cinquena edició del Calafell Fire Festival. És el festival d'enceses del Penedès Garraf. No us ho perdeu. I per últim us parlem de l'espectacle Màgia de Prop d'aquest diumenge a les 12 del migdia, però també a les 5 i a les 7 de la tarda amb Jordi Caps. Màgia de Prop. En cada sessió, 45 persones. Viu la màgia de prop, com mai, en aquest espectacle presentat per Jordi Caps, és guanyador del Got Talent a Espanya. Si entreu en el web municipal calafell.cat, a la seva agenda, teniu el cartell i en aquest cartell un codi QR. Si entreu a través del codi QR, enllaceu per comprar la vostra entrada anticipada al preu de 25 euros. Un espectacle únic i repetible. Jordi Caps, Màgia de Prop, aquest diumenge en el Teatre Joan Colet de Calafell. No us ho perdeu. Doncs arriba el cap de setmana i totes aquestes activitats les tenim aquí, a Calafell. Vinga, és la nostra agenda cultural.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: Així es diu aquesta cançó. És l'última que publica Mama Dusha amb Scotty DK. És la millor gent del planeta. Una cançó que parla sobre l'amistat, els seus amics, els amics del Mama Dusha. 12:42. Fem una pausa. Tornem de seguida, tram final del Calafell Matí. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització. Som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
1: Primera llista.
0: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió.
1: Backstage.
0: Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
1: Amb Samuel Baus.
2: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: buscarte. Me da igual madre o pare, solo contigo escaparme. Una música, buple, vámonos de aquí.
1: Pues nos vamos. La necessita presentació aquesta cançó de Zoilo i Aitana, aquesta col·laboració que feien ja fa temps enrere, fa anys fins i tot, i que sempre recordem de tant en tant. És una molt bona proposta, ens encanta. Això que escoltàvem és el Mon Amour Remix.
2: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment, i sempre amb la millor música. Aquí Calafell Matí.
1: Lux és l'àlbum exitós, l'últim de la Rosalia. I això relíquia, una de les incloses, és el nou senzill oficial.

És Relíquia amb la Rosalia. I a 8 minuts ara arriba el punt de la una. Anem tancant l'edició del Calafell Matí d'aquest divendres 15 de maig de 2026, que hem fet des de Calafell Ràdio, l'emissora municipal de Calafell, que engegàvem a les 9 i que al llarg de 4 hores us ha portat l'actualitat, l'entreteniment i la bona música. Arriba el cap de setmana, ja sabeu que els dissabtes entre les 11 i la 1, aquí tenim el The Best Moments, tornant a escoltar alguns dels continguts amb els que us hem acompanyat al llarg de la setmana. Salutacions, sóc el Ferran Boqué, com sempre un plaer acompanyar-vos al llarg de 4 hores, demà més, en el The Best Moments. També salutacions dels companys, dels col·laboradors, que gràcies a ell també completem el programa. Doncs vinga, marxem amb música fins la 1, fins que arribi el Calafell Esportiu amb la Roser Ribas, arriba l'Adel. La britànica, que ara fa pocs dies, celebrava el seu aniversari. I ho farem escoltant una de les seves clàssiques, un dels seus grans temes, Rolling in the Deep, un d'aquests imprescindibles de la britànica, una de les millors veus del planeta, sens dubte, l'Adel. Vinga, fins dilluns, molt bon cap de setmana. Gràcies, faràs de l'altre costat.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.